0: Tornés.
1: I anem ja amb la gent del Mugent, de nou, aquestes gravacions i l'editatge dels acudits ho han fet directament a l'escola Mugent, els alumnes de quart. Atenció, perquè ara ens arriba la Noa Caballero i la Elena Ferrer, i ho fan amb els acudits. Endavant!
2: Ràdio Escola Mugent,
3: el que més escolta la gent.
4: Hola a tothom, els acudits més divertits els tenim aquí.
5: No us perdeu els d'avui, som-hi!
6: Hola, sóc la Nora i aquest és el meu acudit. Mamà, m'has de portar el doctor a arreglar ulls. Voldràs dir a l'oculista? Ah, jo pensava que l'oculista arreglava el cul.
7: Hola, sóc l'Helena i aquest és el meu acudit. Doctora, doctora, ajuda'm, estic enganxat a Instagram. Ho sento, no et segueixo.
8: Us han agradat?
9: Esperem que sí!
7: Moltes gràcies per seguir...
9: a la gent Mugent. Adeu!
1: Gràcies a vosaltres, com sempre. I nosaltres continuem aquí,
0: les
1: a les mañanes
0: de Ràdio Montornès.
10: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
11: La ràdio d'aquí.
12: La ràdio d'aquí.
10: A la butxaca.
13: A la butxaca.
14: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
15: Els grups municipals parlen. Aquest dimarts, a les 7 del vespre, entrevista...
16: Eva Díaz, regidora del Partit dels Socialistes de Catalunya.
15: Els grups amb representació a l'Ajuntament repassen l'actualitat municipal.
16: A Ràdio Montornès.
15: La ràdio d'aquí.
10: Ràdio Montornès, 91.2, de la FM.
17: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
18: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Radio Montornès, la ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
1: A la butxaca.
4: A la butxaca.
5: Radio.montornès.cat, app Radio Montornès.
6: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

Pues son las 11 de la mañana, 37 minutos, estamos en directo aquí en las mañanes de Ràdio Montornès, després d'escoltar la nostra coach, atenció perquè ens anem cap a una altra realitat, la realitat musical que ens porta al Miki, tot i que ell ha estat de concert i no precisament veient a la Madonna, però sí que és veritat que ja la setmana passada començàvem amb la presentació del nou disc de Madonna i avui encara ens queden unes quantes cançons. So

0: I ara sí, anem a trucar a la porta del Miqui. Molt bon dia, Miqui.
1: Molt bon dia, família.
0: Què tal? Home, avui t'escoltem de meravella.
1: Oi, sí, eh? Avui estic a casa, tranquil·leta, sentat, no sé, de la cobertura, fa sol. Vull dir, esto de los pueblos chicos, ja saps tu com va.
0: Què tal? Com van les vacances?
1: Bueno, de vacances poques, que avui és el primer dia que faig festa en 15 dies.
0: Avui és el primer dia, déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, sí, perquè tinc la companya una mica fotuda.
0: Déu-n'hi-do. Però escolta'm, la teva companya ja porta molts dies així, eh?
1: Pues sí.
0: Tot a l'estiu?
1: Com que no descansa, pues aleshores s'han de fer la feina i a les tardes ja està destrossada amb l'asiàtica i les... I que cada dia som un dia més gran.
0: Ah, això també, això també. Tot compta, no? Tot suma, que diem. Clar que sí, clar que sí.
1: Anda que no, anda que no. Pues que, si vosaltres com porteu la calor per esas líderes?
0: Ai, ho portem molt malament, la veritat. Sí? Ho portem molt malament. Sí, sí, sí, sí.
1: La... Que teniu l'aire arreglat.
0: Encara no, tenim el de substitució, tenim aquí el de substitució, que vulguis o no ens ajuda, eh? Però clar, encara estem mirant l'hora per marxar cara a casa i posar-nos sota l'aire condicionat.
1: Exacte. Bueno, i després ja us deu quedar poc també per les vacances, no?
0: Home, 15 dies, ja estem comptant amb els dits.
1: Ja està, companyeros.
0: A la Miri li queden menys, eh? La Miri ja està a punt
1: menys?
0: De... Sí, està a punt de caramelo.
1: Ai, pues mira, disfruta moltíssim, carinyo. Pues nada.
0: Anem al lío.
1: Fem una cosa, primer et dic quatre coses de la tele i després si ens sobra temps seguim, com que la Madonna no se nos va ir.
0: Clar, perfecte.
1: Dic quatre coses i si en cas després seguim amb la Madonna. També dir-vos que la Núria és cert, el que us diu, he estat de concert, vam anar a València a veure l'últim concert de la gira de l'último de la fila.
0: ¿Cómo cantabas, amigo?
1: Oh, i vaig disfrutar. L'únic que potser sí que és cert que és el que més calor he passat, saps?
0: Sí.
1: I el que més apretat, també estàvem més endavant i sí que és cert que potser estàvem una mica apretadets per ballar tot el que jo hagués volgut ballar, però molt bé, la veritat és que se acabó tanto que te'n recordes, he comprat pa 5, me voy a ir a ver l'último de la fila, mala.
0: És veritat. I s'ha acabat ja.
1: Ha passat un any de tot això, s'ha acabat els concerts i ja està, i passó.
0: Escolta'm, Miqui, ja s'ha anat a 5 concerts de l'último de la fila, Manolo García, Quimi sí. Portet, però escolta'm, a tots la qualitat ha estat la mateixa o han tingut alguna de ballada? Sí.
1: Bueno, al Manolo se li obliden força les lletres.
0: Ah, sí?
1: Una miqueta. Si es comença a fer el boig per l'escenari, allò que fa ell, que es fot un embut al cap i que agafa un pal i no sé què, doncs aleshores es despista i les coristes l'han de reconduir.
0: Déu-n'hi-do.
1: Però clar, són 71 anys, també.
0: Clar, és el que diem, que ja tenim una edat tots, no? Clar.
1: A tots, però els de dalt de l'escenari els estàvem a baix,
0: Sí, tant i tant.
1: Perquè tot jo va haver-hi un moment que em vaig girar i els vaig dir, escolteu, esto es el target que yo tengo, con el que yo tengo que ligar, ¿no?
0: Clar.
1: Digo, pues voy a estar soltero siempre.
0: ni tan mal.
1: Hombre. No, però la gent ho agafa amb ganes, Que la gent ho agafa amb ganes.
0: Clar que sí.
1: Pues no, pues s'ha acabat l'última de la fila i ara us vaig explicar de la tele. Fa dies que no us dic que ja ha tornat a començar, bueno, ja us vaig comentar que tornava a començar Maestros de la Costura.
0: És veritat.
1: I bueno, ja portem uns quants programes, la veritat és que m'està agradant i sorprenent bastant com cus la gent. Suposo que ja s'han preparat una miqueta més, sabent que els agafen per no fer... Però el Pepón Nieto, per exemple, és un tio que cus molt bé,
0: Sí? El Pepón Nieto? Sí. L'actor?
1: L'actor, sí.
0: Mira tu.
1: I el Joe sí també ho fa força bé, el Vaquerizo no cose nada mal, vull dir que prou bé, Vull dir, és un programa, ja sabeu que és el meu reality favorito.
0: Ho sé.
1: És a dir, que si voleu els dimecres, és a dir, demà, a Televisió Espanyola, podreu veure Maestros de la Costura. Hoy no, perquè és semifinal de futbol.
0: Clar, avui hi ha futbol.
1: Tengo yo la casa llena con mis amigos. Ay, voy a mandar un beso, Núria, que me parece que me están escuchando los de Torrija.
0: Venga, una abrazada.
1: Han conseguido conectas. Para Amparo, para los niños, para Andreu, para Neus, para Carmen, para Héctor, para todos. Mundo everybody. Doncs això, doncs mireu-vos a Maestros de la Costura. Va començar el Gran Prix amb el millor estreno de les tres temporades aquestes de la nova generació de Grand Prix.
0: Sí.
1: I va guanyar Polinyà, que hi anava Polinyà.
0: Mira. Vull dir que...
1: Sí. Vull dir que va guanyar Polinyà. I després, també no sabeu si... No sé si us heu enterat de la polèmica que hi ha hagut en el programa del Jesús Cintora, que amb la Marta Gómez Montero, una d'aquestes periodistes que defensa el PP i a Vox i tal, va fer una saneta dient que ja no iba a comer mierda i no sé què, i va marxar del programa. Però bueno, ja ha tornat, eh? Ja ha tornat i ha dit que ja tiene que cobrar para de comer a los niños. La veritat és que no, mirant els vídeos que he estat mirant per veure si estava algun manipulat, me n'he mirat 3 o 4, i la veritat és que ningú li diu res a aquesta senyora. L'únic que passa és que a l'hora de la 1 està fent un 26-7 de xer. Aleshores, tota aquesta gent una mica de dreta, veient que Televisió Espanyola té un xer tan elevat amb una política una mica més d'esquerra, doncs estan intentant embrutar-ho com sigui. Després ens anem, que avui també hi ha un capítol d'Anatomia D, aquell programa que fa la Mamen Mendizábal, que us he dit molts cops que m'agrada.
0: Sí.
1: Que és el que parla, jo que sé, de viesques, de casos, que de coses que van passar fa anys i ho parlen des d'ara, no? Que es podia haver fet, que no. I és el del cas Alcácer. Un cas que tots els que tenim certa edat coneixem perfectament. Sí. Un cas que va trastocar a Espanya, va trastocar els medis de comunicació, que és ben cert que es van trastocar, i d'allà va sortir una mica la política aquesta d'una mica més d'empatia cap a les víctimes i no posar-los el micròfon de dir com estaven i què feien. Sí que en aquest programa surt la Núria Roca i també surt la Cristina Tàrrega, que ja sabeu que no és sant de la meva devoció, aquesta noia. No me la crec gaire i no sé què pot explicar. Bueno, sí que sé que és de la Comunitat Valenciana i a lo millor sí que va cobrir l'acte aquest de la mort de les nenes, però no ho sabem. I després, bueno, ja ho hem dit, avui tenim a l'Espanya-França a semifinals.
0: Escolta'm, allà, al teu poble, hi ha aquesta afició per al futbol?
1: Home, mira, avui venen tots a casa. Els meus pares han marxat avui cap a un torneig, que es veu que tenien ganes de passar calor, no que tenien el metge. I avui els tinc, venim tots superant, dinaran tots a casa, superant tots a casa. I
0: veureu el futbol.
1: Ah, exacte.
0: Però si tu no ets futbolero.
1: Jo sí, jo dels mundials i això sí, i el futbol sí.
0: Sí?
1: Jo miro,
0: Ah, no ho sabia. Jo això.
1: Home, jo recordo, quan vam guanyar l'altre mundial, que estàvem aquí també a Torrijas, a casa del Santi, que madre mía, que borratxeron.
0: Escolta'm.
1: Que borratxeron, digue'm.
0: I què faràs de sopar?
1: Ui, aquí se trae cada uno su bocata, cena de sobaquillo, te pones el bocata debajo del sobaco y pa casa el Miki.
0: Jo pensava que faries alguna delicatessen.
1: Sí, hombre, no, mi único día de fiesta me voy a poner a cocinar.
0: Míralo.
1: No. Cadascú que es porti el seu... El
0: bocata.
1: Jo faré unes patates, exacte, ja està.
0: Molt bé. Més coses, va, a més del futbol.
1: A més del futbol, us vull dir, us en recordeu tota la polèmica que hi va haver-hi amb el Rosco, de passar palabra, d'Antena 3 i Mediaset, que al final van fer un altre Rosco, que és el mateix, però amb horitzontal les lletres. Saps? En vez de fer un Rosco, van fer lineal, diguéssim. Doncs aleshores, Mediaset anuncia que demandarà el nou Rosco d'Antena 3, vull dir que la guerra continua. I seguiran a veure qui pot més i a veure qui es queda, perquè sabem que és el programa amb més audiència de les tardes.
0: Molt bé.
1: I aleshores tothom el vol, perquè tothom vol aquest xer i cobrar els anuncis més cars.
0: Ja.
1: Després també dir-vos que el programa aquell que us vaig comentar que fa el Manu Sánchez, el perro andaluz, perdoneu, a Televisió Espanyola,
0: sí.
1: Bueno, ha denunciat que està rebent amenaces de mort i tal. Jo no sé la gent que no comulga amb les idees d'un altre, 20 i 73 cadenes com hi ha. No sé, jo no em poso a veure Intereconomia si no m'interessa per insultar, saps? No entenc que tu perdis el teu temps en veure alguna cosa que no t'agrada.
0: Ja.
1: Per després insultar la gent o amenaçar, no ho entenc. Però bueno, com no entenem gaires coses del món. I després també us vull comentar que si teniu internet i podeu veure algun vídeo per TikTok o on sigui, s'ha estrenat Operación Triunfo als Estats Units.
0: Ah, sí?
1: Operación Triunfo USA, sí. És una Operación Triunfo en una cadena

0: Però, hòstia, està trinit, hi ha molta gent, Núria. Tu veus els programes de l'Idol Kids, ai, dels l'Idol i tots aquests programes que jo he estat veient a través de YouTube i tal. Clar, hi ha unes veus, hi ha un pressupost a nivell dels Estats Units que poden fer unes escenografies i tal, que al·lucines, i la veritat és que es torna una mica... Així, així, eh?
1: Sí?
0: Així, així. Sí, no ens agrada gaire. Bueno, mireu-ho, ja ho podem parlar el pròxim dia.
2: Molt bé, mirarem a veure si trobem... Sí, mira, per aquí ja surt, estic ara... A veure, espera.
0: Mira a veure si veus algú.
2: Anda, que canta. Madre meva.
0: Como una almeja, mi amiga.
2: Va de rockera, eh?
0: Sí. I n'hi ha una altra que se la trobeu que està fònica.
2: Anna Bàrbara, bueno. Es diu aquesta, va amb
0: aquesta,
2: un look...
0: Em sembla que és l'Anna Bàrbara, que va de blanc?
2: No, va de negre.
0: Ah, doncs... No és...
2: Sí, sí, mira. Ah, s'ha arrencat un altre cop la mateixa, l'Anna. Ah, que bueno, jo no domino molt el TikTok, eh? Ja ho saps que jo no tinc TikTok
0: ja,
2: i no domino molt.
0: Ja, soy yo el, però... el que te lo va enviando.
2: És veritat, m'envies tu tots els vídeos i demés. Sempre em surt el mateix.
0: Si posa OT USA, afònica. Sí. A veure què et surt.
2: Ah, afònica. Això he posat OT. Sí. He posat operació.
0: OT USA.
2: A veure, que jo no sóc molt ràpida, eh? Estats
0: bueno,
2: Units.
0: Chica, somos boomers.
2: Afònica. Molt
0: que
2: bé.
0: Somos boomers. A veure si et surt, amore. Surt una noia que està com assentada a terra o agenollada a terra.
2: A veure... Ja estic aquí buscant. Surt la de negre un altre cop i no, una que surt amb un vestit...
0: No. Aquesta va de negre, la que està igual és aquesta que hem estat sentint, eh? Però ja et dic, bastant penós.
2: Sí, la veritat també... és que... No hi ha massa nivell, no sé per què.
0: No sé, o l'acadèmia no funciona igual, no sé, els preparaven molt aquí a Espanya perquè sortissin a fer una gala en condicions, saps?
2: És veritat.
0: Bueno, també us vaig comentar que s'havia provat que sortiria el primer canal amb temàtica d'esquerres, una mica, que es diria la Sèptima. Mm. Doncs ja han dit que començarà a emetre el 5 de novembre.
2: El 5 de novembre.
0: Exacte, és a dir que el 5 de novembre qui vulgui li interessi podrà sintonitzar aquest nou canal que es dirà la Sèptima i que serà d'una ideologia d'esquerres. Uh-huh. Vale? Després el diumenge, com sabeu, tenim la final del Mundial i com a notícia així farà una mica de la tele, us diré, no sé si us n'heu enterat.
2: Què?
0: Que l'Aitana i el
2: sí?
0: Mago Poc
2: sí,
0: han
2: sí,
0: comprat
2: sí.
0: El teatre en Quito. Si ho havíeu comentat, Núria?
2: No ho he comentat perquè no he tingut temps avui, però sí que m'he assabentat amb aquesta notícia que la tenia preparada de que l'Aitana i el Mago Poc han comprat a l'Aquitània de Barcelona.
0: A l'Aquitània, exacte. Sí. I l'altre dia va tancar el Jove Teatre Regina.
2: És a dir, que
0: un altre teatre que tanca.
2: És que tanquen molt els teatres i aquesta gent que ara està en un punt elevat de la seva carrera amb molts calerons, doncs poden fer meravelles i sembla ser que la...
0: Però molt bé que ho inverteixin en cultura.
2: Home, clar, ells que poden, no? Perquè al final el Mag Pop té el seu teatre on fa la seva representació, això, i vull dir que...
0: I en té un altre als Estats Units.
2: Sí.
0: I vull dir que em sembla molt bé que s'inverteixin aquestes coses, vull dir, molt guai. I després, no sé si m'heu parlat de la polèmica del Rajoy amb la columna aquella que va escriure de la selecció francesa. El senyor Rajoy va escriure una columna sobre la selecció francesa de futbol en la que deia que molt bé la selecció francesa però que no jugava en francès.
2: Ah, sí, és veritat, que hi ha hagut molta polèmica. Ho deia tots eren negres, no? Clar.
0: Sí. Aleshores, tots els diaris l'endemà de França van obrir amb aquesta notícia.
2: Clar.
0: Vull dir... I ahir, en les declaracions, en les rodes de premsa, perdó, del Mundial, va haver-hi... I hi ha unes declaracions de Lamine Yamal dient que això ens fa més plurals i que ell està orgullosíssim de representar aquesta pluralitat, igual que Espanya, que també hi ha molts jugadors de fora i tal, que em semblen molt acertades les declaracions de quasi tots els futbolistes de la selecció espanyola, dient que la pluralitat l'únic que es fa és que siguem més rics i més tolerants.

0: Vull dir que no entenc aquest senyor. Hi ha gent, el senyor Felipe González, senyor Aznar, tots els expresidentes, ¿por qué no se callan? Perquè tots estan treballant en una empresa, ganant un dineral per haver sido presidentes del gobierno de España, no per haver sido ingenieros técnicos, ¿eh? Vull dir que i es dediquen a dir unes barbaritats tots. És que quan ens fem grans potser que hauríem de començar a callar, no?
1: No sé si a callar no sé. O no sé si donar la teva opinió a grandes masses, no? No ho sé.
0: No ho sé. I després també hem tingut la polèmica del Xocas amb l'Ester Espósito. No sé si t'has enterat o
1: no, d'aquesta no m'he enterat. Què és això?
0: El Xocas és un youtuber que té moltíssims seguidors, és com l'Aeronplay i tots aquests són youtubers amb moltíssims seguidors. I va fer uns comentaris que em sembla que era tipus com dient, esta chica, este expósito, és un 10, perquè sabeu que ara les puntuen, con nota.
1: Ah, sí?
0: Sí, ara tu, i a vegades és la cara és un 6, el cuerpo és un 9, i sí, ara tot puntuen així. I ell el que diu és que, aunque sea una chica que és un 10, solo por cómo piensa, porque esta chica tiene un sentido crítico, se queja y tiene un sentido un poco progresista, que es mejor estar con un 6 que con un 10 que piense así. I, bueno, se li ha tirat tothom a sobre. Després ells, avui en dia estem en aquesta generació en què nadie reconoce nada y nadie pide perdón de nada. No me habéis entendido, lo que yo quería decir es que era, bueno, mentides tot, sí. Pues no reconeixer l'error. Però sí que ha tingut molt de hate i molt mala premsa tots aquests comentaris. És que hauríem de començar a deixar tots aquests comentaris, una miqueta tots, jo el primer. Uh-huh. Però dius, ostres, no pot ser. Que no pot ser. I eso, ¿y a qué hora es? ¿Me queda tiempo? Ya no me debe quedar, ¿no?
1: Porque 4 minutos.
0: Madre mía, bueno, yo con... Por poner una canción de Madonna, pero es igual, ya la posarem un altre dia. Doncs això, bàsicament el que us volia explicar de la tele era això, que aquests dies sí que he vist una mica de tele, una mica, només, la veritat.
1: Una mica,
0: perquè tenint aquest airet i aquest camp, qualsevol se queda dentro de casa viendo la tele.
1: Clar. També és veritat, però tindreu hores de màxima calor, com a tot arreu, no?
0: Sí, clar. Per exemple, tu ara et fiques al sol i fa calor, però et poses a la sombra i corre aire fresc. Vull dir, nosaltres estàvem esmorzant al bar i per la porta de la terrassa entrava un airet, clar. La mar de bé.
1: Clar.
0: Mira, aquest dia que vam baixar al concert de València, que vam suar, bueno, vam acabar xopats, com dèiem aquí, de dalt a baix, mullats de dalt a baix, però clar, aquesta humitat que tenim a Barcelona o a València, jo aquí a Torrijas no la tinc.
1: Ja, és veritat, és una altra història.
0: No m'has enganxat mai.
1: Clar.
0: Sí. És una meravella. I tothom amb qui parlo em diu que això, que la calor està sent horrorosa.
1: Sí, la veritat és que ja portem anys així, però és veritat que sí. Cada vegada costa més i es fa més cap amunt. Es fa molt difícil, no? sobretot a la nit. Mira, el dia vas
0: clar,
1: fent.
0: És que no podia dormir.
1: Això és el pitjor. Per mi, Per mi això és el pitjor.
0: No, per tothom, Núria, perquè si no descanses, després també clar. Et lleves més de mala llet i...
1: Això mateix. I no rendeixes, no tires cap endavant, tot et costa, tens son... Bueno.
0: Mm-hmm.
1: Doncs res, Miqui, estem ja fora de temps. Pues bueno, ens anem amb la Madonna.
0: Ens anem amb la Madonna, jo us envio un petó i parlem la setmana que ve.
1: Doncs vinga, que tinguis una bona setmana, que ens queden ja dos programes.
0: Dos setmanites. Vosaltres també. Intenteu no passar calor.
1: Pensarem en els teus consells.
0: Vinga, un petonet.
1: Una abraçada.
0: Un petonet a tots.
1: Adéu, adéu. I nosaltres també ens acomiadem al Miquel Zafra, a la part tècnica, aquesta qui us ha parlat, la Núria Cachán, des de les 10 avui. Doncs ja sabeu, un plaer, com sempre. Tornarem demà cap a les 10, aquí serem. I demà és dimecres, demà parlarem dels olis essencials de l'estiu. Sabeu que hi ha olis d'estiu i olis potser que no són tan d'estiu? Doncs d'això ens parlarà la nostra companya, la Eva Ruth González. Però demà també parlarem d'esports o demà passat, ara no ho sé. però tenim programades diverses propostes. La Hermandat Nuestra Senyora del Carme organitza tres dies de festa, de sorpreses, i estaran aquí el Toni Jiménez per explicar-nos tots els detalls, i també parlarem amb el Bajaru Dembaga i el canvi de junta que ha fet el Club Bàsquet Vila de Montornès. Aquests temes properament a les mañanes. Que tingueu una bona tarda i fins demà.
2: Bona tarda.
1: Adéu, Miquel.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.

0: Les mañanes en Territori Nocturn.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Tornès, 91.2 de l'FM.
1: Ràdio Montornès.
2: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
1: Ràdio Montornès.
2: La ràdio d'aquí.
3: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxán. Au, ja m'ha acabat.

0: Ràdio Montornès 91.2 FM.
1: Ràdio Montornès 91.2 FM. Ràdio Montornès 91.2 FM. Ràdio.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: ¿No se le ha ocurrido pensar que al mismo tiempo que usted escucha este anuncio, también lo están escuchando miles de personas? La publicidad radiofónica es íntima y efectiva. Anúnciese en la radio. Desde 25 euros, usted podrá tener su propio mensaje publicitario. Solo tiene que marcar el 93 568 2000 o el 93 568 2062. Anúnciese en la radio y hágase escuchar.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Sintonizas Radio Montornès.
1: So, how's your evening so far?
2: Bonsoir, ça va fantastique.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: No, sisplau, quin fàstic.
2: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
4: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres, de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachán. Au, ja m'acaba.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Pili Garcia. Avui arribarem al pic d'aquesta tercera onada de calor amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a Ponent, l'Ebre, el prelitoral i la Catalunya central. Al litoral la temperatura pot quedar una mica més frenada, però la xafogó serà intensa. També es mantindran les nits tropicals o tòrrides, sobretot a la costa i al prelitoral, i el vent rescalfat encara pot accentuar més la calor. Tot plegat dispara el risc d'incendi. Avui, 111 municipis de 20 comarques estan a nivell 4 del Pla Alfa, el màxim. 273 municipis més es troben en el nivell 3 de perill molt alt. Els agents rurals alerten d'una situació complicada per la combinació de calor extrema, humitats baixes i vent. També es manté restringit l'accés a 8 espais naturals. En aquest context, els bombers han donat per estabilitzat a primera hora del matí l'incendi forestal de Rubió, a l'Anoia, que ha cremat prop de 47 hectàrees entre Rubió i Castellfollit del Boix. Durant la nit hi han treballat una vintena de dotacions i més d'un centenar d'efectius. I una nova eina del CREAF, del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, permet consultar en temps real la humitat de la vegetació i contingut d'aigua del sol, una informació clau per millorar la prevenció d'incendis. A Catalunya, les zones més seques es concentren ara al Vallès Oriental i l'Occidental, el Maresme i l'interior de Girona. En mobilitat, trànsit complicat aquest matí, sobretot a la AP7 i a l'àrea de Barcelona. A l'AP7 hi ha congestió a Barberà del Vallès en sentit Girona per un accident amb un carril tallat. També hi ha retencions en sentit Tarragona entre Barberà i Santa Perpètua. Més al sud també hi ha cues entre l'Ametlla de Mar i el Perelló per un accident. A la B10, la ronda litoral, hi ha fins a 8 quilòmetres de retenció en sentit Nus de Llobregat per un accident amb un carril tallat. També hi ha afectacions a la A2 a Cervera i a Castellbisbal per avaries. I continua tallada la T244 entre Querol i Aiguamúrcia per l'incendi forestal. A Rodalies, avui hi ha serveis mínims per la vaga convocada pel sindicat ferroviari. Circularan el 66% dels trens en hores punta, de 6 del matí a 9:45 del matí i de les 5 de la tarda a 9:45 del vespre, el 33% la resta del dia. I a Rodalies també la R13, la R14 i la RT1 registren retards que poden superar la mitja hora per una incidència a la infraestructura a l'estació de la Plana Picamoixons. Les mateixes línies ja van tenir retards aquest dimarts per un mateix problema en el mateix punt. A més, la R4 acumula uns 8 minuts de demora per un accident a Castellbisbal. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
4: Dóna'm estiu.
5: Dóna'm calor.
4: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
5: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la radio.montornès.cat.
6: Tenir-te aquí al davant, tots els dies que vindran.
3: Estàs escoltant
7: Ràdio Montornès, 91.2.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Pili García. La inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa al 3,2%, la mateixa xifra que la mitjana espanyola, segons l'INE. L'augment s'explica sobretot per l'encariment de l'electricitat i el gas, coincidint amb el retorn de l'IVA al 21%. En canvi, els combustibles han ajudat a compensar la pujada. La inflació subjacent queda al 2,9%. I avui arribarem al pic d'aquesta tercera onada de calor amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a Ponent, l'Ebre, el prelitoral i la Catalunya central. Al litoral la temperatura també pot pujar, es quedarà una mica frenada per sota els 40 graus, però la xafogó serà intensa. També es mantindran les nits tropicals o tòrrides, sobretot a la costa i al prelitoral, i el vent rescalfat encara pot accentuar més la calor. Tot plegat dispara el risc d'incendi. Avui, 111 municipis de 20 comarques estan al nivell 4 del Pla Alfa, el màxim, i 273 municipis més es troben al nivell 3, per perill molt alt. Els agents rurals alerten d'una situació complicada amb la combinació de calor extrema, humitats baixes i vent. També es manté restringit l'accés a 8 espais naturals. En aquest context, els bombers han donat per estabilitzat a primera hora d'aquest matí l'incendi forestal de Rubió, a l'Anoia, que ha cremat prop de 47 hectàrees entre Rubió i Castellfollit del Boix. Durant la nit hi ha treballat una vintena de dotacions i més d'un centenar d'efectius. I una nova eina del CREAF, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, permet consultar en temps real la humitat de la vegetació i el contingut d'aigua del sòl, una informació clau per millorar la prevenció d'incendis. A Catalunya, les zones més seques es concentren ara com ara al Vallès Oriental i a l'Occidental, el Maresme i també l'interior de Girona. I pel que fa a mobilitat, a Rodalies avui a serveis mínims per la vaga convocada pel sindicat ferroviari. Circularan el 66% dels trens en hora punta, és a dir, de les 6 del matí fins a 9:45 del matí i de les 5 de la tarda a 9:45 del vespre, la resta del dia al 33%. També hi ha retards que poden superar la mitja hora per una incidència en la infraestructura a l'estació de la Plana Picamoixons, a la R13, a la R14 i a la RT1. Són les mateixes línies que ja van tenir retards aquest dimarts per un problema al mateix punt. A més, la R4 acumula fins a 20 minuts de demora per una incidència a Castellbisbal. I dos germans bessons d'11 anys han mort ofegats al riu Ter a Manlleu. Els pares van alertar de la desaparició dilluns al vespre quan els menors no van tornar a casa. Els Mossos han localitzat els cossos aquest dimarts al migdia després d'un dispositiu de recerca amb unitat subaquàtica i drons. La investigació continua oberta, però la principal hipòtesi és que ha estat un accident. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
0: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: las mañanas de Radio Montornès.
1: Bon dia pel matí i bona onada de calor que estem patint. Tercera ja en el que va de juliol i la veritat és que estem una mica ja fins als nassos. Sobretot les nits, sempre dic que són el pitjor. I clar, quan una persona no descansa per la nit, després doncs, tot el dia es va arrossegant, no? Fins que arriba un altre cop la nit i torna a passar una mica el mateix. Re, què farem, tu, si és el que toca? Volem calor, doncs tenim calor i cada vegada la calor és més insuportable. A més, no estem preparats per la calor. No ho estan als països nòrdics, ni a Anglaterra, ni a França. Però nosaltres, tot i que tenim les persianes i tenim toldos i tot això que ens ajuda, però clar, tampoc són teles especials antisol. Clar, és que ara els toldos potser sí que comencen a fabricar un altre tipus de sistema, però el que tenim fins ara doncs, no acaba de protegir-nos de 40 graus, que és el que arribem cap al migdia. La veritat és que es fa tot molt enfarragós, i les persones que treballen al carrer doncs, han d'estar constantment hidratant-se i sobreportar doncs, aquest horari que de vegades també és una mica difícil de, cap al migdia de tirar amb ell. Fins i tot nosaltres que estem tancats notem aquesta calor i hi ha moments en què ens sentim una mica ofegats. La sensació també és la mateixa que a la nit, no? Que, com que en principi has de tancar per mantenir la casa fresca, fresca és un dir, perquè de fresca nada, doncs què passa? Que a mitjanit doncs, tens una mica de... que me falta l'aire... I obres i no corre l'aire i la canalla està jiji jaja i no hi ha manera de conciliar la son i tot això doncs s'arrossega. Suposo que no em passa a mi, sinó que li passa a tothom o a la gran majoria. Suposo que la gent que viu potser a la muntanya doncs estaran més tranquil·lets, dic jo, podran obrir finestres i no escoltaran doncs aquests sorolls, en fi. Aquestes coses que té la vida que al final qui més qui menys doncs les pateix. Re, Miquel, bon dia.
2: Què tal?
1: Has dormit bé?
2: Bon dia, Núria.
1: Bon dia.
2: No, sí, aquesta nit he dormit bastant bé.
1: Sí, no mira, has dormit plano. Sí. Molt bé.
2: També em desvello al llarg de la nit també i aquesta sensació de temperatura insuportable també la tinc. Però he pogut descansar.
1: Has pogut
2: no sé
1: dormir.
2: Si és que porto també algunes nits que em costa, com això que passa, no? Que passem aquestes nits que ens costa dormir i arriba alguna nit d'aquelles que afortunadament, degut al cansanci
1: ja
2: i desgotament mental i físic que tens, et deixa el cos descansar, no? Una mica. Però sí, aquesta nit no em puc queixar.
1: Doncs mira, me n'alegro. Jo, la veritat... Mira, vaig a obrir la porta perquè és que tinc molta calor. Tinc molta calor. No puc. A més, doncs això, no? L'estudi es concentra aquí una gran part de temperatura. He tancat la porta i és que no es pot. No es pot ni respirar. Doncs... és veritat, concentrem molta calor. Jo a les 3 de la matinada estava obrint la finestra ja un poc agobiar. I clar, el soroll de la canalla era jiji jaja i dius, no sé
2: I
1: què és
2: més
1: ahir,
2: més, amb
1: clar,
2: tota la raó
1: futbol, clar,
2: tota, jo no sé a quina hora te'n vas anar a dormir tu, però...
1: Home, jo vaig marxar a les 11 després de que va parar una mica més de les 11
2: Vas acabar de veure el partit?
1: Sí.
2: Tu vas veure el partit?
1: No vaig veure el partit.
2: No vas veure res.
1: A veure, vaig veure un resum. Però sí, una mica per veure. Ara parlarem del futbol. Però eren les 3 de la matinada. Ja la celebració, dic jo, que ja s'havia acabat, no?
2: Bueno,
1: dic,
2: però
1: no
2: clar,
1: sé.
2: És un pas molt important, no? Aquest del, que la selecció
1: clar.
2: Arribi a la final i sí. Estigui classificada per la final és un pas molt, molt important.
1: Clar, i això...
2: Hi ha molta doncs... gent, a més, que també està de vacances...
1: També.
2: Sobretot la canalla, no? Que els més clar. Joves estan de vacances i...
1: Mira tota la gent que viu al voltant de la Picasso, doncs aquesta gent ja està acostumada a que arriba el mes de juliol i hi jaja, no hi ha manera de dormir. Però clar, és que després no pots dir res, perquè després surt algú que et diu és que te quejas por todo. Al final, mira, cadascú fa el que i s'apanya com pot, perquè no, això no té solució. Ni convivència, ni treball, ni, això no té solució. És el que és i vivim en una societat en què ens mirem el melic propi, però no pensem en els dels demés. I així ens va. Però bueno, ja, mira, els que són canalla ara i hi hi ha ha, d'aquí poc temps estaran treballant i ja s'ho trobaran també. Vull dir que al final tot és cíclic,
2: una roda,
1: fins i tot
2: sí.
1: La vida.
2: Depèn en quin punt estiguis de la roda.
1: Sí, vull dir que... I res, ahir vam poder seguir la selecció espanyola de futbol en pantalla gran. Un altre cop l'Ajuntament va tornar a instal·lar la pantalla a la plaça Pau Picasso. Això té molt d'èxit per seguir la final de França. I ja sabeu, els resultats, aquell gol de Oyarzabal de penal a la primera meitat i un de Pedro Porro a la segona part van marcar les diferències en aquest partit dominat clarament per la selecció espanyola. Espanya jugarà la final del Mundial 2026 després d'haver superat a França amb claretat 0-2. Això vol dir que diumenge tornarem a tenir pantalla gegant a la Pau Picasso per seguir a la selecció espanyola. És obvi, no? Vull dir que ja sabeu. Festa i més festa, perquè si hi ha alguna cosa que mou a la gran massa, això és el futbol. No és ni la sanitat, ni l'educació, ni els carrers, ni la via pública, ni la salubritat. No, el que ens mou és el futbol. I ja està, i no hi ha més. Vull dir que tingueu una bona final i que guanyi Espanya.
2: Escolta,
1: faltaria
2: més. No sé si hauràs fet aposta o no, però avui has vingut de vermell, allò com...
1: Com l'espanyola,
2: no? Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Doncs mira, ni ho he pensat. Ahir no vaig mirar molt el que em ficava i avui dic, avui agafarem conjunt, perquè si no... De vegades...
2: Bueno, o això, o que vens també, bueno, banda blanca amb un mocador vermell, però també com tenim el tema dels Sanfermines, dic que a lo millor també has vingut una miqueta...
1: També, ja saps que a mi m'agraden els Sanfermines, vull dir que sí que és veritat que hi ha moltes coses que no m'agraden de los Sanfermines, però la festa, que per cert...
2: La concentració que hi ha allà...
1: Això no m'agrada gens.
2: Això no t'agrada?
1: No, no m'agrada gens. De fet, ahir vaig veure un reportatge. És veritat que aquests dies no he seguit els Sanfermines, però vaig veure un reportatge i em va impactar. Perquè pensa que la gran majoria de gent que viu al centre marxa. Marxa perquè és insuportable. Però és insuportable la brosa, la merda que deixa tothom, els pipis que fan al carrer i el soroll. Llavors, la gent nativa de
2: Pamplona,
1: marxa. Ha d'agafar i marxar aquests dies perquè diuen que és insuportable. Pensa que...
2: Tot aquell qui pot marxar.
1: Sí, tot aquell que pot marxar. Una població petita que durant aquesta festa deu vegades més la gent
2: sí,
1: que...
2: El número de població
1: augmenta,
2: habitual.
1: Augmenta, clar, això és... Ahir vaig veure, fixa't, en aquest reportatge em vaig quedar impactada, un restaurant, un bar-restaurant de tapeo, fins on arriba la gent desalmada que, a més d'anar a veure los Sanfermines, el que fa és destrossar absolutament tot. Havien arrencat el paper, allò on posem el paper del vàter, havien arrencat la tovallola i saps les barres aquestes per la gent minusvàlida? Doncs també havien arrencat, i amb això, les ratxoles. Havien trencat rajoles de tot el servei del lavabo i havien deixat tot, que això, mira, el que ha guanyat aquest home al bar treballant 28 hores diàries per treure 4 duros, els ha d'invertir en arreglar el que li han fet en el lavabo. Brutal. I així, doncs, tots els bars de la zona anaven mostrant desperfectes. Jo no sé què té la gent al cap, però tu no pots anar a prendre't una cervesa i respectar el mobiliari? perquè no estàs a casa teva. Al final dius, ostres, no sé si surt molt a compte. Ja t'ho dic, perquè després del que vaig veure, brutal. I després, clar, la gent que es queda allà, doncs el que espera és que passi el camión de la neteja i neteixi tot això amb bombes d'aigua per eliminar la pudor a pipi per tot arreu. Llavors, la fiesta se convierte en no sé què.
2: Clar, sí, sí, hi ha moltes persones que aprofiten, suposo, o confonen, no?
1: Clar.
2: També aquesta celebració amb, com si fos tot un descontrol, no?
1: Se'ns va una mica la olla i és per això, perquè no pensem en si a nosaltres ens agradaria que ens fessin això a casa nostra, no? I casa nostra per mi també és el carrer, vull dir, jo vinc tots els dies, surto de casa al carrer, per tant, és el que parlàvem ahir de les escombraries.
2: Sí, sí, sí.
1: Ostres, fa molta pudor, molta pudor. Ahir aquesta persona que tenim que està venent números de loteria aquí al carrer que va direcció cap al carrer Estrella, doncs estava amb una ampolla de lleixiu perquè la gent que feia cua per comprar els números de loteria de la 11, doncs marxaven perquè l'olor era insuportable. Feia una olor, clar, això és tot el dia hi ha aquesta olor, perquè llencem les escombraries a qualsevol hora. Llavors ens trobem amb això. Clar, si tu no vols tenir l'olor a casa i el llences a les 10 del matí, doncs això estarà tot el dia allà. Quan passes per allà, doncs imagina't quina olor, no? No sé, al final és que hem de pensar com a societat moltes coses que fem i que les fem malament directament. I això pot afectar a d'altres persones i fins i tot a nosaltres, perquè si anem a comprar un número allà del sex i resulta que no podem fer cua perquè fa una pudor que la dona que no ven perquè la gent no es vol parar ha de comprar un pot de lleixiu i llençar-ho allà perquè l'olor sigui... No sé, al final dius, ostres... Aquestes coses que passen, no? Com a societat. Va, anem a les coses del dia a dia i parlem de la Hermandat Nuestra Señora del Carme, que organitzarà aquesta setmana doncs, la seva celebració del Dia de la Verge del Carme. Començaran dijous a les 7 de la tarda i serà una missa rociera a l'Església de Montornès Nord i el canvi de vara. De tot això parlarem aquí, d'aquí no res, perquè hem convidat el Toni Jiménez, que és el president de l'Hermandat Nuestra Señora del Carmen. Està a punt d'arribar. Més coses. Fissures que s'han produït a la carretera de la Roca que obliguen a tallar el camí de vianants fins a Montmeló. La policia local ha tallat el pas per precaució fins que no s'avaluï l'afectació. Ja sabeu, s'ha tallat el pas per vianants, per a los que vais caminando de Montornès a Montmeló, aquest pas està tallat, és a l'altura de la BV-5001, entre la sortida a Montornès i el pont de Montmeló, perquè han aparegut unes fissures a la carretera que han obligat a prendre la decisió per precaució. Segons fonts de la Diputació, l'organisme que va fer aquesta via, fa uns dies es va obrir unes fissures a la calçada de la carretera a la banda de l'itinerari de vianants. Per evitar riscos, l'Ajuntament ha tancat provisionalment el pas de l'itinerari de vianants a l'espera de la revisió estructural d'aquest camí per part de la Diputació. Esperem que no trigui massa la Diputació de Barcelona, perquè la cosa és sèria. I segons fonts de l'organisme provincial de la Diputació, s'està avaluant les causes d'aquestes esquerdes abans d'obrir el pas de nou. Esperem que ho arreglin i no obrin el pas fins que això no estigui arreglat. Sabeu que nosaltres vivim a una terra que és molt està molt empapada d'aigua per la humitat que té Montornès, sobretot aquella alçada de la carretera BV-5001, perquè allí no hi ha sol pràcticament en tot el dia, llavors la humitat doncs fa la seva tasca. Per això s'ha d'assegurar i esperem que això s'arregli. Més coses. Dilluns vinent coneixerem tots els detalls de la Festa Major. Serà a través de la Guingueta, efímera, així li diuen, aquella proposta que condueixen i que ens fa shows de, des del Departament de Festes. Ens donarà tots els detalls de la Festa Major. Recordem que la principal novetat d'enguany és que ja no serà festa dilluns, sinó que la festa serà divendres. Algo que per tradició hem gaudit durant jo tota la vida, recordo que la festa era dilluns, doncs ara han decidit, no sé de quina manera, canviar-la i serà divendres. Doncs això ho hem de tenir en compte, sobretot la gent que té festa i la que no té festa, vull dir que ho hem de saber. Hi haurà moviments i d'aquests moviments doncs es presentaran en aquesta presentació de Festa Major, que serà el proper dilluns. Més coses. Me'n vaig a la comarca perquè el Josep Casals serà el nou, de fet ja ho és, el nou alcalde de Vilanova. Va prosperar ahir una moció de censura i ha obtingut els vots dels 5 regidors de la Unitat per Vilanova a banda del seu i de l'altre regidor no escrit. Josep Casals és el nou alcalde de Vilanova des d'ahir dimarts al migdia, després que hagi prosperat la moció de censura que ell mateix Casals i el regidor Xavier Fernández, fins fa dues setmanes, membres del govern, van presentar contra l'alcaldessa Roser Colomer i el govern format per Impulsem i el PSC. Tal com estava previst, Casals ha sumat el vot de dos regidors no escrits, ell i Fernández, i dels 5 regidors de la Unitat per Vilanova que passaran a formar part del nou govern municipal. Tot això va produir-se ahir pel matí i ja feia dies que circulava un vídeo de la Roser Colomer explicant aquesta situació que s'han trobat a l'Ajuntament de Vilanova. La Roca posa 1,3 milions d'euros per situar oficines de l'Ajuntament a Can Torrents. Les obres de l'edifici, que havia estat un casal d'avis, es licitaran cap a la tardor. El ple de la Roca va aprovar dijous aquesta modificació del crèdit de 1,3 milions d'euros per fer les obres de rehabilitació de l'antic casal d'avis de Can Torrents, que s'adaptarà per col·locar-hi despatxos de l'Ajuntament. La Garriga presenta la seva Festa Major amb més de 70 activitats. Serà del 30 de juliol al 2 d'agost. El municipi omplirà de cultura popular, música i tradició. Veïns i veïnes i entitats socials tornaran a volcar-se als carrers de la Garriga del 30 al 3 d'agost, del 30 de juliol al 3 d'agost, per la seva Festa Major d'enguany. L'Ajuntament va presentar justament el programa que inclou una 60ena d'activitats que combinen cultura popular, música i també tradició. Ho dic perquè si voleu ja començar a anar de festa en festa, doncs a l'estiu també ens dona aquesta possibilitat poder gaudir de les festes arreu de la nostra comarca. Han donat una recompensa de 2.000 euros a qui trobi una guitarra sostreta a l'àrea del servei de l'AP7 a Llinars. Sembla ser que aquesta guitarra pertanyia a una banda de heavy metal, Ascent, a qui van robar mentre el camió de la gira de la banda estava fent un descans. Van obrir el camió i li van sostret aquesta guitarra i diuen que per això ofereixen una recompensa de $2,000 per qui la trobi. Llavors, si sabeu on està aquesta guitarra, mireu que hi ha una recompensa, això sembla ja a l'oeste, doncs que sapigueu que $2,000 és una quantia interessant. I ja per acabar, Jordi Gendre va exposar amb 90 anys a la Galeria Artemisa de les Franqueses al maig de 2024, on va tornar a tenir protagonisme als entorns naturals. Avui hem de parlar que el pintor de Granollers, Jordi Gendre, va morir dissabte 4 de juliol als 92 anys. L'artista va néixer a Granollers al 34 i al llarg de la seva vida va exposar més d'una 60ena de vegades. La primera mostra com a artista individual va ser el 61 a la Casa de Cultura de Sant Francesc a Granollers. L'última va ser fa 2 anys a la Galeria Artemisa de les Franqueses amb 90 anys. Doncs descansi en pau el Jordi Gendre. I res, aquestes són algunes de les notícies que us hem portat de Montornès, però també de la nostra comarca. Avui hem volgut sortir una mica més enllà i compartir amb vosaltres aquestes notícies curioses o interessants. Avui és el Dia Mundial de les Habilitats i per això volem divulgar la importància d'impulsar els joves a través de l'adquisició d'habilitats i destresses. És 15 de juliol i avui és Santa Rosalia, Buenaventura i Bonossa. Felicitats, que tingueu un dia meravellós i felicitats també a totes les persones que avui estiguin d'aniversari per molts anys. Comencem i ho fem ja amb Shakira i Alejandro Sanz. La tortura. Bon dia, Montornès, i bon dia, comarca.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
6: Doncs anem directament al contingut, a l'Antonio Jiménez i la Míriam Jiménez, que els tenim ja a la redacció, de seguida amb nosaltres, per parlar de la festivitat de la Virgen del Carme. Serà el 16, el 18 i el 19 de juliol i ara esbrinarem totes les activitats. Avui tenim una valoració del nou president, la nova junta del Club Bàsquet Vila de Montornès. Doncs avui ens visita el Bajaru Dembaga i ens parla d'aquest canvi de junta. I acabarem amb la Eva Ruth González. Avui la Eva ens parla de si hi ha olis essencials per l'estiu o no. De fet, ens recomana quals serien els més apropiats per utilitzar amb la calor. I aquestes són algunes de les propostes que us portem. No està gens malament. Espero que us quedeu amb nosaltres. Anem ja amb la informació de servei. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Juan Carlos Piña, bon dia.
7: Bon dia. Temps estable aquest dimecres a la província de Barcelona, en un dia en què pugen les temperatures, més notablement al prelitoral. Màximes de 41 graus a Igualada i Rubí, 40 a Manresa i Sabadell, 39 a Vic, 35 a Barcelona, 34 a Mataró i 32 a Vilanova i la Geltrú. L'EMET manté activat l'avís per calor a tota la província, és de nivell taronja perí important a tot l'interior. Per altra banda, al litoral bufa vent moderant de la component sud-oest, a la resta vent fluix variable girant a la component oest durant les hores centrals. És una informació d'EMET.
6: Gràcies i fins demà. Anem directament a recordar la farmàcia de guàrdia, avui la farmàcia Montornès a l'avinguda 11 de setembre número 7. Per qualsevol emergència, el 112 o el 061 i el número de telèfon de la policia local, el 93572 1110.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
8: Comercial Solà.
9: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
8: Comercial Solà.
9: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
8: Comercial Solà.
9: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
8: Comercial Solà. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solà. Telèfon 93 568 2074, avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solà a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
6: Doncs anem directament ja amb la gent del Mugent, perquè un cop més els tenim aquí, són els joves de quart, i avui, atenció, escoltem el Marc Valls i la Ivet Tobarra. Ells ens porten a acudits.
10: Ràdio Escola Mugent,
11: el que més escolta la gent.
12: Hola a tothom, els acudits més divertits els tenim aquí.
13: No us perdeu els d'avui, som-hi!
14: Hola, sóc la Ivet Tobarra i avui us diré el meu acudit. Doctor, doctor, a ningú em fa cas. Que passi el següent.
15: Jo sóc el Marc Valls i avui presentaré el meu acudit. Com el diu? Bigoti en italià, trampoline di moco.
16: Us han agradat?
17: Esperem que sí!
18: Moltes gràcies per seguir
19: a la gent mullent.
20: Adeu!
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
1: La cultura.
2: La que hi ha a cada porta i a cada balcó.
1: La de qui escriu i la de qui assaja.
2: La de qui busca i la de qui escolta.
1: La de qui obre finestres on abans semblava que no hi havia res.
2: La que pren vida perquè tu hi ets.
1: Tu també en formes part. El teu gest t'ho canvia tot.
2: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
3: Si vols estar al cas de l'actualitat del col·lectiu LGBTI, no et perdis el Col·lectius en Xarxa.
16: Aprenem amb un munt de testimonis que ens apropen a realitats invisibilitzades.
17: Col·lectius en Xarxa, amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago.
21: Els dimecres a les 6 de la tarda a Ràdio Montornès.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. La Generalitat preveu destinar aquest any gairebé 955 milions d'euros a reduir la pobresa infantil. El Pla d'Acció 2026 inclou 66 mesures, 23 de noves, en àmbits com la prestació, l'educació, el lleure, l'alimentació saludable, la salut, l'habitatge o la pobresa energètica. I el president Salvador Illa ha assegurat que el govern vol enfortir l'estat del benestar i que la integració és positiva i que no es tracta de triar entre invertir en defensa o en drets socials. L'escoltem.
2: Volem una Catalunya socialment igualitària, més cohesionada i més justa. A una mà, l'ambició moral, els nostres valors, i a l'altra mà, l'ambició transformadora. El compromís del govern és clar i inequívoc enfortir l'estat del benestar davant d'aquells que el volen eliminar o afavorir. Allà on uns retallen, nosaltres pretenem reforçar.
1: Illa ha fet aquesta crida a la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya. I la inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa al 3,2%, la mateixa xifra que la mitjana espanyola, segons l'INE. L'augment s'explica sobretot per l'encariment de l'electricitat i el gas, coincidint amb el retorn de l'IVA al 21%. En canvi, els combustibles han ajudat a compensar la pujada. La inflació subjacent es queda al 2,9%. I avui arribem al pic d'aquesta tercera onada de calor, amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a Ponent, l'Ebre, el prelitoral i la Catalunya central. Al litoral la temperatura pot quedar una mica més frenada, però la xafogor serà intensa. També es mantindran les nits tropicals o tòrrides, sobretot a la costa i al prelitoral. I el vent rescalfat pot encara accentuar més la calor. Pel que fa a les altes temperatures, Barcelona prepararà un simulacre de calor extrema per comprovar com respondria la ciutat davant d'un escenari de fins a 50 graus. La primera fase començarà aquest estiu i servirà per analitzar la resistència dels serveis municipals, els equipaments públics i els protocols d'emergència. L'objectiu és detectar punts vulnerables i millorar la resposta davant d'onades de calor cada cop més intenses. I pel que fa als incendis, Protecció Civil eleva a 111 els municipis de 20 comarques al nivell 4 del Pla Alfa, el màxim. 273 municipis més es troben al nivell 3, de perill molt alt. Els agents rurals alerten d'una situació complicada per aquesta combinació de calor extrema, humitats baixes i vent. I en aquest context, els bombers han donat per estabilitzat a primera hora del matí l'incendi forestal de Rubió, a l'Anoia, que ha cremat prop de 47 hectàrees entre Rubió i Castellfollit del Boix. Durant la nit hi han participat, han treballat una vintena de dotacions i més d'un centenar d'efectius. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.
2: Continuem amb els acudits dels alumnes de quart B de l'Escola Mugent. Li toca el torn a la Nora Recolons i a la Íria Silva. Endavant.
3: Ràdio Escola Mugent,
4: el que més escolta la gent.
5: Hola a tothom, els acudits més divertits els tenim aquí.
6: No us perdeu els d'avui, som-hi!
7: Hola, em dic Íria Silva i faré aquest acudit. Per què el mar és blau? Perquè els peixos fan pluc-pluc.
8: Hola, sóc la Nora Recolons i aquest és el meu acudit. Què fa un home boig cridant enmig d'un camp? Està sembrant el pànic.
9: Us han agradat?
10: Esperem que sí!
11: Moltes gràcies per seguir
12: a la gent mullent.
13: Adeu!
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
14: La ràdio d'aquí.
15: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
16: A la butxaca.
17: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Estàs escoltant
2: Radio Montornès 91.1.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: No, sisplau, quin fàstic.
4: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Las mañanas de Ràdio Montornès.
2: Doncs bé, avui hem convidat el Bajaru de Maga perquè s'ha produït un canvi de junta al Club Bàsquet Vila de Montornès ja fa algun temps i ens agradaria parlar i saber exactament com s'ha donat i quina és la situació ara, hores d'ara, al Club Bàsquet Vila de Montornès. Bon dia.
3: Què tal, Núria? Com estàs?
2: Doncs encantada de tenir-te aquí. Tot i que avui no estem de festa, sinó que venim a parlar de coses sèries.
3: Sí, avui posem-nos una miqueta seriosos.
2: Més que res per la informació que ens portes, perquè hi han hagut canvis, això passa a totes les juntes, vull dir que s'està durant un temps i arriba un moment en què l'actual junta vol sortir per entrar una nova, i això és el que ha passat al Club Bàsquet Vila de Montornès. Explica'ns una mica, fins ara hi havia, no sé si hi havia un equip o una persona o dos o tres, com ho fèieu?
3: Bueno, primer de tot això, gràcies, Núria, per donar-nos també aquest espai per poder explicar les coses. I com bé dius, arreu, sempre, en tots els llocs, sempre hi ha canvis.
2: És veritat.
3: Llavors, doncs sí, creiem que era necessari que hi hagués un canvi dintre de la junta del al Club Bàsquet Vila de Montornès, perquè al final doncs també formem part d'aquest club, ja no només com a aficionats, sinó també altres com a jugadors, altres com a pares, altres com a aficionats, saps? I doncs era necessari aquest canvi, i doncs es fa aquest canvi simplement perquè es veuen que hi ha algunes coses que no quadren. Hi ha una falta de transparència per part de la persona que doncs ho gestionava tot, perquè prèviament hi havia una junta, però es va anar quedant sola i, clar, ho gestionava només ella sola, i doncs hi havia coses que no quedaven massa clares. No donava com aquesta tranquil·litat per saber que s'estan gestionant les coses d'una manera o d'una manera correcta i
2: home,
3: coherent.
2: Ara tenim la llei de la transparència.
3: Exacte.
2: Vull dir, s'ha de seguir tot molt, de forma molt curosa, no?
3: Exacte, perquè si nosaltres com a ciutadans a peu de carrer doncs demanem als representants polítics que siguin transparents, què més que nosaltres que ho demanem doncs també ho siguem.
2: Clar,
3: saps?
2: Les associacions, les entitats,
3: totalment.
2: Tothom ha de lluir aquesta transparència. I heu arribat justament al moment en què, com que els membres de la junta han anat marxant, s'ha quedat una persona, s'havia de fer un canvi de junta.
3: Necessitava una renovació. Hi havia aquesta necessitat, i a més era una necessitat que és com aquesta metàfora de l'elefant dintre de l'habitació, saps? Que sabíem que s'havia de fer, però ningú volia parlar del tema.
2: Clar.
3: Llavors, doncs, arriba un punt en el que doncs, unes quantes persones que formen part del club, tant pares com jugadors, que diuen que, ué, aquí hi ha coses que crec que s'haurien de gestionar d'una altra manera, o almenys doncs donar l'oportunitat que ho facin altres persones si la que hi ha doncs no es veu capacitada per tirar-ho endavant. Llavors doncs es demana que es faci una assemblea, perquè com en totes les entitats doncs s'ha de convocar una assemblea perquè es pugui convocar unes eleccions doncs legals amb les bases dels estatuts del club, i igual que el club doncs a totes les entitats i associacions que doncs estan inscrites dintre d'un registre, i doncs al final doncs aquest era el primer pas, a fer.
2: Es va fer aquesta assemblea?
3: Es va fer aquesta assemblea, es van presentar doncs un grup de 7-8
2: persones.
3: Una candidatura
2: composada per 8 persones.
3: Exacte, que es van donar doncs els 14 dies des del dia de l'assemblea perquè també es pogués presentar una altra candidatura. No s'hi va presentar ningú, i doncs com que no s'hi va presentar ningú, doncs al final doncs va sortir la única candidatura que es va presentar.
2: Molt bé. En aquesta candidatura ens trobem, com ja hem dit, amb 8 persones, el president, Baharudin Vaga, que està aquí amb nosaltres, tan nombrado presidente.
3: Tan nombrado presidente.
2: Ara tens feina, eh? Se't gira feina.
3: Sí, no, al final jo crec que és la mateixa feina que... la mateixa feina que portava fent dintre del club. És veritat que estava més en una part més esportiva, però també utilitzant el meu coneixement també social, perquè al final qui em coneixes des de ben petit, Núria,
2: clar,
3: saps que per mi al final l'esport no és simplement esport.
2: És
3: al final també
2: més.
3: És molt més. L'esport també és integració, és convivència, són valors, saps? I crec que això és molt important. Però és veritat que ara doncs, ja passa a un següent nivell, saps?
2: Ara en parlarem, però a mi m'agradaria que ens presentessis una mica a totes les persones que hi seran. El president ets tu, però teniu un secretari.
3: Òbviament, com a totes les entitats, mínim, hi ha d'haver-hi un president, un secretari i un tresorer.
2: Uh-huh.
3: Doncs tenim president, en aquest cas sóc jo, tenim el secretari, que és el Sergio Pinza,
2: uh-huh,
3: que ell és pare de dos jugadors
2: del club.
3: Club. Uh-huh. També tenim a la Demelsa Maldonado, que és la tresorera, que uh-huh, també, doncs, també té els seus fills al club.
2: Club.
3: Al final, les persones uh-huh que formen part de la Junta són persones,
2: clar,
3: que tenen molt... O sigui, són socis del club, clar, però perquè tenen els seus fills també jugant al club. Jo no tinc els meus fills, perquè no tinc fills, però jo sóc jugador del club i a la vegada també entrenador.
2: S'entén.
3: Això com el trio més important, saps?
2: El president,
3: secretari
2: i el tresorer.
3: Després tenim doncs els vocals.
2: Uh-huh.
3: Els vocals tenim a la Cèlia Balboa, tenim a la Eva Sánchez, que també tant la Cèlia com la Eva també tenen els seus fills. Tenim a l'Oriol Calls, que ell és jugador del club, és company meu d'equip.
2: Uh-huh.
3: La Laura Sánchez, també, que ella també és mare d'un jugador del club. I també la Noemi Martínez, que també és mare de dos jugadors del club. Però també creiem que era necessari que hi hagués aquesta representació de les famílies dels jugadors especials, de necessitats especials, que també tenim dintre del club, que al final són tres equips, i creiem que dintre de la Junta doncs, hi havia d'haver-hi una representació d'aquesta part, d'aquesta massa tan important que tenim dintre del Club Bàsquet Vilamontornès.
2: Doncs ara teniu ja l'equip complet per començar la temporada i, sí que ens agradaria saber una mica cap a on aneu, no? Quina serà la línia de treball d'aquesta nova Junta?
3: Doncs ho hem deixat superclar. A més, també, una vegada vam presentar la candidatura, doncs ens vam reunir i vam marcar quines serien les línies, les pautes que es portarien a terme. I doncs hem dividit doncs, el que són les seccions també dintre del club en tres parts. Tenim el que és la Junta, i de la Junta doncs, surten com tres branques, saps? Per dir-ho d'una manera. Tenim el que és la secció més esportiva, que la secció esportiva sí que hem comptat i seguim comptant amb la figura del Xavi Espín, que al final doncs, és una persona que doncs, porta, i per ell també es crea aquest club de bàsquet, juntament amb l'Eric Sánchez, que s'encarregaran de la part esportiva.
2: Uh-huh.
3: Després tenim la part administrativa, que en aquesta part administrativa doncs, tenim tant el secretari com el... Que diem administrativa, que és tot el que uh-huh és documentació, però també a la vegada tot el que té a veure amb els calés, amb el que té a veure amb la part més econòmica, en què estaran tant el Sergio com la Demelsa, però a la vegada també estaran alguns dels vocals com la Cèlia i la Laura.
2: Uh-huh.
3: I després a la part tenim la secció social, que com bé pots imaginar-te, en aquesta part doncs, hi estaré jo juntament amb la Noemí, i també treballarem de manera lineal amb la resta de seccions, saps? Amb la secció tant esportiva com amb la part més econòmica i administrativa, perquè creiem que al final la massa social del club, al final són els jugadors, però a la vegada són els seus pares.
2: Clar.
3: I creiem que és molt necessari que hi hagi aquesta part social, simplement perquè creiem que l'esport no ha de ser una trava perquè la gent, sobretot els infants, no puguin practicar un esport, saps? La part més econòmica no sigui una part, que sigui una no ha de ser un impediment perquè els nanos puguin practicar un esport. Al final l'esport és salut, saps?
2: Totalment.
3: I crec i creiem i pensem fermament de que al final doncs aquesta part més social doncs és una part molt molt important dintre de la nostra entitat.
2: Ja ho has dit, social, integrativa, amb valors, una mica la filosofia amb què es va iniciar tot aquest projecte del Club Bàsquet Vila de Montornès.
3: Totalment.
2: I quan parlem del Club Bàsquet Vila de Montornès és fàcil recalar en un nom, que és el Xavi Espín.
3: Sí, totalment.
2: On està el Xavi?
3: El Xavi està aquí.
2: Forma part del club?
3: Forma part del club, és entrenador del club i a la vegada també juntament amb l'Eric, l'Eric Sánchez, portaran la part més esportiva. Tota la gestió esportiva la portaran tant l'Eric Sánchez com el Xavi Espín i doncs són els que doncs marcaran les pautes i les línies a seguir en tot el que té a veure amb la part esportiva, saps? Des de la base fins al primer equip. A més també s'està gestionant, que en breus si segueixes les xarxes, doncs estem acabant de tancar tots els equips i doncs aquesta temporada tenim un equip més femení.
2: Jo volia saber, ja t'has avançat, però sí que abans de parlar d'aquest nou, quants equips teniu de bàsquet?
3: Ara mateix tenim 15 equips de bàsquet, entre masculins i femenins. Tenim des de la base, des de l'escola, passant pel premini, pel mini, per l'infantil, pel cadet, pel júnior, pel sots 20 i també doncs ara tenim tindrem un equip femení sots 25 i doncs mantenim els dos sèniors, tant masculí com femení, que creiem que al final doncs els dos equips sèniors, els dos primers equips del club, tant que siguin masculins com femenins, creiem que és molt important perquè al final la base s'ha de fixar, han de tenir uns referents.
2: Clar.
3: Han de tenir uns referents per poder seguir i perquè també entenguin que aquest sentiment de pertinença del club ha de començar des de ben petit. Òbviament que si arriben oportunitats pels nanos i per les nenes que vulguin doncs provar en altres llocs, nosaltres no tanquem portes, saps?
2: Al contrari, no?
3: Tot el contrari, nosaltres donem molt de suport en aquests aspectes.
2: Baharu, parlaves d'un equip SOS 25?
3: Sí.
2: De quina categoria estem parlant?
3: Però estem parlant de persones, de jugadors, bueno, en aquest cas són jugadores...
2: Noies, sí.
3: Noies que tenen entre 21 i 25 anys.
2: Molt bé. Que aquest grup de gent, de noies, no el teníeu?
3: No el teníem. Han vingut, ens van demanar que volien, doncs...
2: Molt bé, no?
3: I la veritat és que, uau, ens ha vingut com a...
2: I veterans? Tenim veterans al Club Bàsquet Vila de Montornès?
3: No tenim veterans. Teníem veterans, però no teníem veterans. Però és veritat que és una cosa que va haver-hi en el seu moment, especialment des de abans previ a la pandèmia, que és veritat que justament després de la pandèmia ha sigut una... Hem hagut de fer molta feina per poder mantenir-ho tot, saps? No és fàcil perquè al final doncs, tots sabem el que va ser la pandèmia i doncs, al final molta d'aquesta gent que hi havia en equips veterans i a més doncs, formen part del club com a delegats o com a persones que també formen part del club. Així que el que volem deixar clar des de ja és que ja ens hem posat en marxa, estem ara amb el campus,
2: estem amb el campus, que a més d'aquí no res, vindreu a visitar,
3: vindrem
2: aquí a les mañanes de Ràdio Montornès, em portaràs canalla i com cada any farem una mica de...
3: Sí, que us expliquin.
2: Clar, de retorn veritat. Del que fan, de com se senten, de què significa per ells el club bàsquet, totes aquestes coses que quan arriba l'estiu tenim oportunitat de poder tenir canalla aquí a l'estudi i això ens agrada molt.
3: Totalment. I al final doncs, el campus era doncs, una de les coses que doncs, sabíem que era molt important, que si es veia que hi havia una transparència cap als pares, cap a les famílies, cap als jugadors també, i cap als participants que formaran part del campus, doncs era molt necessari que es vegi des de fora que hi ha unes intencions i unes ganes de poder donar aquesta tranquil·litat i aquesta transparència de dir, ei, sabem com estaven les coses perquè no es van gestionar bé, hi ha hagut moltes coses que s'han amagat o que s'han ocultat i que no s'han fet bé i no s'han comunicat de manera correcta. Nosaltres volem canviar-ho això perquè al final la massa social del club sou vosaltres. Sense vosaltres no hi ha club, saps?
2: Llavors, manos a l'obra, teniu uns quants anyets per endavant, per treballar, per seguir treballant en aquest club, amb aquesta nova junta. I jo crec que pràcticament ho hem parlat tot ja, no?
3: Sí, només que és això, que al final, doncs, el que t'estava dient, anirem sempre endavant. També la Junta té una feina molt important, sobretot en el fet de sanejar els comptes, i ho estem fent, està sent dur, però s'ha de fer. Però confiem i demanem sobretot aquesta confiança a tots els pares. I si més endavant doncs vols fer preguntes als altres membres de la Junta,
2: ja en parlarem, clar.
3: Parles i ja està, i com va la cosa i ja està.
2: Perfecte, Baharu. Com sempre, moltes gràcies.
3: Res, Núria, ja saps, encantat de poder formar part i que sempre em donis aquest espai. Doncs, és guai tornar a veure't i tornar a fer ràdio.
2: Ja saps que aquesta és la teva casa, ja
3: que
2: ho saps.
3: Guai, tio.
2: I les mañanas encara més.
3: Me hago mayor, també.
2: Sí, nos hacemos mayores todos. Sí. Baharu, gràcies.
3: A tu, Núria.
1: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Em sabríeu dir on acaba la grega Emporion i on comença l'Emporiae romana? La mostra permanent de la Seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya ens en dona algunes pistes a la seva exposició permanent. Més de 600 peces, una selecció de les més rellevants que s'han anat recuperant en excavacions, serveixen de testimoni de la història del jaciment grec i romà d'Empúries i ens ajuden a descobrir què queda d'aquella ciutat portuària mediterrània. Una història mil·lenària que es complementa amb un viatge en el temps, audiovisual i reconstruccions en tres dimensions. Empúries, Port de Cultures és el nom de l'exposició que us permetrà connectar amb el passat. Només a l'entrada ja hi trobareu una peça excepcional i emblemàtica del passat grec d'aquesta zona, l'estàtua hel·lenística de marbre d'Asclepi, el déu de la medicina. A partir d'aquí, gràcies a obres d'art, estris quotidians i fragments de jaciments arqueològics, en veureu l'evolució paisatgística, urbanística, institucional, social, cultural, política i religiosa. Si voleu descobrir la història d'un dels jaciments més rellevants a partir de troballes úniques, només cal que aneu fins a la Seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya i visiteu l'exposició permanent Empúries, Port de Cultures. En teniu tota la informació al web macempúries.cat.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A Ràdio Montornès, la intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
4: Ràdio Montornès.
2: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
4: Ràdio Montornès.
2: La ràdio d'aquí.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Las mañanes de Radio Montornès.
1: I arribem al punt i final en aquest matí de dimecres. Ja sabeu, avui 15, meitat de mes, i ja anem cap a la baixada de juliol. Mica en mica arribarem i ja sabeu, aquí ens trobareu demà, també dijous. Demà parlarem, atenció, amb la Esther Bello. La Esther Bello és la tècnica d'infància i estarà amb nosaltres per fer una valoració d'aquestes dues setmanetes que porta la canalla fent el casal de lleure i el casal d'estiu esportiu. Però això serà demà. Demà parlarem de cinema i també parlarem amb els companys de la biblioteca. Que tingueu un bon matí i una bona tarda, i demà, Miquel, tornem a fitxar.
2: Doncs sí, demà tornem a estar aquí.
1: Vinga, fins a les 10. Bona tarda. Bona tarda. Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Pili García. El president de la Generalitat, Salvador Illa, es compromet a treballar per equiparar els salaris dels professionals dels diferents dels serveis socials, també als departaments que havien quedat fora de l'acord sectorial, com Igualtat i Feminisme. Ho ha dit a la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya, on ha defensat que el govern vol enfortir l'estat del benestar i que no s'ha de triar entre defensa i drets socials.
2: Volem una Catalunya socialment igualitària, més cohesionada i més justa. A una mà, l'ambició moral, els nostres valors, i a l'altra mà, l'ambició transformadora. El compromís del govern és clar i inequívoc enfortir l'estat del benestar davant d'aquells que el volen eliminar o afavorir. Allà on uns retallen, nosaltres pretenem reforçar.
1: En el mateix acte, Illa també ha anunciat que el govern aprovarà dimarts que ve, el dia 28 de maig, com a dia del tercer sector social a Catalunya. I Salut retarda fins al 5 d'octubre l'inici de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid per l'endarreriment de la producció de les vacunes de la grip. El canvi ve després que l'OMS hagi recomanat modificar les soques de la vacuna antigripal. Per compensar-ho, Salut obrirà les cites a finals de juliol i impulsarà una campanya específica per vacunar mestres i professorat. I la inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa al 3,2%, la mateixa xifra que la mitjana espanyola segons l'INE. L'augment s'explica sobretot per l'encariment de l'electricitat i el gas, coincidint amb el retorn de l'IVA al 21%. En canvi, els combustibles han ajudat a compensar la pujada. La inflació subjacent queda al 2,9%. I la meitat de les pimes catalanes ha frenat decisions de creixement per problemes d'habitatge i mobilitat dels treballadors, segons un estudi de Pimec. L'informe apunta que un 28% d'empreses ha renunciat a ampliar la plantilla i que el 67% ha vist com algun candidat rebutjava una oferta laboral per dificultats per trobar habitatge o assumir-ne el cost. I avui arribem al pic d'aquesta tercera onada de calor amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a molts punts de Catalunya. Al litoral, a més, la xafogor serà intensa. També es mantindran les nits tropicals o tòrrides, sobretot a la costa i al prelitoral. El vent rescalfat encara pot accentuar més aquesta sensació de calor. I pel que fa al risc d'incendis, Protecció Civil eleva a 111 municipis de 20 comarques el Pla 4 del Pla Alfa al màxim. 273 municipis més es troben en el nivell 3 de perill molt alt. Es manté restringit l'accés a 8 espais naturals. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
4: Fins al melic de la calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
5: Vale.
4: Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
6: A Ràdio Montornès, La Intersecció.

Radio Montornès 91.2 FM.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
2: A casa, la feina i al carrer.
3: Quan anem de festa...

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
2: Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.

0: Ràdio Montornès.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: L'onada de calor arriba al pic amb temperatures que s'enfilaran fins als 41 graus al Pla de Lleida i a les comarques centrals de Catalunya. Temperatures que també pujaran en punts del Gironès o la Selva, on no són tan habituals. Avui hi ha 111 municipis amb risc extrem d'incendi forestal. Previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia, una situació avui més calorosa que no pas ahir i estem canviant de mica en mica aquesta xafogó tan destacable de les últimes hores per una calor molt més seca però més intensa. El vent està girant cap a sud, cap a Garbí, a moltes comarques i atenció perquè a les immediates hores anirem tenint també algunes ventades força locals però molt intenses, especialment entrant per l'Ebre en forma d'alguna tempesta seca i també cap a les comarques interiors de Girona. Molt de compte la serralada transversal, aquí és on també pujarà més la temperatura, al igual que el prelitoral barceloní, a la Catalunya central i les comarques de Ponent. A Lleida arribarem a passar dels 40 graus. Compte, ja diem, amb aquestes ventades locals, però molt seques, i és que de pluges en tindrem poques, algun ruixat francament molt local entrant per les comarques del sud. Demà sí que hi haurà algunes tempestes més a la tarda, amb una mica més de núvols i una temperatura molt elevada, però un palet menys que avui, sí. N'estem pendents a la xarxa.
1: Barcelona prepara, de fet, un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus de temperatura. És dimecres 15 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Compromís del president Illa amb el tercer sector per lluitar a favor de la cohesió i per l'equiparació salarial dels serveis socials. Sònia Kerr.
4: Illa ha assegurat que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú.
5: Catalunya ja és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
1: 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa en el 6%, molt per sota de la mitjana catalana.
4: Els que han fet graus de salut i enginyeria són els que tenen salaris més alts. Per contra, els d'humanitats són els que cobren menys, segons l'enquesta d'inserció laboral de l'Agència per la Qualitat Universitària.
1: El PSOE recupera pistonada i guanyaria les eleccions espanyoles amb un 33% dels vots.
4: És una millora de més d'un punt i mig respecte del baròmetre del juny del 6 al Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el PP perdria 2 punts i s'hi situaria en un 25% d'estimació de vot.
1: En cultura, el mestre Josep Pons s'acomiada del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre.
4: Pons marxa el 24 de juliol amb la 8a Sinfonia de Mahler. El músic destaca d'aquests 14 anys l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric.
1: En esport, Jordi Cervantes, 9 jugadors catalans a la final del Mundial amb la selecció espanyola.
6: El combinat estatal es va desfer de França per 0-2 en la primera semifinal disputada a Dallas i amb un penal provocat per Lamine Yamal. Anglaterra i Argentina buscaran aquesta nit el segon bitllet per a la final.
1: Al control de Soibal López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: L'onada de calor actual arriba avui al pic, coincidint amb l'entrada de la canícula. Avui les temperatures arribaran als 41 graus a Ponent i a la Catalunya central, però també al nord del país s'esperen temperatures exageradament elevades per l'època de l'any. Volem saber quina és la previsió de cara als propers dies, un cop se superi aquest pic de calor. Luismi Pérez, què ens espera pel que fa a temperatures?
3: Doncs la veritat és que no ha d'afluixar gaire la temperatura les properes jornades. Si bé és cert que, per exemple, demà baixarà un parell o 3 de graus la temperatura màxima, quedaran dos elements que s'hauran de tenir molt en compte. Un, que venim de tan amunt que demà encara estarem fregant, per exemple, els 40 graus a les comarques interiors de l'Ebre o les del Pla de Lleida, cap als 36-38 graus al prelitoral o la Catalunya central. Però, com ha passat els últims dies, demà baixarà aquesta temperatura mínimament, però a canvi una altra vegada de més humitat, per tant molta xafogor, una sensació de calor que continuarà sent molt i molt palesa. Sort d'alguna tempesta que demà a la tarda sí que refrescarà una mica al nord del país i aquesta tendència de temperatures molt elevades, més del que toca, doncs també continuarà el cap de setmana i sembla que gran part de la setmana que ve. Per tant, la calor totalment canicular, del tot assegurada.
1: Es tracta del tercer episodi de calor que viu Catalunya en poques setmanes i per això molts municipis es preparen perquè les temperatures continuïn en augment. Justament Barcelona prepara un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus.
4: Aquest estiu comença la primera fase, prèvia al simulacre, per avaluar la resistència dels serveis o dels equipaments públics en cas d'arribar a aquesta temperatura. La prova també es planteja si la ciutat podria suportar temperatures superiors als 40 graus durant diversos dies.
1: L'onada de calor afecta especialment la gent que treballa a l'exterior amb temperatures per sobre dels 35 en molts punts de la Catalunya central i que avui arribaran fins a 40. Els experts insisteixen que no són registres extrems, però el problema és que persisteixen durant molts dies. El 9FM, Guillem Sánchez.
0: A Vic, en 300 metres de diferència, dos termòmetres digitals marcaven una temperatura de 28 graus i de més de 35 respectivament. Uns valors que denoten que fa calor, però que no són científicament fiables com els que s'extreuen de les estacions meteorològiques homologades, com la Campbell que en Santi Puig té a casa.
7: El que ens matxaca més de juliol és que som molt consecutius, massa dies seguits en temperatures altes, no extremadament altes, sinó altes. I la sequera que portem tretocat i és que no plou.
0: I quan estem dins una onada de calor, el que tothom vol saber és fins quan durarà.
7: Ens estabilitzem a 35-36 graus, ara fins a pràcticament fins a acabar el mes, fins al 25 segur que ens estarem així, i no es veu pluja. O sigui, clar, 35 graus ja no són calors extremes. No ens està fent res que no toqui, una mica més que altres anys sí, però tampoc per esbarans, eh?
0: A Callatenes, només el 2023, el 2019 i el 2015 s'havia arribat als 40 graus.
1: El president Salvador Illa s'ha reunit aquest migdia amb els alcaldes afectats pels incendis d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp. Cinc batlles i batllesses han assistit a aquesta trobada que ha acabat fa pocs minuts. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats, bon dia.
8: Bon dia. Una reunió que, com deies, s'ha celebrat al Centre Cívic del Pla de Manlleu, al terme municipal d'Aiguamúrcia, acabat fa pocs minuts. No hi ha hagut declaracions del president Illa ni tampoc de la consellera d'Interior, Núria Parlon. En aquesta reunió s'ha fet per fer seguiment dels efectes del foc i de les actuacions de recuperació als municipis afectats. L'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha demanat tranquil·litat perquè els Mossos ja es troben investigant i tot fa preveure, segons ha indicat Cendra, que aquest incendi podria haver estat provocat. També els alcaldes han aprofitat aquesta trobada per demanar més ajudes, com per exemple més diners per gestió forestal. Recordem que els bombers van donar per controlat dimarts a la tarda el foc que ha cremat 154 hectàrees majoritàriament forestals a Querol i Aiguamúrcia, amb dues localitats de l'Alt Camp, i també a Pontons, a la comarca de l'Alt Penedès.
1: Gràcies, David Prats, des de Ràdio Ciutat de Valls. Doncs Mossos i agents rurals investiguen també les causes d'un altre incendi, en concret el que ha cremat una cinquantena d'hectàrees de massa forestal a Rubió, a l'Anoia. El foc ha quedat estabilitzat aquest matí. Canal Taronja Central, Sergi Lladó.
9: Després que un centenar d'efectius amb una vintena de dotacions treballessin durant tota la nit sense parar, en l'incendi de Rubió, a primera hora d'aquest dimecres, els bombers han pogut donar el foc per estabilitzat. Ha cremat una cinquantena d'hectàrees majoritàriament forestals. El 57% pertanyen al terme de Rubió i el 47% a Castellfollit del Boix, al Bages, punt on va començar aquest incendi aquest dimarts a les 4:27 de la tarda. Un foc que es va detectar a la zona de l'ermita de Camp Massana i que va avançar sense control al llarg de tota la tarda. Els bombers l'han pogut controlar, però han explicat que l'incendi podria haver amenaçat una àmplia massa boscana amb una vintena de masies disseminades que van ser confinades per tal d'evitar la mobilitat dels residents i protegir-los dels fums. Els agents rurals treballen per esbrinar les causes d'aquest incendi.
1: I commoció a Manlleu, en aquest cas per la tràgica mort de dos germans ofegats al riu Ter. Avui és el primer dia de dol dels dos que ha decretat l'Ajuntament. Els veïns adverteixen del perill que té aquesta zona del riu en concret. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
10: Manlleu continua commocionat per la mort de dos germans bessons d'11 anys localitzats aquest dimarts al migdia al riu Ter després d'un ampli dispositiu de recerca dels Mossos d'Esquadra i de la policia local. Els menors havien desaparegut a la tarda de dilluns i la principal hipòtesi és que haurien mort accidentalment per ofegament a l'espera dels resultats de l'autòpsia. La notícia ha generat una gran consternació entre els veïns de la zona. Alguns d'ells recorden que es tracta d'un espai proper al riu on cal extremar les precaucions. Així ho explica Maria Puig.
11: Ha estat un cop molt dur per tothom. És una zona on passa molta gent i que pot ser perillosa. A l'estiu hi ha i s'hi banyen persones i quan el riu baixa amb força, la policia local fins i tot hi tanca l'accés.
10: L'Ajuntament de Manlleu ha decretat dos dies de dol oficial i ha convocat un minut de silenci aquest dimecres a les 8 del vespre davant de la casa consistorial, en record dels dos infants.
2: Notícies en xarxa.
1: Entrem a matèria política. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú enfront dels qui volen retallar o eliminar. I ha fet un compromís a favor del tercer sector social. Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. A la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya, el president Salvador Illa ha dit que davant un món que gira a la dreta i en què l'estat del benestar perilla, Catalunya és i serà un exemple de la defensa de la cosa pública.
13: Som una societat pròspera justament perquè tenim un estat del benestar que s'ocupa de la sanitat, de l'educació i d'aquelles persones més vulnerables. Catalunya ja és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
12: Ell ha dit que la integració és positiva.
13: I, per suposat, això tampoc va de culpar les persones que menys tenen o de les persones immigrants de les necessitats que tenim com a país. Tot el contrari, integrar és positiu per al conjunt del país.
12: El govern establirà oficialment el 28 de maig el dia del tercer sector social i pretén estendre l'acord d'equiparació salarial al personal dels serveis externalitzats del sector.
1: Doncs precisament l'atenció a la vulnerabilitat com a eix per millorar el sector productiu de Catalunya ha estat un dels reptes essencials que ha destacat el Centre de Treball Econòmic i Social en la presentació de la seva memòria anual. L'entitat s'ha fixat en estratègies de futur que passen per millorar la competitivitat. Lluís Mata, bon dia.
14: Bon dia. El CETES conclou que en general Catalunya creix a un bon ritme a nivell econòmic, però encara hi ha molta feina a fer en la millora de la productivitat, on la indústria, per exemple, experimenta una evolució especialment moderada, amb una gran quantitat de petites i mitjanes empreses amb dificultats per incorporar tecnologies avançades. Nous escenaris com el canvi climàtic, els fluxos migratoris creixents i les desigualtats socials en qüestions com l'accés a l'habitatge condicionen l'escenari de futur del motor de negoci del país i plantegen la dicotomia entre l'impacte d'una economia en positiu i l'exclusió i pobresa que afecta una quarta part del país. Ciriaco Hidalgo és el president del Centre de Treball Econòmic i Social de Catalunya.
15: Com és possible que avui el 24,3% de les persones del país estiguin en situació de pobresa? Per tant, vol dir que hem de transformar aquests mecanismes a fi i efecte de que la redistribució de la riquesa generada tingui també un impacte sobre el conjunt de les persones que vivim en aquest país.
14: Precisament sobre les desigualtats persistents, Hidalgo ha recordat que una de cada cinc dones estan ocupades a temps parcial, el doble que en el cas dels homes. L'informe planteja també un millor impuls de l'FP dual per coordinar amb eficiència la formació i el món laboral.
1: Doncs justament, en relació a aquesta qüestió, avui us expliquem que 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa en el 6%, molt per sota de la mitjana catalana. Els que han fet graus de salut i enginyeria són els que tenen salaris més alts. Per contra, els d'humanitats són els que cobren menys. Són dades de l'enquesta d'inserció laboral que ha fet l'Agència per la Qualitat Universitària a estudiants que van acabar la carrera ara fa 3 anys. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. Els titulats en carreres de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques guanyen uns 300 euros bruts mensuals més que la resta de graduats. Els que cobren menys són els que han estudiat història i els que més els que han fet medicina i odontologia. I en aquestes dues carreres és on hi ha més bretxa de gènere i els homes poden arribar a cobrar 480 euros més que les dones. L'enquesta de l'ACU feta a 25.000 graduats explica que 3 de cada 4 universitaris ha trobat feina en els 3 mesos següents a la graduació i un canvi important. Els contactes personals i familiars ja no són la principal via d'accés a una feina, ho són les pràctiques universitàries i la iniciativa pròpia. Mercè Gispert és la directora d'ACU Catalunya.
17: Arribem a anar en un 98% de taxa d'ocupació. Això és una molt bona notícia. A més formació, més possibilitats d'ocupació i de més qualitat, no? Això és important destacar-ho perquè regularment surten notícies de la sobreformació i de posar en dubte si és important o no tindre uns estudis superiors, i com podem veure per les dades, això sempre és un valor afegit que la persona té.
16: Creix la valoració positiva sobre la formació rebuda a les universitats i per primera vegada els enquestats aproven l'ensenyament de l'anglès, tot i que amb marge de millora.
1: I encara en clau econòmica, avui s'ha fet pública la dada de l'IPC del mes de juny. Els preus s'han pujat una dècima a Catalunya i situen l'augment interanual en el 3,2%.
4: Els preus de l'electricitat i en menor mesura del gas han afegit pressió a l'alça, tot plegat mentre l'IVA ha passat del 10 al 21% per la fi de les bonificacions. El preu dels combustibles encara subvencionats han compensat aquest augment. Si s'observa la variació mensual dels preus, a Catalunya s'han incrementat un 0,8%. Per demarcacions, han repuntat a Barcelona i Tarragona, Tarragona, mentre que s'han moderat a Lleida i Girona.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És un dels titulars de la jornada. El PSOE guanyaria les eleccions espanyoles amb el 33% dels vots. Milloraria en més d'un punt i mig respecte del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques del juny. En canvi, el Partit Popular perdria 2 punts i se situaria en un 25% en estimació de vot, segons aquest primer sondeig del CIS.
4: Aquestes dades suposarien que la distància entre socialistes i populars s'ampliaria fins als quasi 8 punts. Es tracta del primer sondeig del CIS després de la condemna a presó de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, i la imputació de la directora de la Guàrdia Civil per la seva implicació en el cas Leire. En tercera posició hi hauria Vox, amb una lleugera baixada, per davant de Sumar, que incrementa la seva intenció de vot. D'altra banda, Esquerra puja 8 dècimes i supera Podem. En canvi, Junts en perd 3 i es queda amb el 0,7%.
1: La polèmica tanca fronterera del penyal de Gibraltar ja és història. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presidit aquest matí l'acte de demolició de la reixa de la línia de la Concepció amb Gibraltar amb motiu de l'entrada en vigor de l'acord entre la Unió Europea i el Regne Unit.
4: En arribar, Sánchez ha saludat totes les autoritats presents, amb especial entusiasme el ministre principal de Gibraltar, que és Fabián Picardo, amb qui s'ha abraçat efusivament. El president espanyol ha titllat l'acte d'històric per la caiguda del que ha definit com a darrer mur de l'Europa Occidental.
18: Atreverse a transformar un espacio de separación en un espacio de prosperidad compartida y a iniciar un camino para cerrar una herida de nada más y nada menos 3 siglos que sufrió más que nadie la gente de esta comarca. Hoy el campo de Gibraltar se reconcilia con su auténtico destino, que es ser puente, no barrera, ser horizonte, no frontera, ser dueño y nunca más víctima de la historia.
4: La Unió Europea i el Regne Unit van signar ahir l'acord per posar fi al pas fronterer que ha separat el penyal del territori espanyol durant gairebé un segle.
1: Atenció a aquesta data, a partir del 27 de juliol d'aquest mateix mes ja es podrà demanar hora per vacunar-se de la grip, la Covid o el virus sincitial. És la primera vegada que les agendes s'obren amb tanta antelació per impulsar la cita prèvia i la cobertura de la població. Els primers grups tenen cita finalment a partir del 5 d'octubre, 2 setmanes més tard del que s'havia anunciat. Enguany Salut Pública vol incidir especialment en els mestres i professors perquè estan molt exposats als virus pel contacte diari amb els infants. Maite Polo, bon dia.
19: Bon dia. Els primers cridats a vacunar-se de grip i Covid poden fer-ho a partir del 5 d'octubre perquè hi ha un endarreriment en la producció internacional de dosis. Són els nens i nenes, les persones de 80 anys o més, qui està ingressat en una residència, dones embarassades i el personal sanitari. El 26 d'octubre s'obre la resta de grups amb cita prèvia i a partir del 16 de novembre, sense cita prèvia als centres de primària en determinades franges del dia. Els nens i nenes es poden vacunar del virus respiratori sincitial a partir de setembre. El secretari de Salut Pública és Esteve Fernández.
20: Quan abans ens vacunem millor i, si és de forma programada, ho farem més fàcil pel sistema i per les persones. Ja a finals d'aquest mateix mes, de juliol, podrem demanar la cita prèvia, que és el que volem potenciar.
19: Salut Pública recorda que els infants són el grup de la població que més infeccions desenvolupa i per això recomana la vacuna de la grip als docents. Per regions sanitàries, Girona és on menys es vacunen contra la grip i la Covid. Només ho fa un 35% de la població diana i els grups antivacunes poden tenir un pes en aquesta dada.
1: Doncs no deixem la salut. L'Hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi ha fet un pas endavant en la recerca contra les infeccions d'orina de repetició. Un equip d'aquest centre ha desenvolupat una immunoteràpia personalitzada que podria reduir les recaigudes i disminuir l'ús d'antibiòtics. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
21: Un estudi de l'Hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi ha desenvolupat una vacuna personalitzada que podria suposar un avenç en el tractament de les infeccions d'orina de repetició. La immunoteràpia s'elabora a partir del bacteri que provoca la infecció en cada pacient, fet que permet adaptar el tractament a cada cas i reduir la necessitat de recórrer als antibiòtics. La investigació, liderada pel doctor Vicenç Díaz de Brito, s'ha dut a terme en prop d'un centenar de dones que patien infeccions recurrents.
22: La meitat de les dones tindrà una infecció d'orina al llarg de la seva vida i d'aquesta el 30% les tindran de repetició, que és 2 o més. En 6 mesos, o tres o més en un any. Clar, això dona una mica la visió de que és un problema bastant relacionat amb el sexe femení i molt prevalent. Per tant, hi ha moltes dones que han tingut infeccions d'orina i moltes que en tenen de repetició.
21: Els resultats són prometedors. Més de la meitat de les participants no van tornar a patir cap infecció després de rebre la vacuna i 4 de cada 10 es van mantenir sense recaigudes durant la resta de l'any. L'estudi apunta també que aquest nou tractament pot ajudar a frenar l'ús excessiu d'antibiòtics i, en conseqüència, combatre l'augment de les resistències bacterianes.
1: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a Girona, perquè allà el PSC ofereix mà estesa al govern en minoria per evitar la paràlisi de la ciutat després de la sortida de Junts que us explicàvem ahir. Asseguren que el trencament del pacte posa en evidència un govern que estava abocat al fracàs. Girona FM, Pau Villafañe.
3: Els regidors Ambé Esporrín i Maxi Fuentes han valorat aquest dimecres la crisi oberta amb la sortida de Junts i han definit el tripartit com un pacte antinatural, pensat, segons ells, per impedir que governés la llista més votada i condemnant el fracàs des d'un inici al projecte municipal. En aquest sentit, escoltem Ambé Esporrín, regidora i portaveu del PSC.
5: El trencament d'aquest govern municipal és un desenllaç d'una situació que feia molt de temps que es veia venir. La pregunta que pensem que es feia tothom no era si trencarien o no, sinó quan trencarien. Perquè aquest pacte que es va signar no posava a Girona al centre, al capdavant, sinó que posava al capdavant un pacte des de l'aritmètica electoral perquè no governés la llista més votada, que era la del PSC.
3: De cara als propers mesos, el PSC ofereix la seva col·laboració tant a Guanyem com a Esquerra Republicana per desbloquejar els pressupostos i avançar en matèries com l'habitatge, la neteja i la seguretat, però descarta plantejar-se com a alternativa de govern a menys d'11 mesos de les eleccions municipals.
1: I Tortosa ultima els detalls de la 29a Festa del Renaixement, una edició dedicada a les arts renaixentistes a la ciutat del segle XVI i que serà una oportunitat per descobrir espais patrimonials rehabilitats. Ràdio Tortosa, David Benito.
6: Es podrà veure per primer cop obert al públic la recuperació parcial de l'antic balneari del Porcà, el passeig de les muralles, les galeries subterrànies del castell de la Sudà i la coberta de l'absis de la catedral. Tot això es podrà visitar per lliure o a través de viatges historioartístics que explicaran aquests espais. Jordi Jordan és regidor de la Festa del Renaixement.
23: Les vendes se van exaurir en menys de 24 hores. Concretament estic parlant dels dos vinculats al descobriment també del castell de la Suda, la qual cosa demostra l'interès de la ciutadania per conèixer este nou espai, però també avui volíem recordar que igualment durant la Festa del Renaixement este espai recentment rehabilitat del castell tindrà un horari obert al públic per a poder-lo visitar més enllà dels viatges historico-artístics.
6: D'altra banda, s'ha fet un dispositiu especial de Mossos d'Esquadra i policia local durant els dies de festa, com també l'atenció dels punts lila irisats per atendre les víctimes de violències sexuals i LGTB-fòbiques.
1: I és moment per a la cultura. El mestre Josep Pons s'acomiada del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre. Serà el proper 24 de juliol quan dirigirà per darrera vegada l'orquestra amb la 8a Sinfonia de Mahler. El músic ha fet balanç de la seva trajectòria i destaca l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric. David Navarro, bon dia.
24: Bon dia. En 14 anys de carrera, Josep Pons ha dirigit 87 títols en 360 funcions al Liceu. Allà, mig milió de persones han pogut gaudir de la seva feina. Però durant aquest període també ha reformat de dalt a baix l'orquestra i el cor del Teatre Líric. Els ha posat al centre i els ha donat més visibilitat en projectes com els concerts de cambra o amb les gires pel territori. Aquesta tasca ha anat paral·lela a la incorporació de nous músics que han passat de 67 a 94 en una orquestra que, ha explicat el director, ha guanyat prestigi.
25: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions. O sigui, hem aconseguit que els talents més valuosos de les noves generacions vinguessin, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda.
24: Josep Pons marxa per ser nou director titular de la Deutsche Radio Philharmonie, tot i que també està reconegut com a director musical honorari del Gran Teatre del Liceu. S'acomiada amb la 8a Sinfonia de Mahler, culminant d'aquesta manera el projecte d'interpretar la integral simfònica del compositor.
1: I arriben els esports. Que ens porta Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. Nou jugadors catalans seran a la final del Mundial de Futbol.
26: Què tal, Marta? La selecció espanyola es va imposar a França per 0-2 amb gols d'Oyarzabal i Pedro Porro. El primer gràcies a un penal provocat per Lamine Yamal i el segon amb assistència de l'agarenc Dani Olmo. al combinat espanyol. Per tant, espera finalista en una final que es disputarà diumenge a les 9 del vespre a Nova York. Escoltem el tècnic Luis de la Fuente.
0: Ahora mismo no estamos para preferencias, nos da igual, cada uno con sus peculiaridades. Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el fútbol de Inglaterra, no es lo mismo el fútbol europeo que el fútbol sudamericano. Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni, pero respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra, que en mi opinión también, antes de venir aquí al Mundial, creo que cité a Inglaterra como una de las auténticas candidatas. Va a ser un partido muy disputado.
26: Aquesta nit a les 9 se sabrà el segon finalista que sortirà de l'enfrontament entre Anglaterra, del blaugrana Anthony Gordon, i l'Argentina de Leo Messi, un partit que es disputarà a Atlanta. El CCD i el Departament d'Esports presenten a hores d'ara als esportistes del CAR de Sant Cugat els recursos i programes i ajudes. Cugat Mèdia, Joan Garcia, bon dia.
7: Bon dia, doncs ara mateix acaba de finalitzar aquest acte aquí al CAR de Sant Cugat, al centre del rendiment, on ha tancat aquesta jornada informativa per a esportistes i ha fet el conseller d'Esports, Berni Álvarez, on ha destacat que aquest nou programa, anomenat Arc 360, vol posar el focus en la persona i en l'esportista, és a dir, acompanyar l'esportista des de la seva carrera i també després, ajudant a la reinserció laboral. Per això, dotaran de més premis econòmics a tots aquests esportistes que participin a nivell estatal, també internacional, mundial i als Jocs Olímpics, i també s'ha fet dues taules rodones, una d'ajudes a esportistes i altres on els esportistes que ja han experimentat aquests beneficis d'aquests programes, doncs també han parlat. Com dèiem, un Arc 360 que vol posar el focus en les persones i els esportistes i, sobretot, dotar de múscul econòmic la seva projecció esportiva i també laboral.
26: Gràcies, Joan. Tornant al futbol, a la Lliga F, el Badalona Women ha fet oficial l'arribada de Txell Font. Procedent del Barça B, la portera catalana és el segon fitxatge del conjunt badaloní i va formar el Centelles abans d'aterrar el conjunt blaugrana amb 12 anys. I en bàsquet, Josh Nesbo és el tercer fitxatge del Barça, el pivot nord-americà amb passaport eslové, arriba procedent del Milà i signa per 3 temporades.
1: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
11: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
13: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
27: Hola, embaladits! Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
28: Qui de vosaltres té un gos? El proper poema que sentirem ens explica moltes coses d'ells. El sentim?
29: Hola, soy Lina Oirondo, de l'Escola Escocetans de Cunit. Vaig a quarta. El poema es diu El gos i és de Josep Carnel. Poema, El gos. Forrem de primer feroxes, parents del llop i el jacal. I ara, amics de la gent humana, defenen l'home i la llar.
27: Quin poema més bonic, Aina. Gràcies per llegir-lo.
28: ens acomiadem com ho faria un gos? Fins al proper embaladits. Guau, guau!
29: Adeu, embaladins!
2: Ens agrada la poesia!
13: Vols que la teva escola participi a l'embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
8: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
13: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: L'onada de calor arriba al seu pic amb temperatures que s'enfilaran fins als 41 graus al Pla de Lleida i a les comarques centrals de Catalunya. Temperatures que també pujaran en punts del Gironès o la Selva, on no són tan habituals. Avui hi ha 111 municipis amb risc extrem d'incendi forestal. Previsió del temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
4: Bon dia. Una situació avui més calorosa que no pas ahir i estem canviant de mica en mica aquesta xafogó tan destacable de les últimes hores per una calor molt més seca però més intensa. El vent està girant cap a sud, cap a Garbí, a moltes comarques, i atenció perquè a les immediates hores anirem tenint també algunes ventades força locals però molt intenses, especialment entrant per l'Ebre en forma d'alguna tempesta seca i també cap a les comarques interiors de Girona. Molt de compte la serralada transversal, aquí és on també pujarà més la temperatura, al igual que el prelitoral barceloní, a la Catalunya central i les comarques de Ponent. A Lleida arribarem a passar dels 40 graus. Compte, ja diem, amb aquestes ventades locals, però molt seques, i és que de pluges en tindrem poques, algun ruixat francament molt local entrant per les comarques del sud. Demà sí que hi haurà algunes tempestes més a la tarda, amb una mica més de núvols i una temperatura molt elevada, però un palet menys que avui, sí. N'estem pendents a la xarxa.
1: Davant d'aquesta situació, els municipis es preparen. De fet, Barcelona ja està preparant un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus de temperatura. És dimecres 15 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Compromís del president Illa amb el tercer sector per lluitar a favor de la cohesió i per l'equiparació salarial dels serveis socials. Sònia Kerr.
12: Illa ha assegurat que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú.
14: Catalunya és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
1: 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa en el 6%, molt per sota de la mitjana catalana.
12: Els que han fet graus de salut i enginyeria són els que tenen els salaris més alts i, per contra, els d'humanitats són els que cobren menys, això segons l'enquesta d'inserció laboral de l'Agència per la Qualitat Universitària.
1: El PSOE recupera pistonada i guanyaria les eleccions espanyoles amb un 33% dels vots.
12: És una millora de més d'un punt i mig respecte del baròmetre del juny del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el PP perdria 2 punts i se situaria en un 25% d'estimació de vot.
1: En cultura, el mestre Josep Pons s'acomiada del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre.
12: Pons marxa el 24 de juliol amb la 8a Sinfonia de Mahler. El músic destaca aquests 14 anys, l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric.
1: Als esports, Jordi Cervantes, 9 jugadors catalans ja són a la final del Mundial amb la selecció espanyola.
26: El combinat estatal es va desfer de França per 0-2 en la primera semifinal disputada a Dallas, i amb un penal provocat pel mataroní Lamine Yamal. Anglaterra i Argentina buscaran aquesta nit el segon bitllet per a la final.
1: Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: L'onada de calor actual arriba avui al punt màxim, coincidint amb l'entrada de la canícula. Les temperatures arribaran als 41 graus a Ponent, a 40 a la Catalunya central, però també al nord del país s'esperen temperatures exageradament elevades per aquesta època de l'any. Volem saber quina és la previsió de cara als propers dies, un cop se superi aquest pic de calor. Lluís Mi Pérez, què ens espera pel que fa a la calor?
4: Doncs la veritat és que no ha d'afluixar gaire la temperatura les properes jornades. Si bé és cert que, per exemple, demà baixarà un parell o 3 de graus la temperatura màxima, quedaran dos elements que s'hauran de tenir molt en compte. Un, que venim de tan amunt que demà encara estarem fregant, per exemple, els 40 graus a les comarques interiors de l'Ebre o les del Pla de Lleida, cap als 36-38 graus al prelitoral o la Catalunya central. Però, com ha passat els últims dies, demà baixarà aquesta temperatura mínimament, però a canvi una altra vegada de més humitat, per tant molta xafogor, una sensació de calor que continuarà sent molt i molt palesa. Sort d'alguna tempesta que demà a la tarda sí que refrescarà una mica al nord del país, i aquesta tendència de temperatures molt elevades, més del que toca, doncs també continuarà el cap de setmana i sembla que gran part de la setmana que ve. Per tant, la calor totalment canicular, del tot assegurada.
1: Es tracta del tercer episodi de calor que viu Catalunya en poques setmanes, i per això molts municipis es preparen perquè les temperatures continuïn en augment en el futur. Justament, Barcelona prepara un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus.
12: Aquest estiu comença la primera fase, prèvia al simulacre, per avaluar la resistència dels serveis o dels equipaments públics en cas d'arribar a aquesta temperatura. La prova també es planteja si la ciutat podria suportar temperatures superiors als 40 graus durant diversos dies.
1: Doncs amb els termòmetres disparats i les nits tòrrides que s'estan vivint, hi ha hagut una allau de compradors de sistemes de refrigeració ràpids. A les Terres de l'Ebre, per exemple, moltes botigues s'han quedat amb els prestatges buits. 21 Ràdio, Joaquim Domingo.
3: La intensa onada de calor ha disparat la venda d'aparells de climatització. En molts establiments, els aires condicionats i ventiladors pràcticament s'han esgotat per l'allau de compradors que busquen una solució ràpida davant les altes temperatures. Tot i que el sector havia fet una bona previsió d'estoc per a l'estiu, la demanda ha superat totes les expectatives. Miguel Augusto és venedor en una botiga d'electrodomèstics de Tortosa.
5: Aquest any hem sofrit una ruptura d'estoc perquè fa unes dues setmanes o així vam comprar molts ventiladors i aire condicionats portàtils i s'han venut tots. Realment més de 100 unitats en ventiladors, més de 200 pingüinos, exagerats. I llavors la gent doncs, no es vol esperar-se a les instal·lacions, que estan sent molt, molt llargues de temps, i llavors en l'aire condicionat portàtil en seguida se col·loca i ja fa fred.
3: Els comerciants asseguren que, a diferència d'altres anys, les vendes s'han concentrat en pocs dies i molts clients acaben comprant el model disponible sense gaire marge per triar.
1: I l'altre risc davant d'aquestes altes temperatures és el dels incendis. El president Salvador Illa s'ha reunit aquest migdia amb els alcaldes afectats pels focs declarats a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Cinc valles i vallesses han assistit a la trobada. Té tots els detalls des de Ràdio Ciutat de Valls, en David Prats. Bon dia, David.
15: Bon dia. Una reunió celebrada al Centre Cívic del Pla de Manlleu, al terme municipal d'Aiguamúrcia, ha servit per fer seguiment dels efectes del foc i de les actuacions de recuperació als municipis afectats. No hi ha hagut declaracions del president de la Generalitat, Salvador Illa, ni tampoc de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Sí que ha parlat l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, que ha apuntat que l'incendi ha estat provocat.
16: Ja es van augmentar les vigilàncies i podem estar tranquils que s'està fent una actuació molt forta i per buscar aquesta persona no es pararà fins que es trobi i anirem fins al final. Això és el que ha dit el president, que la persona que la fa l'ha de pagar.
15: Els alcaldes han aprofitat la reunió per demanar més ajudes al govern, com per exemple més diners per gestió forestal. Recordem que els bombers van donar per controlat dimarts a la tarda el foc que ha cremat 154 hectàrees, majoritàriament forestals, a Querol i Aiguamúrcia, amb dues localitats a l'Alt Camp, i a Pontons, a l'Alt Penedès. Tot i això, els bombers han indicat la possible represa d'un petit focus de l'incendi al detectar-se una mica de fum al massís del Montmell i mantindran la vigilància en les pròximes hores. Un cop efectuada aquesta trobada a Aiguamúrcia, el president Salvador Illa es desplaça a Pontons per establir una reunió amb l'alcalde Josep Totosaus.
1: Gràcies, David Prats. Això pel que fa als focs de l'Alt Camp, però Mossos i agents rurals també investiguen les causes de l'incendi que ha cremat una cinquantena d'hectàrees de massa forestal a Rubió, a l'Anoia. Un foc que ha quedat estabilitzat aquest matí. Canal Taronja Central, Sergi Lladó.
17: Després que un centenar d'efectius amb una vintena de dotacions treballessin durant tota la nit sense parar, a l'incendi de Rubió, a primera hora d'aquest dimecres, els bombers han pogut donar el foc per estabilitzat. Ha cremat una cinquantena d'hectàrees majoritàriament forestals. El 57% pertanyen al terme de Rubió i el 47% a Castellfollit del Boix, al Bages, punt on va començar aquest incendi aquest dimarts a les 4:27 de la tarda. Un foc que es va detectar a la zona de l'ermita de Can Massana i que va avançar sense control al llarg de tota la tarda. Els bombers l'han pogut controlar, però han explicat que l'incendi podria haver amenaçat una àmplia massa boscana amb una vintena de masies disseminades que van ser confinades per tal d'evitar la mobilitat dels residents i protegir-los dels fums. Els agents rurals treballen per esbrinar les causes d'aquest incendi.
0: Notícies en xarxa.
1: El president Salvador Illa assegura que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú enfront dels qui volen retallar o eliminar, ha dit. Illa ha expressat el seu compromís amb el tercer sector. Mon Carvajal, bon dia.
6: Bon dia. A la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya, el president Salvador Illa ha dit que davant un món que gira a la dreta i en què l'estat del benestar perilla, Catalunya és i serà un exemple de la defensa de la cosa pública.
18: Som una societat pròspera justament perquè tenim un estat del benestar que s'ocupa de la sanitat, de l'educació i aquelles persones més vulnerables. Catalunya ja és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
6: Illa ha dit que la integració és positiva.
18: I, per suposat, això tampoc va de culpar les persones que menys tenen o de les persones immigrants de les necessitats que tenim com a país. Tot el contrari, integrar és positiu per al conjunt del país.
6: El govern establirà oficialment el 28 de maig el dia del tercer sector social i pretén estendre l'acord d'equiparació salarial al personal dels serveis externalitzats del sector.
1: Doncs precisament l'atenció a la vulnerabilitat és un dels reptes essencials que ha destacat el Centre de Treball Econòmic i Social de Catalunya en la presentació de la memòria anual. L'entitat s'ha fixat en estratègies de futur que passen per millorar la competitivitat. Lluís Mata, bon dia.
19: Bon dia. El CETES conclou que en general Catalunya creix a un bon ritme a nivell econòmic, però encara hi ha molta feina a fer en la millora de la productivitat, on la indústria, per exemple, experimenta una evolució especialment moderada, amb una gran quantitat de petites i mitjanes empreses amb dificultats per incorporar tecnologies avançades. Nous escenaris com el canvi climàtic, els fluxos migratoris creixents i les desigualtats socials en qüestions com l'accés a l'habitatge condicionen l'escenari de futur del motor de negoci del país i plantegen la dicotomia entre l'impacte d'una economia en positiu i l'exclusió i pobresa que afecta una quarta part del país. Ciriaco Hidalgo és el president del Centre de Treball Econòmic i Social de Catalunya.
20: Com és possible que avui el 24,3% de les persones del país estiguin en situació de pobresa? Per tant, vol dir de que hem de transformar aquests mecanismes a fi efecte de que la redistribució de la riquesa generada tingui també un impacte sobre el conjunt de les persones que vivim en aquest país.
19: Precisament sobre les desigualtats persistents, Hidalgo ha recordat que una de cada cinc dones estan ocupades a temps parcial, el doble que en el cas dels homes. L'informe planteja també un millor impuls de l'FP dual per coordinar amb eficiència la formació i el món laboral.
1: Encara en relació a la formació, 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa en el 6%, que és molt per sota de la mitjana catalana. Els que han fet graus de salut i enginyeria són els que tenen salaris més alts. Per contra, els d'humanitats són els que cobren menys. Són dades de l'enquesta d'inserció laboral que fa l'Agència per a la Qualitat Universitària a estudiants que van acabar la carrera fa 3 anys. Esther Minguell, bon dia.
21: Bon dia. Els titulats en carreres de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques guanyen uns 300 euros bruts mensuals més que la resta de graduats. Els que cobren menys són els que han estudiat història i els que més els que han fet medicina i odontologia. I en aquestes dues carreres és on hi ha més bretxa de gènere i els homes poden arribar a cobrar 480 euros més que les dones. L'enquesta de l'ACU feta a 25.000 graduats explica que 3 de cada 4 universitaris ha trobat feina en els 3 mesos següents a la graduació. I un canvi important, els contactes personals i familiars ja no són la principal via d'accés a una feina, ho són les pràctiques universitàries i la iniciativa pròpia. Mercè Gispert és la directora d'ACU Catalunya.
22: Arribem a un 98% de taxa d'ocupació, això és una molt bona notícia. A més formació, més possibilitats d'ocupació i de més qualitat, no? Això és important destacar-ho perquè regularment surten notícies de la sobreformació i de posar en dubte si és important o no tindre uns estudis superiors i, com podem veure per les dades, això sempre és un valor afegit que la persona té.
21: Creix la valoració positiva sobre la formació rebuda a les universitats i per primera vegada els enquestats aproven l'ensenyament de l'anglès, tot i que amb marge de millora.
1: I tenim encara més actualitat local vinculada a l'ocupació. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Mollet i Constantí Ràdio.
7: A Mollet, avui la plantilla d'Alstom de Santa Perpètua ha protagonitzat una nova jornada de vaga per reclamar avenços en la negociació del conveni col·lectiu. Els treballadors han fet una marxa lenta fins a l'Ajuntament de Mollet per demanar el suport de les administracions. Els representants dels treballadors adverteixen que si el conflicte no es resol aviat, podria quedar compromès el calendari de lliurament dels nous trens de gran capacitat per Rodalies que es fabriquen a la planta.
9: Si no hay una base social, si no hay un convenio, va a ser muy, muy, muy, muy difícil que se llegue a ese hito que se ha marcado y que se ha comprometido y que nosotros queremos cumplir.
7: Els sindicats denuncien que la direcció només accepta 4 dels 31 punts plantejats i reclamen millores salarials i laborals.
12: A Constantí s'ha obert el termini per demanar els nous incentius municipals destinats a fomentar l'ocupació i donar suport a l'emprenedoria. L'Ajuntament ha aprovat una línia d'ajuts per a empreses que contractin persones aturades empadronades al municipi i una altra per nous emprenedors que iniciïn la seva activitat econòmica a Constantí. Òscar Sánchez és l'alcalde.
10: Es tracta de dues línies. La primera per a nous emprenedors i l'afavoriment de la creació i l'establiment de noves empreses i negocis a Constantí i després una segona línia que és per ajuts a empreses a la contractació, empreses que contractin aturats d'aquí del municipi.
12: Les sol·licituds es poden presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament fins al 31 de desembre.
1: I encara en clau econòmica, avui hem sabut la dada de l'IPC corresponent al mes de juny. Els preus s'han pujat una dècima a Catalunya i situen l'augment interanual en el 3,2%.
12: Els preus de l'electricitat i en menor mesura del gas han afegit pressió a l'alça. Tot plegat mentre l'IVA ha passat del 10 al 21% per la fi de les bonificacions. El preu dels combustibles, encara subvencionats, això sí, han compensat aquest augment. Si s'observa la variació mensual dels preus, a Catalunya s'han incrementat un 0,8%. Per demarcacions, han repuntat a Barcelona i Tarragona, mentre que s'han moderat a Lleida i Girona.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Són 3:15. El PSOE guanyaria les eleccions espanyoles amb el 33% dels vots. Milloraria amb més d'un punt i mig respecte del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques del juny. En canvi, el Partit Popular perdria 2 punts i se situaria en un 25% en estimació de vots, segons el primer sondeig del CIS.
12: Aquestes dades suposarien que la distància entre socialistes i populars s'ampliaria fins als quasi 8 punts. Es tracta del primer sondeig del CIS després de la condemna a presó de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, i la imputació de la directora de la Guàrdia Civil per la seva implicació en el cas Leire. En tercera posició hi hauria Vox, amb una lleugera baixada per davant de Sumar, que incrementa la seva intenció de vot. També, d'altra banda, Esquerra puja 8 dècimes i supera Podem. En canvi, Junts en perd 3 i es queda amb el 0,7%.
1: La polèmica tanca fronterera del Penyal de Gibraltar ja és història des d'avui. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presidit l'acte de demolició de la reixa de la línia de la Concepció amb Gibraltar amb motiu de l'entrada en vigor de l'acord entre la Unió Europea i el Regne Unit.
12: En arribar, Sánchez ha saludat totes les autoritats presents, amb especial entusiasme el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, amb qui s'ha abraçat efusivament. El president espanyol ha titllat l'acte d'històric per la caiguda del que ha definit com a darrer mur de l'Europa Occidental.
11: Atreverse a transformar un espacio de separación en un espacio de prosperidad compartida y a iniciar un camino para cerrar una herida de nada más y nada menos 3 siglos que sufrió más que nadie la gente de esta comarca. Hoy el campo de Gibraltar se reconcilia con su auténtico destino, que es ser puente, no barrera, ser horizonte, no frontera, ser dueño y nunca más víctima de la historia.
12: La Unió Europea i el Regne Unit van signar ahir l'acord per posar fi al pas fronterer que ha separat el Penyal del territori espanyol durant gairebé un segle.
1: A partir del 27 de juliol ja es podrà demanar hora per vacunar-se de la grip, la Covid o el virus sincitial. És la primera vegada que les agendes s'obren amb tanta antelació per impulsar la cita prèvia i la cobertura de la població. Els primers grups tenen cita finalment a partir del 5 d'octubre, que és 2 setmanes més tard del que s'havia anunciat inicialment. Enguany Salut Pública vol incidir especialment en mestres i professors perquè estan molt exposats als virus pel contacte amb els infants. Maite Polo, bon dia.
23: Bon dia. Els primers cridats a vacunar-se de grip i Covid poden fer-ho a partir del 5 d'octubre perquè hi ha un endarreriment en la producció internacional de dosis. Són els nens i nenes, les persones de 80 anys o més, qui està ingressat en una residència, dones embarassades i el personal sanitari. El 26 d'octubre s'obre la resta de grups amb cita prèvia i a partir del 16 de novembre, sense cita prèvia als centres de primària en determinades franges del dia. Els nens i nenes es poden vacunar del virus respiratori sincitial a partir de setembre. setembre. El secretari de Salut Pública és Esteve Fernández.
2: Quan abans ens vacunem millor i, si és de forma programada, ho farem més fàcil pel sistema i per les persones. Ja a finals d'aquest mateix mes, de juliol, podrem demanar la cita prèvia, que és el que volem potenciar.
23: Salut Pública recorda que els infants són el grup de la població que més infeccions desenvolupa i per això recomana la vacuna de la grip als docents. Per regions sanitàries, Girona és on menys es vacunen contra la grip i la Covid. Només ho fa un 35% de la població diana i els grups antivacunes poden tenir un pes en aquesta dada.
1: Tensió a Girona, ja que demà, a partir de les 10 del matí, ha programat un desnonament que podria deixar al carrer 18 famílies al barri de Sant Narcís. Són llogaters de 3 blocs ubicats entre el carrer Costa Brava i el de Rosselló, que van quedar en contractes de lloguer no regularitzats en fer fallida la propietària dels seus pisos i passar mans de la Sareb. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
8: Des del sindicat, juntament amb veïns afectats pel llançament, han explicat aquest dimecres al matí la situació, que es remunta al 2022, quan l'aleshores empresa propietària dels blocs fa fallida i els pisos passen en mans de la Sareb. En aquest moment, els llogaters van deixar de pagar el lloguer a no ser informats en quin número de compte havien de transferir aquests diners. Segons el sindicat, la propietat, lluny d'obrir una negociació, el que va fer és començar processos judicials per desnonar les famílies. El que demanen ara els veïns és que se'ls regularitzi els contractes de lloguer i que no se'ls faci fora.
13: Sí, nosaltres, durant tot el contracte i durant tot el temps, hem anat pagant fins on hem tingut els comptes, perquè també us he de dir això, hem tingut un parell d'anys que no sortia enlloc cap persona ni cap referència.
8: El sindicat apunta que dintre aquestes famílies afectades n'hi ha una amb una menor que pateix una miocardiopatia dilatada severa, que demà també serà desnonada. El llançament està programat per a les 10 del matí. El sindicat també denuncia que aquest desnonament es faci en plena onada de calor.
1: I és moment per a la cultura. El mestre Josep Pons s'acomiada del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre. El proper 24 de juliol dirigirà per darrera vegada l'orquestra, que interpretarà la 8a Simfonia de Mahler. El músic ha fet balanç a la seva trajectòria i en destaca l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric. David Navarro, bon dia.
14: Bon dia. En 14 anys de carrera, Josep Pons ha dirigit 87 títols en 360 funcions al Liceu. Allà, mig milió de persones han pogut gaudir de la seva feina. Però durant aquest període també ha reformat de dalt a baix l'orquestra i el cor del Teatre Líric. Els ha posat al centre i els ha donat més visibilitat en projectes com els concerts de cambra o amb les gires pel territori. Aquesta tasca ha anat paral·lela a la incorporació de nous músics que han passat de 67 a 94 en una orquestra que, ha explicat el director, ha guanyat prestigi.
24: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions. O sigui, hem aconseguit que els talents més valuosos de les noves generacions vinguessin, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda.
14: Josep Pons marxa per ser nou director titular de la Deutsche Radio Philharmonie, tot i que també està reconegut com a director musical honorari del Gran Teatre del Liceu. S'acomiada amb la 8a Sinfonia de Mahler, culminant d'aquesta manera el projecte d'interpretar la integral simfònica del compositor.
1: Seguim en Crònica Cultural perquè Fira Tàrrega ja escalfa motors de cara a l'edició d'enguany amb els primers assajos oberts de la temporada. Una iniciativa que permet al públic veure en primícia alguns dels espectacles que formaran part de la programació. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
25: L'estrena d'aquests assajos oberts ha anat a càrrec de la companyia Llum de Fideu amb l'espectacle Aquí, una proposta participativa en què els espectadors es converteixen en una part essencial de la funció. La directora artística de Fira Tàrrega, Anna Giribet, destaca que aquest tipus d'experiències trenquen les barreres entre el públic i artistes.
26: Una peça que ens parla del pas del temps, de com de petits som els humans envers a l'univers, i és un espectacle que té dues parts. Una primera part, on hi ha el rodatge del que és una pel·lícula amb participació del públic, i una segona part on hi ha la projecció d'aquesta pel·lícula. Això és l'inici, el bullici del que serà l'edició número 46, perquè aquest divendres també donarem sortida al Free Tour, que és aquesta passejada on s'explica tota la programació de la fira.
25: Per altra banda, Fira Tàrrega ja ha activat la venda preferent d'entrades per aquesta 46a edició, mentre que la venda general s'obrirà coincidint amb la revetlla de Fira Tàrrega, que inclourà un Free Tour i un nou assaig obert de la companyia basca Mari de Jong.
1: I arriben els esports. Amb el nostre company Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. Nous jugadors catalans seran a la final del Mundial de Futbol aquest diumenge.
3: Molt bon dia, Marta. La selecció espanyola es va imposar a França per 0-2. Un penal provocat pel mataroní, Lamine Yamal, en els primers compassos de partit el va aprofitar Oyarzabal per fer el primer. I abans d'arribar al quart d'hora de la segona part, Pedro Porro, amb una combinació amb l'agarenc Dani Olmo, feia la segona diana de la semifinal. Per tant, el combinat estatal ja és a la final, que es disputarà diumenge a les 9 del vespre a Nova York. Escoltem a Luis de la Fuente.

0: Inglaterra como una de las auténticas candidatas. Va a ser un partido muy disputado.
1: Un partit que es disputarà a les 9 en busca del segon finalista que sortirà de l'enfrontament entre l'Anglaterra, del blaugrana Anthony Gordon, i l'Argentina de Leo Messi, un partit que es disputarà a Atlanta. A la Lliga F, el Badalona Women ha fet oficial l'arribada de Txell Font, procedent del Barça B. La portera catalana és el segon fitxatge del conjunt badaloní i es va formar al Centelles abans d'aterrar al conjunt blaugrana amb 12 anys. Ramon Duran, Radio Ciutat de Badalona.
2: Txell Font és un altre dels fitxatges de luxe de l'equip badaloní, que cada cop està buscant disposar d'una estructura de plantilla més sòlida. La nova portera es va formar a les categories inferiors del Barça, fins a arribar a debutar amb el primer equip la passada temporada. Ha estat internacional amb la selecció espanyola sub-19 i sub-20, havent aconseguit 2 campionats d'Europa sub-19 i un mundial sub-20. Amb només 21 anys, el Badalona Women s'assegura el fitxatge d'una portera de gran futur.
3: Una portera amb molt caràcter, molt ambiciosa, i crec que transmeto molta seguretat des de porteria. Un dels meus punts forts és el joc de peus. Un club prop de casa, tenia ganes de sortir del club que porto tota la meva vida. Vinc en busca de molts minuts i sobretot de poder competir sanament.
2: El fitxatge de Txell Font s'assuma al de Vicky Losada, que ja es va anunciar ahir, i durant els pròxims dies hi haurà més novetats pel que fa a noves incorporacions.
1: A primera federació masculina, el Sant Andreu s'ha fet amb els serveis d'Àlex Bermejo. L'extrem barceloní arriba procedent del Debrecni hongarès i signa per 2 temporades. Bermejo té experiència a segona divisió, on ha jugat amb el Tenerife i el Burgos, acumulant 158 partits i 20 gols. En bàsquet, Josh Nesbo és el tercer fitxatge del Barça. El pivot nord-americà amb passaport eslové arriba procedent del Milà i signa per 3 temporades, amb 29 anys i 2 metres i 6 centímetres. Nesbo té experiència a l'Eurolliga, on ha disputat un total de 136 partits amb els Alguiris, el Maccabi i el conjunt italià. I també fitxatge al bàsquet Manresa, en aquest cas de Jordan Minchev, que arriba procedent del Niners Chemnitz d'Alemanya. L'alè pivot búlgar de 27 anys signa per 2 temporades i amb els seus 2 metres i 5 centímetres pot jugar tant a la posició de 4 com a la de 5.
4: Molt versàtil, gràcies Jordi Cervantes per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
7: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
8: Cocodril Club.
9: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges a les 18 hores a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
10: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
2: 33, un tercio.
3: ¿Es un programa musical?
2: No.
3: ¿Es un programa de libros?
2: Pues no.
3: ¿Es un programa de cine, de series?
2: Pues tampoco.
3: ¿Entonces qué es?
2: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
3: ¿Y bien?
2: Pues escúchalo, 33 un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornès.
4: Radio Montornès, 91.2 FM. ¡Ah!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'onada de calor actual arriba avui al pic coincidint amb l'entrada de la canícula. Avui les temperatures arribaran als 41 graus a Ponent i la Catalunya central, però també al nord del país esperen temperatures exageradament elevades per l'època de l'any. Es tracta del tercer episodi de calor que viu Catalunya en poques setmanes i per això molts municipis es preparen perquè les temperatures continuïn en augment. Justament, Barcelona prepara un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus. Aquest estiu comença la primera fase, prèvia al simulacre, per avaluar la resistència dels serveis o dels equipaments públics o en cas d'arribar en aquesta temperatura. La prova també es planteja si la ciutat podria suportar temperatures superiors als 40 graus diversos dies. I parlem a Lleida. L'aeroport de Lleida Alguaire tindrà el segon hangar més gran de Catalunya, més de 6.000 metres quadrats. Arnau Vila, M1 FM.
2: Una infraestructura que reforçarà l'activitat aeronàutica i permetrà crear fins a 150 llocs de treball. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat aquest migdia les instal·lacions i ha remarcat que l'aeroport ja ha esgotat els 15.000 metres quadrats d'espais industrials previstos inicialment, a banda de mostrar-se satisfeta perquè aquestes actuacions consoliden l'aeroport Lleida-Alguaire com a un aeroport industrial.
3: La visió que tenim des del Departament i des d'Aeroports de Catalunya sobre l'aeroport de Lleida-Alguaire com un aeroport industrial. Aquesta és la visió que ja fa alguns mesos venim treballant, l'estratègia que venim treballant. De fet, des del 2021 amb el Pla Especial ja es ve treballant aquesta estratègia.
2: La infraestructura està impulsada per Heavitech Eglan, una empresa amb seu a Xipre especialitzada en manteniment, reparació i revisió d'aeronaus. El responsable de la companyia, Michael Bobrowski, ha explicat que han escollit Lleida-Alguaire entre 45 aeroports europeus i preveuen que l'hangar entri en funcionament a finals d'any.
1: I Manlleu continua commocionada per la mort de dos germans bessons d'11 anys localitzats ahir al riu Ter, després d'un ampli dispositiu de recerca dels Mossos d'Esquadra i la policia. Els menors havien desaparegut la tarda de dilluns i la principal hipòtesi és que hauria mort accidentalment per ofegament a l'espera, això sí, dels resultats de l'autòpsia. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat 2 dies de dol oficial, avui és el primer, i ha convocat un minut de silenci a les 8 del vespre davant del consistori en record dels dos infants. I parlem de Fira Tàrrega, que escalfa motors de cara a l'edició de 2026 amb els primers assajos oberts de la temporada, una iniciativa que permet al públic veure en primícia alguns dels espectacles que formaran part d'aquesta programació. Ja ha activat la venda preferent d'entrades en aquesta 46a edició, mentre que la venda en general s'obrirà coincidint amb la revetlla de Fira Tàrrega minuts abans.

0: Ràdio Montornès. Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres, de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachan. Au, ja m'ha acabat.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen en un nou incendi forestal a Sant Quirze Safaixa, al Moianès. El foc hauria saltat la carretera que va de Centelles a Sant Feliu de Codines i ha llançat algun focus secundari. Prioritzen en aquests moments el flanc esquerre i activades 18 dotacions terrestres i

0: aèries per dos focus. Afecta una superfície aproximada d'unes 20 hectàrees de terreny, segons dades provisionals dels agents rurals. Mentre continuen pendents de l'incendi de vegetació amb diversos focus al terme de Querol, a l'Alt Camp, a la zona de Santa Maria, un avís rebut de les 2 de la tarda, i treballen 43 dotacions, 11 d'elles aèries. Es troba aquest incendi en una zona propera al terme d'Aiguamúrcia, el quart incendi en aquesta zona, de fet, en menys d'una setmana. I la polèmica tanca fronterera del penyal de Gibraltar ja és història. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presidit l'acte de demolició de la reixa de la línia de la Concepció amb Gibraltar amb motiu de l'entrada en vigor de l'acord entre la Unió Europea i el Regne Unit. El president espanyol ha titllat l'acte d'històric per la caiguda del que ha definit com el darrer mur de l'Europa Occidental.
1: Atreverse a transformar un espacio de separación en un espacio de prosperidad compartida y a iniciar un camino para cerrar una herida de nada más y nada menos 3 siglos que sufrió más que nadie la gente de esta comarca. Hoy el campo de Gibraltar se reconcilia con su auténtico destino, que es ser puente, no barrera, ser horizonte, no frontera, ser dueño y nunca más víctima de la historia.
0: Més qüestions. 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa al 6%, molt per sota de la mitjana catalana. Els que han fet graus a salut i enginyeria són els que tenen salaris més alts. Per contra, els humanitats són els que cobren menys. Són dades de l'enquesta d'inserció laboral per l'Agència per la Qualitat Universitària feta a estudiants que van acabar la carrera fa uns 3 anys. Encara en clau econòmica, avui hem sabut la dada de l'IPC del juny. Els preus han pujat una dècima a Catalunya i situen l'augment interanual en un 3,2%. Els preus de l'electricitat i, en menor mesura, el gas han afegit pressió a l'alça, tot plegat mentre l'IVA ha passat del 10 al 21% per al fi de les bonificacions. I parlem del mestre Josep Pons, que s'ha acomiadat del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre. El proper 24 de juliol dirigirà per darrera vegada l'orquestra que interpretarà la 8a Sinfonia de Mahler. El músic ha fet balanç de la seva trajectòria i ha destacat l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.

0: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya.
1: Para los atrevidos.
2: What with lightning?
1: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
3: Esta fiesta no termina.
1: Nostálgicos.
4: Está pensando en ti.
1: Repetidores.
5: Repetimos.
1: Tímidos. Bailones.
6: Bailando.
1: Románticos. Y en definitiva, para todos los alumnos,
7: EGB FM con Valen del Olmo.
1: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornés.
8: Radio Montornès. 91.2 FM.
9: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
10: Molt bona tarda a tots i a totes i benvingudes de nou a la Intersecció. Què tal? Com estan en la setmana? Com estan en el dia més calorós d'aquesta onada? Espero que bé, que almenys sigui una miqueta fresquets i fresquetes i que ens pugueu acompanyar en aquesta tarda de dimecres, que venim amb nou contingut i per intentar almenys que amb aquesta calor l'horeta que tenim plegats, plegades, ens passi més ràpid. Avui ja sabeu que ens deien que és el dia més calorós d'aquesta onada, que podríem arribar a temperatures molt altes, cap als 40 graus. Fins a les 6 és aquest avís de fortes temperatures. Després, òbviament, no baixarà tot de cop, però sembla que en els propers dies, tot i que la temperatura serà més alta de l'habitual per aquesta època de l'any, serà una miqueta més baixa que avui. Veurem si és veritat. Bé, sí, com sigui, nosaltres acompanyarem tota la setmana el que ens queda a les tardes aquí fins a les 6 a 91.2 de l'FM i també a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil i també al canal de Ràdio Montornès de la tele amb informació, divulgació i entreteniment. Com sempre tinc a la part tècnica el Sergi Lombardo. Molt bona tarda, Sergi.
11: Molt bona tarda, Mireia.
10: Què tal vas veure el partit ahir de la selecció espanyola?
11: Bueno, el vaig tenir de fons així mentre feinejava així una mica la cuina, no estava gaire pendent, però bueno, sí que em vaig entrar una miqueta i sobretot a l'acabar el partit em vaig entrar.
10: Home, clar,
11: força.
10: Aquí t'enteres de sí,
11: és claxons,
10: un indicador, és igual que el que estiguis fent, que en aquell moment,
11: focs d'artifici, sí, els pobres sí. Gossets bordant.
10: Bueno, clar, i a més, ja no només això, que estem amb aquests avisos tan alts d'incendi i de temperatures altes que s'està demanant, sisplau, no utilitzar pirotècnia perquè, bueno, podem tenir sustos molt grans, ja no només sustos, sinó que sigui algú més perillós. Però costa que arribi el missatge.
11: Bueno, però a les ciutats la gent no hi veu el perill.
10: Ja, fins que arriba. Jo entenc que s'ha de celebrar, clar que sí, però hem de tenir en compte en el moment en el que estem i potser no val la pena arriscar tenir un incendi per poder tirar un petard. Aquí
11: sí,
10: ja espero que cadascú tingui clara la seva consciència i faci una miqueta de repàs i de reflexió. Bé, sí, com sigui, avui, el dia 15 de juliol, avui just estem al mig d'aquest mes, és el darrer programa, no sé si dir-li normal, habitual, del format del que estem acostumats i acostumades de la temporada. Arriba al final, demà i dijous us tenim preparats programes especials, així que avui serà l'últim dia que fem així una mica de repàs per l'actualitat i que tinguem convidats i convidades aquí en directe amb nosaltres. Tot arriba a la
11: seva peneta,
10: fi.
11: No?
10: Sí, la veritat és que fa una mica de pena.
11: Dit així, sona, no sé, em venen ganes de plorar.
10: Sí,
11: et
10: queda
11: no
10: com
11: sé.
10: Una mica així, el cos una mica raro, no? Bueno, jo us ho vaig avançant perquè ho sapigueu, que ja queda res per marxar vacances.
11: Fer la idea, no?
10: Sí, jo em prefereixo que estigui preparats i preparades.
11: O sigui, la resta de juliol sense Mireia, no?
10: Sí, i sense el Sergi, també.
11: Com podrem, no sé si podré sobreviure el que
10: bueno,
11: queda de
10: doncs
11: més, Mireia.
10: Bueno, doncs tinc la solució, anar a la ràdio la carta. Això pues sí, sempre és una molt bona solució i podreu recuperar els programes, això sí. Però avui no patiu, que avui encara tenim programa i demà i divendres tenim programes especials perquè volem fer la mirada una mica enrere i veure quines coses tan guais ens han passat aquesta temporada, que han estat moltes.
11: Uns highlights de la temporada, no?
10: Sí, millors moments a la intersecció 2025-2026. Demà i divendres.
11: I és que hi ha hagut tants bons moments, Mireia, que t'hi cabran només en dos programes?
10: No crec, i a més m'he deixat fora perquè he estat pensant, no, quines seccions que podríem parlar i em deixo fora moltes coses, però és que, clar, no pot ser tot.
11: Has de fer una tria, no?
10: Sí,
11: tot
10: sí,
11: no
10: sí,
11: pot
10: sí.
11: Entrar.
10: Així bueno. Us dono peu a què? Com dèiem abans, aneu a la ràdio i la carta i acabeu vosaltres de xafardejar i potser fer la vostra tria dels millors moments. Sí, com sigui, avui comencem com estem fent en els darrers dies amb acudits, amb bon humor. Són acudits que ens arriben des de l'escola Mugent, els nens i les nenes de quart, que han gravat les seves pròpies veus, els seus acudits, i ens els han enviat. Avui escoltem a la Maria Márquez i a l'Aleix Pacheco.
5: Ràdio Escola Mugent, el que més escolta la gent.
6: Hola a tothom, els acudits més divertits els tenim aquí.
12: No us perdeu els d'avui, som-hi!
13: Hola, sóc l'Aleix Pacheco i avui us diré un acudit. Estàs obsessionat amb el menjar, no sé a què et refereixis croquetament.
14: Hola, sóc la Maria Márquez i avui us diré un acudit. Jaimito, per què escrius amb la lletra tan petita? Perquè tinc esperances que així no es vegin les faltes d'ortografia.
15: Us han agradat?
16: Esperem que sí!
17: Moltes gràcies per seguir...
16: a la gent Mugent. Adeu!
10: Gràcies als nens i nenes de l'escola Mugent per aquests acudits. Ja els teniu tots també pujats a la ràdio La Carta per si els voleu escoltar aquests dies de vacances i a les mañanes de Ràdio Montornès, tots els matins, podreu continuar escoltant els acudits que ens han enviat, recordem, des de l'escola Mugent. Bé, nosaltres ara que ja ens hem posat en situació, anem a repassar els continguts de la tarda. Avui començarem parlant del ple, el ple de juliol, que va tenir lloc fa uns pocs dies. I avui concretament entrarem més en detall en un dels punts que es va aprovar, com el conveni perquè sigui l'Agència d'Habitatge de Catalunya qui s'ocupi de la gestió administrativa dels habitatges del lloguer que s'han construït al carrer de Vallromanes i que són propietat de l'Ajuntament. I també es va recuperar a l'Ajuntament el poder ratificar les bases i l'adjudicació de la convocatòria que va presentar la Fundació Privada Sales. Avui serà el moment d'escoltar les principals intervencions dels regidors i les regidores en aquest punt de l'ordre, bueno, del ple, de la sessió plenària del mes de juliol. També recordarem que tenim aquí a Can Saurina l'exposició de fotògrafs i fotògrafes de Montornès, aquest col·lectiu de veïns i veïnes que s'ajunta cada any per oferir-nos una exposició d'imatges i avui es torna a obrir. La tenim des de dimecres fins a dissabte i podeu venir a veure-la a Can Saurina. I avui tornarem a recordar, per si hi ha algú que encara no l'ha vist, doncs que sàpiga que pot venir aquí a l'edifici. També acomiadarem avui fins la temporada vinent a l'Ivan Aznar, el nostre coach especialitzat en intel·ligència emocional. Avui tanquem l'etapa que estàvem amb ell treballant. Hem parlat de com volem ser i tots els àmbits que això, no, acaba tenint, com les expectatives, els objectius, els propòsits. I avui tancarem parlant de les decisions i com ens hem d'animar a prendre decisions, que sembla molt fàcil dir-ho i després sempre ens costa. I acabarem el programa avui amb una mica de rock. El Miquel Zafra, que també avui s'acomiada fins la temporada vinent, ens deixa una nova entrevista musical avui amb el grup Perro Gris, que ja ha estat algun cop aquí a la intersecció. Ja tenen molts anys de carrera, molts àlbums a les esquenes i ara estan traient singles dels que serà el seu proper treball. Avui el Miquel parlarà amb el Rafael de la Rubia, que és el cantant de l'agrupació, i escoltarem com sona És hora de rock and roll.
11: Estàs molt rockera aquests darrers dies,
10: sí,
11: eh,
10: Mireia? Sí, ja m'he adonat, eh? És que necessitem energia.
11: Ah, molt
10: la
11: bé.
10: La calor ens apaga, doncs nosaltres hem d'intentar...
11: Veus? És que et fa falta recórrer així al bon rock, eh? Per
10: sí,
11: pujar per, l'energia.
10: Exacte, per aixecar-nos de la cadira i moure'ns una mica. Sí, sí. Bé, doncs, superproposta per acabar el dimecres aquí a la Intersecció. Abans de tot això, com totes les tardes, anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb 20 comerços del poble estan units a la xarxa de refugis climàtics. La campanya, impulsada per Pimec Comerç Vallès Oriental, busca posar a disposició dels veïns i veïnes un seguit d'establiments on poder descansar, protegir-se de les altes temperatures i refrescar-se. Per donar-hi suport, l'Ajuntament ha facilitat aigua a les botigues participants perquè la puguin oferir a les persones que ho necessitin. Aquests 20 comerços se sumen als 8 refugis climàtics que ja hi ha a Montornès, com la Biblioteca, Sembles Bernedes, els casals de la gent gran Centre i Nord, el parc del Torrent de les Vinyes Velles, el parc dels Castanyers, el parc socioesportiu de Montornès Nord i l'entorn de les piscines d'estiu. Al web montornès.cat trobareu el detall de les botigues que s'han sumat a la campanya, mentre que a montornès.cat/refugis climàtics podeu consultar un plànol amb els refugis i les fonts d'aigua potable distribuïdes pel municipi. Demà és el darrer dia per inscriure's als tallers del Casal de Cultura. Encara hi ha places per les formacions de pintura, patchwork, restauració, ioga i ball en línia. Les places per hipopressius, pilates i salsa i bachata ja s'han exhaurit. Tot i així, la tècnica de cultura i festes d'Anna Poderoso ha informat que s'habilitarà una llista d'espera per a aquells que tinguin més demanda.
18: Si algú veu que del seu taller no queden places, no li deixa seleccionar, vol dir segurament que aquell taller ja està complet. Llavors el que recomanem és que ens contactin. Ens poden fer un correu a casalcultura@montornès.cat o intentar contactar a través del web municipal en el contactar, no? I llavors nosaltres, o apropar-se al Casal de Cultura, eh? Ara en horari d'estiu estem als matins, de manera general, i bé, i llavors generem llistes d'espera i durant tot el curs anem fent crida conforme se'ns van donant de baixa.
10: Avui us podeu apropar al Casal de Cultura durant el matí, us podeu apropar, i demà també de 10 a 2 del migdia per fer les inscripcions. També les podeu fer en línia al web inscripcions.montornès.cat. Un cop omplert el formulari, és necessari fer el pagament del primer mes. Dilluns vinent, 20 de juliol, a les 7 de la tarda, la plaça de Joan Miró acollirà la presentació del més destacat de la Festa Major d'enguany. De nou serà a través de la guingueta efímera, de manera que la plaça es transformarà en una terrassa de bar amb servei de barrera frescos gratuïts per tothom. A més de sorpreses i de premis per als bitllets afortunats en els sortejos d'atzar. Durant l'acte es revelarà la imatge oficial de la Festa Major, així com la identitat de la persona encarregada de pronunciar el pregó d'enguany, entre altres novetats. Recordem que les festes continuaran sent el tercer cap de setmana de setembre, però per primera vegada el festiu local serà el divendres, en comptes del dilluns com era habitual. Així doncs s'avança el pregó, que tindrà lloc el dijous 17 a la plaça de Pau Picasso. El programa complet de la Festa Major es publicarà a finals d'agost al web municipal montornès.cat. Com és habitual, també es distribuirà el programa en paper a casa i estarà disponible als diferents equipaments municipals del poble. I amb l'última cosa amb la que heu de quedar-se, que dissabte tornarà al Teatre Margarida Xirgú al cor G de Gospel. L'agrupació, provinent de Vallromanes, presentarà el seu nou disc i interpretarà un repertori carregat de ritme i d'emoció. L'espectacle començarà a les 7 de la tarda i tindrà una durada aproximada de 90 minuts. Les entrades estan disponibles al web entrepolis.com i tenen un preu de 10 euros cadascuna. Les persones menors de 4 anys hi podran entrar de franc. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Nou pas endavant en el projecte d'habitatges públics de lloguer al carrer de Vallromanes. Al ple municipal d'aquest mes, celebrat en els darrers dies, s'han aprovat dos punts relacionats amb el tema. D'una banda, ha tirat endavant un conveni perquè sigui l'Agència d'Habitatge de Catalunya qui s'ocupi de la gestió administrativa dels habitatges de lloguer propietat de l'Ajuntament. D'altra, el ple ha aprovat recuperar la competència, delegada en el seu moment a la Fundació Privada Sales per l'Accessibilitat, per poder participar en la primera adjudicació dels pisos, i ha ratificat les bases de la convocatòria presentades per la Fundació. Podran tenir opció a accedir als pisos les unitats de convivència inscrites al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial, que estiguin empadronades a Montornès des de fa 2 anys i que compleixin els requisits econòmics fixats a les bases per cada supòsit. Així ho va explicar al ple el regidor d'Habitatge, Jordi Delgado.
19: Els requisits que s'han definit també els posaven i s'esborçaven en el conveni inicial, però que s'han acabat d'especificar, i és que hi haurà un empadronament mínim de 2 anys, tal com marcava el conveni. Cal, i aquest és el requisit indispensable, estar en la inscripció vigent del Registre de Sol·licitants d'ACTEO de la Generalitat, i això ja marca uns ingressos mínims i màxims que s'han de tenir. Som conscients que en aquests inscrits dels 251 hi ha persones que no acrediten ingressos. Per tant, aquesta gent no pot optar en aquesta, perquè també eren requisits de que els ingressos mínims estiguin una vegada a l'índex de suficiència, la renta de suficiència de Catalunya, i el màxim està en 4 vegades a l'índex de renta de suficiència.
10: A més dels requisits d'empadronament i d'inscripció al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial, s'estableixen condicions en els ingressos mínims. També cal tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre país de la Unió Europea amb residència a l'estat espanyol, ser major d'edat i no disposar de cap habitatge en propietat. Els 2 punts aprovats al ple sobre els habitatges públics del lloguer del carrer de Vallromanes van rebre el vot favorable de tots els grups, tret del Partit Popular, que es va abstenir. El regidor popular, Miguel Ángel Alvarado, va apuntar que caldrà que l'Ajuntament estudiï les situacions personals de les persones que optin als habitatges abans d'elaborar les llistes d'admeses i excloses.
20: Nosotros creemos que son unas bases que vienen de dadas de otro sitio y entendemos que serán prácticamente unas bases que todo el mundo entenderá. Tenemos la suerte de que son 251 personas, digo suerte entre comillas por el hecho de que son necesarios este tipo de cosas, pero tendremos que estar bastante avizores, ¿no?, con el tema de buscar las situaciones particulares, más que nada para que no haya ninguna trampa ni haya ningún tipo de cosas que nos podamos encontrar después, ¿eh?, y después sea más complicado pues el hecho de jurídicamente eliminar a ese tipo de personas que hacen esas trampas.
10: Fran Sánchez, de FEM Montornès, va dir que cal més difusió sobre la necessitat d'inscriure's al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial per poder optar als habitatges.
21: A la comissió informativa sí que vam manifestar que, tot i que hi ha moltes persones inscrites al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial, sí que és veritat, doncs, que creiem que no s'havia fet prou publicitat al respecte i que creiem que moltes persones que podien tenir, doncs, la pretensió de participar en aquestes adjudicacions dels habitatges del carrer Vallromanes, doncs, si manteníem l'obligatorietat de ser membre estar inscrit en el registre, o sigui, en el moment de la convocatòria, si ho manteníem així, doncs hi hauria una sèrie de persones que estarien excloses, no? I nosaltres vam fer la proposta de que en el registre hi haguessis d'estar inscrit en el moment d'adjudicació.
10: Des del Partit dels Socialistes, Eva Díaz va demanar més informació sobre el procediment i el calendari previst fins a l'adjudicació dels habitatges.
22: Si ens podeu aclarir això, el procediment que i els plaços, el cronograma, ja hem entès que el sorteig penses fer-lo, però això quan s'acaba definitivament l'obra i com queda en aquests plaços de temps.
10: Finalment, en resposta a la regidora socialista, el regidor d'Habitatge, Jordi Delgado, va explicar que s'estan fent les darreres obres i que l'objectiu és realitzar el sorteig entre finals de setembre i principis d'octubre. Delgado també va anunciar que a la tornada de vacances es durà a terme una sessió informativa sobre el tema.
19: La finalització d'obres està prevista per ara. Les fundacions han de fer un tràmit també de transmissió patrimonial que els portarà un parell de mesos i, per tant, això ens obliga a que no té massa sentit començar el procés de sorteig gaire més abans i, per tant, el sorteig, la idea és convocar-lo, si no és a finals de setembre, primers d'octubre, per poder-los entregar. perquè sí que el que ens diu la fundació és que ells voldrien tenir els contractes formalitzats al novembre. Els repassos i la finalització exacta de l'obra, allò que diguis a punt de donar claus, no sé quan. Ells han demanat una pròrroga d'un mes més, vale? Que de fet això ens implica que en el conveni amb el Ministeri i tot això hem de fer una venda i haguem de signar. Però com que s'han relaxat aquests terminis, ho han volgut fer per cuidar-se en salut en aspectes vinculats a la justificació de la subvenció. Jo crec, i més o menys estem plantejant això, el que estem treballant amb els equips tècnics és intentar fer una sessió informativa a la tornada de vacances, que sigui pública o oberta, per explicar una mica el contingut de les bases, el procediment del sorteig...
10: Tal com ha dit el regidor d'habitatge Jordi Delgado, dels 40 habitatges disponibles, 2 seran per persones amb mobilitat reduïda, 10 per joves de 18 a 35 anys, 4 per famílies monoparentals i 24 per persones fora d'aquests col·lectius. Podeu recuperar, com sempre us recordem, tota la intervenció i la resta de la sessió plenària al canal de YouTube de l'Ajuntament de Montornès.
9: A Ràdio Montornès, la intersecció.
10: Canviem de tema perquè fins al dia 25 de juliol es pot visitar Can Saurina la 21a exposició col·lectiva de fotògrafs i fotògrafes de Montornès. La mostra inclou les obres de 14 artistes, cadascuna de format i temàtica diferents, i es pot veure de dimecres a dissabte. La Míriam González i l'Ariadna Albarrán són dues veïnes que ja porten participant amb el grup 5 anys. Sempre fan una exposició conjunta i enguany l'han dedicat a 5 dones que van ser condemnades per bruixeria.
0: Nosaltres aquest any hem col·laborat amb una entitat nova del poble que es diu Bruixes Montornès i parlem sobre les 5 dones que les van condemnar per bruixeria aquí a Montornès fa moltes dècades. Que són 5 dones que de veritat existien i nosaltres com a nova entitat que farem dintre de poquet la nostra primera aparició amb Vall de Foc i com que les nostres 5 persones principals són aquestes 5 bruixes i les hem volgut captar amb una imatge. Hem volgut que cada bruixa tingui un element de la natura. Llavors, de les 5 només una és amb color, perquè de les 5 és l'única que van salvar. Les altres sí que les van condemnar a la mort. I llavors per això n'hi ha 4 en blanc i negre i una en color.
2: Ja és com una tradició per nosaltres, per juliol, sempre ajuntar-nos i fer les fotos i col·laborar.
0: Sí, intentem que el tema sigui compartit. L'any passat va ser l'ansietat, que és una cosa que patim les dues.
2: Les nostres àvies tenen malalties, per exemple la seva té Parkinson, sí. Era, i la meva té demència i vam fer fotos relacionades amb aquest tema també. I el primer any que vam fer...
0: Dels cossos normatius.
2: Sí.
0: I és això, nosaltres intentem que sempre buscar un tema que ens sigui conjunta.
2: Sí, un tema que també consciencia a la gent.
10: Un altre dels veïns que s'ha tornat a sumar a la proposta és el Sergi Vélez. Les seves imatges volen fer reflexionar el públic sobre l'essència de la fotografia.
3: Jo he portat unes imatges que vaig fer l'any passat a uns viatges de Portugal i també de Sevilla i en el meu cas he volgut destacar la importància de la fotografia en blanc i negre i l'essència que em transmet a mi el que és la fotografia també d'abans, no? D'atendre'ns una mica més en la importància de saber gaudir del moment de capturar aquella imatge i també per això les vaig exportar en blanc i negre perquè era una mica el que buscava. Perquè ara arriba un moment en què tot és en color, utilitzem el mòbil gairebé per tot... És també recuperar una mica l'essència del que és la fotografia i també per això vaig decidir fer-les en blanc i negre, per exemple. Ja porto, no sé si són 4 exposicions participant o així, i és una cosa que m'agrada molt, és una de les meves passions i al final també participar en coses que es fan al poble també m'agrada, com a montornassenc i content de participar un any més. Al final cada any ens anem sumant noves persones, inclús aquest any diria que som encara més que l'any passat, per exemple, i sempre és positiu que es vulguin sumar noves persones a aquesta exposició, que al final són persones que compartim una mateixa passió, que és la fotografia, i tothom qui vulgui participar doncs és benvingut i benvinguda.
10: Podeu visitar l'exposició de fotògrafs i fotògrafes de Montornès de manera totalment gratuïta fins al 25 de juliol, de dimecres a divendres, de 6 a 9 del vespre i els dissabtes d'11 a 2 del migdia. I anem amb una mica de música abans de rebre el nostre primer convidat. Avui hem canviat de dia a l'Ivan Aznar, però ja és la darrera secció de la temporada i parlem de les decisions. Abans, com us deia, una mica de música i una col·laboració també que ens porti ritme en aquesta tarda tan calorosa és el més nou de Caigo amb Max Magnon i aquesta cançó Take Me Back.

0: Us convido que escolteu Blas Cantó perquè nosaltres anem amb el rock avui. El Miquel Zafra ens descobreix el nou single de Perro Gris.
1: Siempre el débil es el que ha de correr de este lugar, no podré escapar y en mi mente estoy

0: La Intersecció, presentat per Mireia Toledo.
1: Acabem amb una recomanació literària que ens arriba des de l'Escola Mugent. Avui qui ens recomana un llibre és en Carlos López.
2: Llegeix amb la gent del Mugent. Lectures que et recomanem.
3: Hola, em dic Carlos i vaig a 5è B. He llegit el llibre Gota a gota de l'autor Josephine Marc i la traducció de Cristina Sala Pujol. El llibre tracta d'un viatge d'un conill i un llop. En aquest viatge fugen d'un caçador i el seu gosset. Una part divertida va ser quan roben benzina als humans per poder conduir un camió i escapar. El recomano perquè és divertit i fàcil de llegir. Adeu!
0: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
1: Nosaltres ara sí que marxem. Demà recordeu que tornem a un programa on repassarem alguns dels millors moments viscuts aquesta temporada a la Intersecció. Fins llavors, espero que beveu molta aigua, que us refugieu de la calor, que continueu escoltant Ràdio Montornès i ens escoltem demà a les 5.
4: Fins demà, Mireia.
1: Adéu.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Continuem pendents de l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja, al Moianès. S'ha demanat confinament de les cases del Pla de la Casa Nova, l'Hostal Rural Mas Blanc i la Rovireta. Els Mossos han evacuat també preventivament la casa de colònies Camp Micaló i el càmping Illa. Les persones al càmping s'han portat al pavelló de Sant Quirze i els a la casa de colònies Aigua Freda. El foc hauria saltat la carretera que va de Centelles a Sant Feliu de Codines i ha llançat algun foc secundari. Els bombers estan prioritzant el flanc esquerre i activades 18 dotacions terrestres i 5 d'aèries. El foc, de moment, crema una superfície aproximada de 70 hectàrees. Mentre, recordem, continuem pendents de l'incendi de vegetació. També el terme de Querol a l'Alt Camp, a la zona de Santa Maria. L'avís s'ha rebut, en aquest cas, a les 2 de la tarda i treballen 43 dotacions.

0: I també almenys 8 persones han resultat ferides per la caiguda d'un arbre en una casa de colònies de Batet a la Serra, a Olot. Els equips d'emergències han rebut l'avís a les 3 de la tarda. S'hi han desplaçat els bombers. Fins al moment s'ha traslladat una persona en estat greu a l'Hospital Trueta de Girona. També s'ha dut fins a l'Hospital d'Olot 7 ferits més en estat menys greu. Més qüestions també d'altres àmbits, en aquest cas parlem del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, que ha alertat que la productivitat, l'habitatge i les desigualtats limiten el benestar dels catalans, malgrat que l'economia catalana creix i la taxa d'ocupació és a prop del màxim. És la conclusió principal de la memòria socioeconòmica i laboral presentada avui. Escoltem el president de l'ENS, Ciriaco Hidalgo.
1: Com és possible que avui el 24,3% de les persones del país estiguin en situació de pobresa? Per tant, vol dir que hem de transformar aquests mecanismes a fi efecte de que la redistribució de la riquesa generada tingui també un impacte sobre el conjunt de les persones que vivim en aquest país.
0: I a Mollet avui la plantilla d'Alstom de Santa Perpètua de Mogoda ha protagonitzat una nova jornada de vaga per reclamar avenços en la negociació del conveni col·lectiu. Els treballadors han fet una marxa lenta fins a l'Ajuntament per demanar el suport de les administracions en aquesta lluita que ja fa temps que tiren endavant. I Tortosa ultima els detalls per encetar la 29a Festa del Renaixement, una edició dedicada a les arts renaixentistes a la ciutat al segle XVI i que serà una oportunitat per descobrir espais patrimonials que fins ara estaven en estat de rehabilitació.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Ei, posa el K3, que fan bola de drac.
2: Què estem? El 2005? Allarga't, bastó!
3: Museu Particular. Capítol 2. El bastó.
4: Ei, Anna.
5: Hola.
4: Què? Parlem del bastó?
5: Vale.
3: Museu Particular.
4: És la senzillesa feta objecte i alhora amaga una complexitat impressionant. O sigui, conceptualment és capaç d'englobar el papa de Roma, el rei d'Anglaterra, una pastora al Pirineu o el mateix déu Hermes, entre moltíssims altres. Perquè no hi ha res que exemplifiqui o simbolitzi millor el poder que un bastó. Un palo. Ni corones, ni vestits, ni logos, amb una poma mossegada o amb una lletra X. Res, res d'això. Un bastó. Un simple i rudimentari instrument fet de fusta o altres materials, que pot ser més llarg, més curt, però en definitiva, més o menys, pot tenir uns acabats uns altres, però acaba sent sempre el mateix i acaba revestint-se d'un simbolisme sense mesurador. Els bisbes fan servir el seu bàcul. Els reis tenen el seu ceptre. Els pastors, el seu gaiato per imposar-se a la natura, que són els animals. El rei, el déu Hermes, tenia el seu caduceu. Tot són bastons. Bastons que, més enllà de la utilitat pràctica, doncs, d'arropenjar-se o, no, en el cas dels pastors, d'enganxar alguna cosa amb aquell canxo que tenen amb una punta, al final el que acaben demostrant és que qui el té a la seva mà, en realitat, és qui té la paella pel mànec. Perquè al final els bastons són un punt on es troben el poder i la violència. Al cap i a la fi, una porra no deixa de ser un bastó, també. No deixa de ser una arma amb la que colpejar algú i imposar la teva o la seva autoritat. Evidentment, de bastons en trobem des del minut zero de la humanitat, perquè tenen, com deia, aquesta finalitat pràctica, però també per aquesta finalitat violenta que és inherent a l'ésser humà. Sempre es diu que el dia següent o en el minut després de crear no sé quina tecnologia ja hi ha algú que ha pensat que amb allò es pot fer mal amb algú altre.
1: Wow.
4: No? Jo sempre penso, doncs, sempre, no? el qui va descobrir el foc, el minut següent segurament va pensar que amb allò podia cremar la casa del seu veí i imposar-se amb ell, no? Com a mínim jo ho penso així i potser soc una miqueta mal pensat. Però en tot cas, tornant als bastons, a les representacions més antigues que trobem d'aquests bastons, d'aquestes eines vinculades al poder o com a símbol de poder, és a l'antiga Mesopotàmia, a la civilització sumèria, fa més de 3.200 anys. Tenim la famosa estela amb el codi de Hammurabi, on és una estela que el que fa és aquest codi, que és un codi jurídic, una compilació de lleis i de més, i a dalt de tot hi ha una representació on el que es veu és a dret, hi ha un personatge que està a dret, que és el rei, que està davant d'un personatge que està assegut, que és el déu Shamash, que em perdonin també aquí el sumeri si no ho he pronunciat bé, que és el déu mesopotami de la justícia, que, com deia, està assegut en un tron i el que fa és donar-li una vara i una corda. Alguns han vist que això és com una representació d'aquests pastors que et deia que doncs és la vara i la corda per lligar animals, però d'altres també creuen que és una vara de mesurar. I això seria molt important perquè una de les funcions que també poden tenir els bastons és la d'establir unitats de mesura. Al final hem de pensar que fins a la implantació fa 4 dies, al segle XIX, del sistema mètric decimal a nivell universal, els americans van per lliure, però perquè busca'ls tu, les unitats de mesura canviaven de cada lloc, no? I no era el mateix el que s'utilitzava a Barcelona que el que es podia utilitzar a Montblanc o que el que s'utilitzava a Madrid, no? per exemple. Per tant, era important que algú establís què volia dir exactament una llargada concreta a aquestes unitats de mesura, i precisament això és el que després, en època medieval i en l'entorn dels musulmans, feien els al-Qadi, que eren jutges musulmans que sobretot s'enfrontaven a problemes quotidians, eren podríem dir com de un jutge de pau, d'avui dels
5: pobles.
4: Dels pobles. Sí. Aleshores, moltes vegades els problemes que tenien eren doncs relacionats amb els límits, els termes, les partions de les finques, que encara passa
6: absolutament. El mateix que ara, exacte, sí, sí.
4: Avui, no, que aquest m'ha robat mig pam, que aquell no sé què, doncs ell el que feia era anar amb una vara, que era la seva, i que per tant era com la mesura oficial, i amb aquesta podia anar mesurant si sí o si no, fins al punt que al final també com a símbol d'autoritat, quan sortia al carrer i ja anava amb la vara, suposo que també perquè no haver de tornar a casa quan el cridàvem a mig del carrer que havia de dirimir una d'aquestes discussions, ja el que feia era passejar aquesta vara. Et recorda alguna cosa la paraula Al-Qadí?
5: Al-Qadí? Bueno, del puesto del Cadí, del formatge del Cadí.
4: Sí, més enllà del Cadí, del túnel, i que has de pagar també, si no també hi ha bastó.
5: El Cadí?
4: Doncs segurament la paraula el Cadí és de la que ens deriva també l'actual alcalde.
5: Ah, clar, home, ja tot encaixa ara.
4: I evidentment una de les coses, no, un dels símbols que tenen els alcaldes és la vara. De comandament, aquest bastó que se'ls entrega normalment el dia de la investidura i que en aquelles ocasions més cerimonials, més protocolàries, també el passeja, no? Per tant, tot acabaria venint lligat, no?
5: Sí, sí.
4: I també en l'àmbit religiós judeocristià és importantíssim aquest símbol del bastó com a símbol de poder. Pensa, per exemple, en l'Antic Testament i pensa en la vara de Moisès. Oh, la vara de Moisès, sí. Segons la Bíblia, aquest bastó es transformava en serp,
5: sí.
4: Converteix l'aigua en sang, fa brollar aigua d'una roca. Quan Moisès l'aixeca, és capaç de treure plagues de mosquits i llagostes, de provocar una pedregada, i encara va ser capaç d'obrir de bat a bat les aigües del Mar Roig. Vaja, vull dir, que em perdonin la blasfèmia, però és que ni la vareta de Harry Potter feia tantes coses com la vara de Moisès, per l'amor de Déu. Després, en el cas dels reis europeus, això derivarà a través dels romans. Els romans, en aquells generals que eren victoriosos, que havien aconseguit grans mèrits militars, se'ls donava també aquestes vares com a ceptres, d'acord? Uh-huh. Que passejaven en les desfilades que es feien i de més. I després, també, en un determinat moment, ja cap al final de l'imperi, la forma de legitimar amb un d'aquests reis o un d'aquests cabdills bàrbars uh-huh. en els quals ja establien tractes i de més, cap al final, era otorgant-los un ceptre. No? I aquest, clar, era el cabdill que es convertia pràcticament en rei perquè doncs, tenia aquest suport de l'imperi romà, i això derivarà en els reis europeus, vindrà doncs, aquesta tradició de portar aquest ceptre. I de fet, en el cas espanyol, quan visites el Palacio Real de Madrid, hi ha una sala, que és la sala de les joies de la monarquia, i trobes la corona, tot i que evidentment no se la posen mai, no? Però vull dir, és allà, i en els actes de consagració d'un rei o en els funerals hi és. I també hi ha el ceptre, que és un pal que té uns 68 centímetres de llarg, fet de plata daurada i amb una bola de cristall de roca a la punta, que no se sap ben bé quan sorgeix, però que segurament és de mitjans del segle XVII, que, com deia, només s'utilitza en la proclamació i en les defuncions de la monarquia espanyola, però en molts d'altres, ara hem vist, fa relativament poc, la reina Isabel II d'Anglaterra, tots els funerals, no? Després d'aquesta road movie que es va muntar per mig país passejant el fèretre, finalment es va acabar doncs, enterrant a l'abadia de Westminster, que és on s'enterren els reis d'Anglaterra, i sobre el taüt durant tots els funerals hi havia la corona i hi havia el ceptre. Però, evidentment, en el moment de baixar-ho a la cripta, això es treu, perquè, evidentment, no faran una corona nova per cada rei.
5: Quin dispendi.
4: Ja podrien fer-ho, que no els hi vindria d'aquí. Aleshores, això sí que es treu, es baixa, però abans de baixar-ho hi ha un que és un noble del país, que és també un dels honors més grans que té, que el que fa és agafar una vara i la trenca per la meitat. I aquesta vara la posa damunt del fèretre, i és aquest símbol de què s'ha acabat el poder. I és en aquell moment precís en què es trenca la vara en què es considera que s'ha acabat el regnat d'un rei, perquè això, aquell bastó de comandament ja no és útil. Aquell símbol de poder s'ha trencat literalment i serà un altre el rei qui l'assumirà. De fet, després també un altre rei, que és el rei Sol, Lluís XIV de França, serà qui començarà a establir els bastons com a símbol de distinció, més enllà de poder, també com aquest símbol de distinció d'anar fet un dandi amb el teu bastó, i això sobretot perquè ell li agradava doncs, els tacons, no? amb sabates de tacons, i clar, era més fàcil doncs, mantenir l'equilibri si anaves arropenjat amb un bastó.
5: Jo també necessitaria un bastó quan em poso talons. Sí,
4: doncs
5: sí.
4: Doncs ell ho feia diàriament, i per tant, evidentment, tothom el va acabar copiant i es va quedar associat doncs, en aquesta forma de vestir elegant, formal... No?
5: Però o sigui, hi havia un motiu pràctic, en realitat.
4: En aquest cas, sí.
5: Jo pensava que era com les pintures, que sempre es veu el Lluís amb el seu bastonet, jo pensava que era com una història més de poder, però no, és que anava insegur amb els talons.
4: En alguns casos era això, evidentment ell era rei, ja tenia també el seu sceptre, ja era aquell símbol de poder, però després la resta de gent l'acaba copiant per una finalitat més pràctica, que era això, quan ara ens sembla com a més estrafolari, però fins fa 4 dies també, no? Els tacons eren les sabates de tacó eren habituals en el vestuari masculí, doncs simplement t'arropenjaves, i a més això també creava un símbol de distinció perquè tenies tots els acabats possibles, tots els metalls preciosos que volguessis, a més hi podies amagar-hi una espasa, podies amagar-hi una pistola. En el cas dels anys de la llei seca dels Estats Units, doncs també es buidaven els pals i a dins hi posava whisky o qualsevol altra beguda alcohòlica que estava prohibida, vull dir, renda oberta a la imaginació. I tot això acaba decaient també fa 4 dies, com aquell qui diu, fa un segle, principis del segle XX i sobretot després amb la popularització del transport públic i dels cotxes, que és un cas semblant també al que passa amb els barrets. Deixem de portar barrets i en el cas doncs, d'aquests dandis deixem d'anar amb el bastó perquè caminem menys, perquè doncs, utilitzem el cotxe, utilitzem el transport públic, per tant, no aquesta cosa de mantenir l'equilibri no és tan útil, i després que també doncs, acaba molestant, no? Vull dir, si has d'entrar en un cotxe, t'has de treure el barret perquè et xoca amb el sostre, sí. El bastó l'has de posar, no sé què, doncs és poc pràctic, ja no l'utilitzes, ja no l'acabes utilitzant, i per altra banda, doncs, també totes aquestes noves classes populars, aquestes classes mitges, això ho acaben veient com un símbol snob, associat, evidentment, a una classe molt, molt alta, que el que fa és que acabi doncs, quedant en desús i avui doncs, sigui únicament un símbol més aviat de la bellesa, no? O d'aquesta final de la vida, que no pas un símbol de distinció.
5: Menys és més, està clar. És fàcil parlar amb mi saber de quina pel·li parlaré ara?
4: Sí, però segueixo estant descol·locadíssim.
5: Perquè no saps com m'ho fareu a nivell, no?
4: Exacte. O sigui, intrigadíssim.
5: Dóna'm confiança. 2001, una odissea a l'espai. Pel·lícula de Stanley Kubrick de l'any 1968. Una pel·lícula, per mi no és de les millors d'ell, però evidentment tota la crítica la va flipar molt i avui en dia és una obra de culte. Parla temes molt complexos sobre el futur, sobre qui hi ha en aquest planeta, qui hi ha fora, com evolucionem, qui som, quines intencions tenim. I hi ha una música doncs, que també es va fer molt mítica, com aquesta que està sonant de Strauss. M'interessa molt el principi de tot de la pel·lícula, que és molt icònic, segur que te'n recordes, Àlex, que hi ha aquest grup d'homínids que viuen com en una mena de lloc així mig sabana, mig selva, i els hi passa un seguit de coses en aquests homínids. Primer els ataca un lleopard, llavors mata un dels homínids, després ve un altre grup d'homínids, i comencen una mica com en aquest principi dels temps a lluitar, no? Llavors, clar, en aquest moment de vulnerabilitat, arriba la nit, encara ets més vulnerable, es refugien en una mena de cubeta, després arriba el matí, descobreixen que en sec hi ha un pedrot allà al mig, aquest famós monòlit, que s'ha especulat moltíssim, moltíssim sobre aquest monòlit, i en les següents escenes el que veiem és que un dels homínids té com una mena de visió i descobreix com fer servir un os com a arma. És a dir, descobreix com utilitzar un crec que és un fèmur, però no sé si m'ho estic inventant.
4: És un os bastant llarg.
5: És un os molt llarg.
4: No sé quin, però...
5: Exacte. El que fa és agafar-lo i entendre que amb això pot colpejar algú i matar. I aquí ve aquesta cosa que tu deies abans, de que mala idea ràpid. És a dir, ell, quan veu l'associació d'aquest os amb un bastó dur, el que pensa és que pot matar a un altre de la seva espècie o d'un altre diferent. També és molt famosa aquesta escena perquè es fa un timelapse brutal de 4 milions d'anys, perquè en un moment aquest homínid llança l'os al cel i l'os es converteix...
4: En una nau espacial.
5: Sí, i en un bolígraf també, no? És a dir, fa una mena de supersalt que ens parla de quines armes tenim les persones. I una d'aquestes és els bastons. Jo quan vam començar amb el tema dels bastons, jo he pensat que quan jo era petita a mi em feien molt respecte als bastons perquè alguns nens i nenes de poble, com jo, tenien la mala idea d'agafar bastons i et pots imaginar què fer. Pagar.
4: Sí, sí, clar.
5: Vull dir, una cosa que és tan rudimentària que encara es fa. I llavors també vaig pensar que hi ha aquesta tradició tan catalana que a mi també sempre m'ha fet moltíssima por, que és el ball de bastons, que és una cosa que es veu que es fa molt a països catalans, a Europa, sobretot el que vindria a ser l'arc de la Mediterrània, i no té més misteri, com segurament tots els catalans i catalanes sabeu, que és utilitzar com a element principal de la dansa un bastó o dos que has de fer repicar. Em consta que hi ha baules com Montblanc que fan repicar molt fort, però molt fort. Vaig buscar una mica com d'on venia tota aquesta història, o que pot ser que vingui de ritus agraris de la prehistòria, però que no ho acaben de tenir clar. També hi ha qui diu que venen de les danses pírriques gregues. No s'acaba de saber, però jo vaig estudiar amb un noi que crec que els dos coneixem, que ell sempre em deia que anava a trencar dits amb el ball de bastons, i a mi això em semblava terrorífic. Aprofito també aquesta falqueta del ball de bastons, per això de ballar amb el bastó, encara jo estic així com a cohibida amb la por del bastó, per preguntar què va passar a Montblanc amb els bastons i les noies.
4: Ah, i doncs bàsicament que, com deies tu, és una tradició que no sabem d'on ve, però el que està clar és que hauríem de tenir molt clar on va. I ha d'anar on va la societat, i si la societat ha integrat les dones en la majoria dels aspectes d'aquesta, doncs una tradició no justifica una discriminació en cap cas, no? Com a mínim aquesta és la meva opinió, i aquí es va generar un debat. La colla local del Vall de Bastons de Montblanc era l'única colla a nivell nacional que no integrava dones, no perquè les dones no hi volguessin, sinó perquè no hi tenien l'entrada permesa, i es va produir un debat en l'interior de la mateixa colla que va acabar doncs, amb una votació i amb la inclusió o amb la permissivitat, no?, de que les dones que volguessin poguessin formar-ne part, i així és. En l'actualitat, no, allò que havia d'acabar el món, no?, com en molts altres aspectes, en molts altres àmbits de la vida, no?, que s'havia d'acabar tot si passava no sé què, doncs ha passat no sé què i tot continua igual.
5: Ho has explicat estupendo, molt millor que els apunts que tenia jo en aquí. Sí que crec que va acabar sent una mica d'assumpte d'estat, perquè jo quan preparava el guió vaig recordar aquesta polèmica i només de posar en el meu buscador Vall de Bastons, Montblanc, dones, em van començar a sortir 2.000 milions de notícies de TV3, de 1.000 històries, i vaig pensar, carai, també és una mostra evident del que estàs dient tu ara, que cap aquí volia anar, no?, de com les tradicions es poden repensar i reprefigurar. Sobretot potser també devia causar una mica de cosa per aquesta cosa que té com una mica violenta el ball de bastons, que és la que et deia que a mi em cohibejo una mica, i si alguna vegada veig ball de bastons intento no tensar-m'hi massa perquè sempre penso que es petegaran els bastons, que això és que passa a vegades.
4: Sí, a vegades passa, es trenquen, i de fet és perquè al final tot també s'acaba revestint com d'una cosa, diguéssim, no?, aquesta força,
5: correcte,
4: podríem associar-ho al que vulgueu,
5: que tofeja masculinitat,
4: no? I hi ha com aquesta fatxanderia, no?, del que ha trencat un bastó, no?
5: Sí, també això?
4: Ostres, trencar,
5: veus que faig bé
4: un bastó al mig de la gent és com una gesta, no? Perquè vol dir això, precisament el que dius, que pico tan fort, no?, que tinc tanta força en el braç que sóc capaç doncs, de trencar un bastó.
5: Ara penso en els homínids de l'Stanley Kubrick.
4: Bé, una comparació...
5: No, ens posem.
4: Jo em deixo aquí, em deixo
5: sí,
4: aquí.
5: No ens perquè... posem més jardins. Seguim parlant de bastons. T'encantarà aquesta obra d'art, perquè té relació directa amb els bastons. Així em mires amb més bons ulls. Realment l'utilitzo per parlar d'una altra obra d'art. La primera, però, de la qual et parlaré, és una pintura de Peter Bruegel el Vell, de l'any 1568, que es diu La paràbola dels cecs, que amb això pues, ja et pots imaginar que la història va de religió. En qualsevol cas, aquesta pintura, el que es veu són sis homes cecs que caminen un davant de l'altre, i llavors al davant de tot hi ha un guia, però estan tots cecs, eh? Llavors, què passa? Tots porten un bastó per anar intentant veure cap on han d'anar o cap on no han d'anar. I el primer està a punt d'arribar a una mena d'abisme, una mena de pou. Evidentment, el primer va caure, el segon connecta amb el tercer i el mateix.
4: Sembla un acudit, eh?
5: Però... Sembla un acudit, però és així. És a dir, al final tots acaben caient. Perquè el que fan és no utilitzar el bastó, o sigui, el porten però el tenen alçat, i el que fan és fiar-se del que hi ha al davant. I, pues clar, tots acaben caient avall en el pou. Això ve dels evangelis, en un punt Mateu diu, deixeu-los, són cecs que guien a cecs, i si un cec guia un altre, els dos cauran al pou. Alerta, perquè és una paraula molt interessant, allò de la confiança cega que tens, millor dir, la confiança cega que tens amb les persones, a vegades no et porta a cap lloc, i tot i tenir les eines per veure la realitat, en aquest cas els bastons, no ho fa servir perquè et fies de l'altre. Podria arribar a ser un mètode empíric, el mètode del bastó.
4: Sembla meravellós que des d'un context religiós et donin aquesta lliçó. No et fies sí, si sí. No ho veus, o si no... Sembla general, vull dir,
5: escolta, que el que et diré ara encara t'agradarà més. D'aquesta obra de Bruegel... el que es veu al fons no és que hi vagin, jo crec que surten d'allí, és l'església de Santa Helena, Bèlgica, i que és una Santa Helena és una patrona que guia les persones amb visió, amb problemes de visió. Jo crec que ara hauríem de dir al món el nom artístic que tu i jo ens vam inventar pels nostres projectes junts. Creus que és el moment?
4: Sí, digueu.
5: L'Àlex i jo, fusionant els nostres noms, vam crear el col·lectiu Helena, però que crec que estava destinat a fracassar perquè la patrona és una persona amb problemes de visió, o sigui, destinat a fracassar el col·lectiu. En qualsevol cas, és molt xulo el quadre i em serveix per explicar una instal·lació molt més contemporània del 2020 d'un artista que és l'Anna Dot, que el que va fer ella és que...
4: Ella trigava a sortir.
5: Com coneixes. Ella el que va fer és com una mena de passejades al bosc amb diferents persones, això també és una cosa molt anedot, també ja trigava a fer-ho ella, i va anar recollint pals, i el que va fer després a la sala expositiva és agafar els pals i col·locar-los de tal manera a l'aire com estan en el quadre. És a dir, no, la instal·lació només són els pals col·locats exactament com estan a l'obra pictòrica de Bruegel. I allí veus clarament, fa un exercici molt maco, que és el dir, tots cauen perquè ningú toca terra, ningú està arrelat. És a dir, tots fan aquest acte de fe cega i de confiança. Només que un dels sis hagués com posat en dubte la paraula de l'altre, s'haguessin salvat tots.
4: Bueno, ho hagués escoltat el crit, no? Bé, devia cridar quan queia pel pou, no? Diria?
5: Sí,
4: no,
5: però ja era tard, tots anaven de cap. I l'obra de l'Anna Dot també es diu La paràbola dels cecs. Per no fer-me tant la moderna, també us diré que el tipus d'art que més pals ha utilitzat, evidentment, és el Land Art, que és un tipus d'art molt vinculat a la història conceptual, a la història mínima, a la història ecològica. És un tipus d'art que es va portar molt a finals del segle passat, també quan es va començar a veure que ens estem carregant el planeta, i que bàsicament el que fa és treballar amb materials naturals, doncs terra, rames, bastons, arena, fins i tot coses molt més efímeres com el vent i el mar. Llavors, és un art molt interessant perquè es transforma amb el pas del temps, amb el pas de la pròpia climatologia, està molt lligat a aquesta cosa que és l'aquí i ara, no? Que també és una cosa molt de la consciència de l'espai, el temps, el lloc. Hi ha moltíssims artistes de Land Art, potser el que més va triomfar va ser l'Andy Goldsworthy, que treballava amb fulles, gel, fang, neu... Coses que, això és molt maco, només tocàvem les mans, perquè també era aquesta cosa tan sentida del tractar bé la natura. No hi ha pinzells, no hi ha acrílics, no, tot es tracta amb les mans. I si busquem coses seves, perquè n'hi ha mil milions, doncs especialment jo crec que els pals li agradaven, perquè té aquesta mena de composicions més o menys geomètriques, que fan forats, que fan núvols, tot però fet amb material natural, no? I també dins de la seva pròpia creació hi ha aquestes idees tan complexes com l'equilibri, el temps, i els cercles, i els espirals. És a dir, és un art que es fa amb natura, amb, com deies tu abans, un palo literal, però que amaga moltíssim més. Abans parlaves de Lluís XIV, que sí?
4: Sí, exacte, el rei Sol.
5: Doncs mira, el rei Sol tenia un director musical que es deia Jean-Baptiste Lully, que ell el que feia per dirigir els seus músics és... Tu saps la batuta? No. Ell el que tenia era un pal que li anava des de la mà fins al peu molt gran i anava picant els ritmes i els tempos amb aquest pal enorme, bastó, batuta, que li devia servir de diapasó i de tot. Llavors, clar, allò ressonava molt fort, evidentment ressonava als peus dels músics i tu ja ràpid senties, no?, el ritme i els compassos que havies de seguir. Llavors, què li va passar al pobre Lully? Que ell, posaré com jo, una persona molt apassionada, feia les coses molt de convenciment, picava molt fort i un dia es va despistar i es va picar el peu.
4: Ai.
5: Se li va cangrenar.
4: Molt bé.
5: I es va morir.
4: Ah, mira, veus?
5: I es va quedar el pobre... Bueno, pobre. Lluís XIV es va quedar sense un gran director musical, com va ser Jean-Baptiste Lully. I diuen, això ja no en tinc ni idea, això si algun musicòleg ens ho vol explicar m'encantaria saber-ho, que a partir d'aquí van dir, prou d'aquest tipus de batutes, farem servir batuta de mà, perquè si no, aquí, a la que us despisteu, si esteu molt posats en el paper, doncs s'aniran cangrenant els peus. Perquè vegis, com et deia al principi amb Stanley Kubrick, que per mi els bastons són sempre i preeminentment un objecte de violència.
6: Allarga't, bastó!
3: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Comercial Solar.
2: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
1: Comercial Solar.
2: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
1: Comercial Solar.
2: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
1: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
4: La música que quieres escuchar en Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Som pendents d'aquest incendi que crema des de les 3 de la tarda, aproximadament a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i que ha obligat a evacuar tant un càmping com una casa de colònies i a confinar diverses cases i un hostal. Allà hi ha el nostre company d'Ona Codinenca, Jordi Givert. Bona tarda, Jordi.
3: Bona tarda. Doncs, de moment, l'última informació dels bombers és que ja s'han cremat unes 70 hectàrees. Estan treballant per encerclar el perímetre d'aquest incendi, que encara està actiu, no està controlat. S'han evacuat dos punts crítics. A part dels que comentaves, també hi ha el CREA, el Centre de Menors Tutelats de Puigdolena, que s'ha hagut d'evacuar per la proximitat de les flames. També s'han confinat les cases del Pla de Casanova, un hostal rural, i les flames avancen de moment ara en direcció al terme municipal de Sant Martí de Centelles, ja a la comarca d'Osona, i esperem que hi hagin properament noves novetats dels bombers de la Generalitat per conèixer com avança la situació d'aquest incendi forestal.
2: Moltíssimes gràcies, Jordi. Doncs ja ho sentíem, estem molt pendents a veure com evoluciona. I és que l'onada de calor arriba avui al pic de temperatures. Avui, a punts del país, s'estan assolint temperatures superiors als 40 graus. Els municipis on el termòmetre s'ha enfilat més.

0: aquest matí de moment fins al migdia són anglès, a la Selva en 42,4, Sant Salvador de Guardiola, al Bages, 41,9, Vacarisses, al Vallès Occidental, 41,8, o Vinebre, a la Ribera d'Ebre, 41,6. Hi ha 111 municipis amb risc extrem d'incendi forestal. Parlem de la plana política. El PSOE guanyaria les eleccions espanyoles amb el 33% dels vots, milloraria en més d'un punt i mig respecte al baròmetre del juny. En canvi, el Partit Popular perdria 2 punts i se situaria el 25% en estimació de vot. Tot plegat, segons els sondeigs del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, aquestes dades suposen una distància important, gairebé de 6 punts. Es tracta del primer sondeig que es fa després de la condemna de presó de l'exministre de Transport José Luis Ábalos i la imputació de la directora de la Guàrdia Civil. I el nou Sant Jordi tindrà un màxim de 9.000 espectadors de capacitat amb l'objectiu d'atraure tants noms internacionals com tele local. Avui s'ha presentat el projecte escollit per reformar la sala de concerts de l'estudi barceloní de Jorge Vidal. La proposta vol convertir el Sant Jordi Club en la primera gran sala de l'Estat concebuda per grans.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
2: Jordi Cortés presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits.

Benvinguts, com sempre, a una nova edició de Perifèries, que l'Aleix Salari, el control de so, el Jordi Tortosa, aquí al micròfon. I avui encetant, diguéssim, la recta final de la temporada, de la desena temporada de Perifèries. I cada un d'aquests programes que ens queda el dedicarem a repassar alguns dels músics, artistes, propostes clàssiques i essencials que al llarg d'aquests 10 anys hem d'alguna manera compartit aquí, a Perifèries. Així és que, si us sembla, comencem.

0: Al llarg d'aquests 10 anys ens hem mogut per les perifèries més absolutes, des del punt de vista musical fins al geogràfic, des del sentimental, si voleu, fins a l'emotiu. I Nick Drake sempre ha estat un dels nostres clàssics. Avui, el que dediquem al programa als clàssics de perifèries d'aquests 10 anys, hem volgut començar amb el segon LP de Nick Drake, aquell àlbum que es deia Northern Sky i que va ser publicat l'any 1971. El 73, un altre dels nostres clàssics. Això, els que sou habituals, ho reconeixereu de seguida. És molt nostrat, molt nostre i molt enyorat, perquè va desaparèixer massa d'hora. Hilario Camacho.
1: Hoy, como siempre, de una forma accidental, me despertó el ruido de una radio o de un reloj. Hoy, como siempre, abrí la ducha y el agua estaba fría. Dejé escurrir el sueño. Hoy, como siempre, la tranquilidad satura las noticias del primer diario hablado.

Els habituals esteu acostumats. Hilario Camacho és un personatge que ens va deixar fa molts anys, però que va ser i va deixar una empremta realment important en la música, en la cançó d'autor d'aquesta península beneïta. Un altre dels nostres clàssics de sempre ha estat, i aquest no cal ni que el presentem, Robert Wyatt.

La veu personal, particularíssima, és, diguéssim, totalment identificativa d'aquest geni, per nosaltres sempre ho ha sigut, que ha significat Robert Wyatt aquí a Perifèries. I a les perifèries del nostre país sempre, sempre defensarem i mostrarem la nostra admiració, com ho hem fet al llarg d'aquest temps, d'una parella, Gloria Van Aerssen i Carmen Santoja, que ja fa temps ens van deixar, però que ens van deixar una obra al darrere magnífica, i a l'any 84 van publicar un probablement dels seus millors discos. Es deia Taquicàrdia, i allà estava aquesta cançó, Sígueme.

Un talent incomparable dins de la cançó d'autor italiana, Gian Maria Testa, un personatge molt, molt, molt diferent a la resta, que per desgràcia va morir el 2016 i encara tenia moltes coses a fer i sobretot que descobrir-nos, com per exemple també ho va fer Paolo Conte al llarg de la seva carrera, que és un personatge al que sempre hem admirat i hem convertit aquí, a Perifèries, en tot un clàssic.

Realment és veritat, aquí a Perifèries sempre hem mirat molt al voltant. Les perifèries, les més pròximes, ens deien moltes més coses que, per exemple, el gran anglocentrisme dominant, no? I per això gent com Paolo Conte ha tingut aquí un espai privilegiat. Però també no hem negat per res en absolut que la música anglosaxona, que ha dominat des de la seva aparició, des del rock and roll fins ara, l'escena de la música de consum popular, té mites i clàssics absoluts que sempre han defensat aquí a Perifèries. Per exemple, Van Morrison.

Into the Mystic. Aquesta cançó té 56 anys, igual que el seu LP, que es deia Moondance, i Van Morrison des de llavors ha estat i segueix estant en primera línia i amb un estat de forma increïble. I estima també que un altre que va marxar va ser Franco Battiato, un altre dels nostres clàssics aquí a Perifèries de sempre. I avui, que estem acomiadant-nos d'aquesta desena temporada, pues, anem també a recordar-li un dels seus millors treballs, Mondi Lontanissimi. Allà estava aquesta magnífica cançó, L'Animale.

0: Lucho Dalla, des de fa molt, molt de temps, en aquest l'anno que verrà, l'any que vindrà, tot un clàssic italià, un clàssic també de periferies.
1: Perifèries, les músiques del cor.

Aretha Franklin no podia fallar amb la nostra selecció de clàssics de perifèries, que al llarg d'aquests 10 anys sempre ens ha acompanyat, sempre l'hem reivindicat i hem viscut també amb bastant tristesa la seva desaparició. En definitiva, músics, músiques, cançons que han fet de perifèries el que ha intentat ser un programa diferent. I un altre dels nostres clàssics perifèrics ha estat sempre Neil Young, un personatge al que admirem per la seva rebel·lia i sobretot per la qualitat del seu llegat, de la seva música, de les seves cançons.

Era 1972 quan Neil Young, amb aquell Harvest, ens va obrir els ulls i les orelles a moltíssims, moltíssims, a tota una generació. I un altre també dels nostres clàssics perifèrics que sempre ens ha acompanyat al llarg d'aquests 10 anys ha estat un altre italià, el inimitable, el inefable Fabrizio D'André.

El gran Fabrizio D'André en directe a l'any 98. I també nord-americà, però d'ascendència italià, que ha estat per nosaltres un dels enormes, grandíssims clàssics de Perifèries, ha estat sempre Frank Zappa.

I anem a acomiadar-nos. Frank Zappa, sens dubte, un dels nostres perifèrics favorits clàssics ja. I ens acomiadarem amb Paul Simon i José Feliciano junts en aquell Born de Puerto Rico. La setmana que ve continuarem acomiadant-nos aquí a Perifèries amb l'Aleix Alari i el Jordi Tortós. Fins la setmana que ve. Passeu el millor possible aquesta setmana.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Rura. Els bombers afronten aquesta tarda un nou episodi de simultaneïtat amb focs a Sant Quirze, Safaja, el Moianès i a Querol, a l'Alt Camp. Hi ha 100 dotacions repartides entre els dos incendis. A Sant Quirze, el foc ha obligat a evacuar el càmping Illa i la casa de colònies Camp Micaló i a confinar cases del Pla de la Casa Nova, l'Hostal Rural Mas Blanc i la casa La Rovireta. Els agents rurals hi diuen que la superfície afectada és de 97 hectàrees. A més, s'ha obligat a tallar la carretera C1413B entre Centelles i Sant Martí de Centelles. Es tracta d'un incendi forestal amb un potencial important de 500 hectàrees. S'hi treballa amb 53 dotacions, 15 de les quals són aèries. A més, l'incendi forestal d'Aiguamúrcia ha tingut avui dues represes, al municipi de Querol, a l'Alt Camp, i l'altra a Pontons, al Penedès. La superfície afectada avui és de 14 hectàrees, que se suma ja a les anteriors. L'incendi de Rubió a l'Anoia es manté estabilitzat i si segueix treballant, això sí, amb 20 dotacions. I a partir del 25 de juliol ja es podrà demanar hora per vacunar-se de la grip, la Covid o el virus sincitial a la campanya d'aquest any. És la primera vegada que les agendes s'obren amb aquesta antelació per impulsar la cita prèvia i la cobertura de la població. Els primers grups de risc tenen cita finament a partir del 5 d'octubre. Seran els més joves i els més grans, els infants i les persones més grans de 80 anys. El secretari de Salut Pública és Esteve Fernández.
3: Quan abans ens vacunem millor i, si és de forma programada, ho farem més fàcil pel sistema i per les persones. Ja a finals d'aquest mateix mes, de juliol, podrem demanar la cita prèvia, que és el que volem potenciar.
2: I un equip de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Sant Boi ha desenvolupat una vacuna personalitzada que podria suposar un avenç en el tractament de les infeccions d'orina de repetició. La immunoteràpia s'elabora a partir del bacteri que provoca la infecció a cada pacient, fet que permet adaptar el tractament a cada

de cas. I a Constantí s'ha obert el termini per demanar els nous incentius municipals destinats a fomentar l'ocupació i donar suport a l'emprenedoria. L'Ajuntament ha ampliat una nova línia d'ajuts per a empreses que contractin persones aturades empadronades al municipi i una altra per a nous emprenedors que iniciïn la seva activitat. I la Generalitat aportarà 2 dels 20 milions d'euros que costarà ampliar el Tecnocampus de Mataró amb el nou edifici de 13.000 metres quadrats. Es tracta de la primera aportació econòmica de la Generalitat a un projecte que va arrencar fa 26 anys i que amb 4.600 alumnes s'ha convertit en un referent d'innovació i transferència de coneixement per les empreses. Ho ha dit avui la consellera d'Economia, Alicia Romero.

0: Hello, Jazz It audience.
1: Welcome to Jazz It.
2: Jazz It.
3: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
4: Avui volíem començar Jazz It fent un cant a l'estiu. Una estació, si voleu, una mica sobrevalorada, perquè és època de vacances per a la majoria de la gent, però si la mirem amb perspectiva jazzística, també és una estació interessantíssima per la quantitat de concerts i festivals de jazz que hi ha. El curiós és el tractament musical que es dona a l'estiu. Hi ha moltes cançons dedicades a aquesta estació i la majoria són lentes, molt lentes. Sí, i això ja passava en el segle XVIII. Escolteu, si voleu, l'estiu de les quatre estacions de Vivaldi, tot i tenir la forma allegro non molto, adagio presto, veureu que també és majoritàriament una composició lenta. Alguns autors ho interpreten com un reflex de la mandra que provoquen les altes temperatures. Però si quan fa bon temps i tenim vacances ens agafa mandra, quan farem totes aquelles coses que ens hem passat l'hivern planejant i no hem fet perquè feia fred?

Summer Song, la cançó de l'estiu. Hem tingut la veu de Carmen McRae, molt ben acompanyada pel trio del pianista Dave Brubeck. És una composició del matrimoni Brubeck, música del marit i lletra de la seva esposa Lola. I aquesta cançó formava part d'un musical escrit a finals dels anys 50 i representat en els teatres a començaments dels 60. I ara fem un salt endavant en el temps, un salt de 51 anys. Aterrem en l'any 2011 per poder donar una visió jazzística catalana de l'estiu. Us portem una composició de la pianista Elisabet Raspall, que forma part d'un disc titulat L'estiu al cor. Sí, sí, estiu començat amb I, L'estiu al cor. En aquest disc, l'Elisabet compta amb el baixista brasiler Rogério Botermayo i el bateria Aleix Tobias. I aquesta obra, aquesta gravació, és una descripció musical d'aquesta estació, de l'estiu. Una descripció delicada, lírica i plena de llum mediterrània. Aquí teniu Mirall d'estiu.

Mirall d'estiu, el trio de la pianista de Vilanova i la Geltrú, Elisabet Raspall. Si voleu una altra mirada propera cap a l'estiu, podem agafar un estàndard nord-americà com és Indian Summer, composada l'any 1919 per Victor Herbert. Una cançó, però, que es va fer popular uns quants anys més tard quan se li va afegir lletra. El saxofonista basc Ion Robles en va fer una versió molt bonica en el seu disc titulat Abril 10-18, que es va editar l'any 2018. Aquesta melodia es va fer també molt coneguda a casa nostra en l'època franquista, perquè era la sintonia d'un programa de ràdio d'una mena de terapeuta imaginària que es deia Elena Francis. I encara una altra curiositat, l'expressió Indian Summer, estiu indi, s'utilitza en anglès quan hi ha un període inusualment càlid en plena tardor. És a dir, vindria a ser l'equivalent al nostre estiuet de Sant Martí.

Indian Summer, vista pel saxofonista basc Ion Robles i el seu trio, una preciositat. I per acabar aquest primer bloc, hem demanat ajuda a la veu, sí, sí, a Frank Sinatra, que va gravar diverses cançons amb tema estiuenc. Avui ens hem decantat per Summer Wind, vent d'estiu, una cançó que dediquem a totes les persones que practiquen l'esport de la vela en qualsevol de les seves modalitats, fins i tot els navegants de la Copa Amèrica, que són aquells vaixells tan curiosos que s'aixequen sobre l'aigua i a dins hi porten uns nois que sembla que vagin en bicicleta.

Hem començat Jazzit avui amb jazz estiuenc, cançons dedicades a l'estació en la que ens trobem. I ara mateix és possible que us pregunteu com pot ser que no hagin posat un dels estàndards més coneguts de la història, una cançó que parla inequívocament de l'estiu. On heu deixat Summertime, dels germans Gershwin, i que forma part de la seva obra Porgy and Bess? La resposta és que l'hem reservat per escoltar-la ara, que ja estem plenament en ambient jazzístic, i a més escoltarem la versió que Chet Baker va gravar a París l'any 1958, un disc en clau jazz West Coast amb alguns músics francesos i amb James Bond, ni més ni menys, James Bond en el contrabaix.

Chet Baker i el seu quartet ens han interpretat aquesta versió que acabem d'escoltar, Summertime, gravada a París l'any 1958. El pianista era Gerard Gusten, francès, el bateria era suec, Nils Bertil Dahlander, i el baixista era nord-americà i segurament ja n'heu sentit parlar. Es deia realment James Bond i molt sovint el trobareu com a Jimmy Bond. Aquest James Bond real va néixer a començaments de 1933 a Filadèlfia, als Estats Units, i durant els anys 50, 60, 70 i 80 va ser un músic i arranjador molt sol·licitat, un músic majoritàriament d'estudi. Va treballar amb grans estrelles del jazz, el blues, el folk i fins i tot el rock. I la seva carrera professional la va dur a terme a Califòrnia, on va morir l'any 2012. I ja que abans hem dedicat una cançó a les persones que practiquen la vela, continuem amb Chet Baker i amb James Bond amb un disc que es titula Chet Baker and Crew, gravat a Los Angeles el juliol de 1956, i que a la portada hi ha una foto de tot el seu grup quintet, en aquest cas navegant en un veler. Aquí teniu Revelation, Chet Baker i James Bond.

Chet Baker i el seu quintet Revelation és la cançó que acabem d'escoltar. I per acabar amb la temàtica de jazz estiuenc, ara us portem un disc a nom del contrabaixista Don Begley, un altre músic que sempre se l'inclou dins de la tendència West Coast. Va néixer el 18 de juliol de 1927 i va morir el 26 de juliol de 2012. Don Begley té una discografia a nom propi molt curta, cosa habitual en la majoria de baixistes, però el podem trobar en moltes gravacions de l'orquestra de Stan Kenton i acompanyant a grans figures com Frank i Nancy Sinatra o estrelles del jazz, com l'icònic Ben Webster o Shorty Rogers. En aquest disc que us portem avui, que es titula Jazz on the Rocks, el solista principal és el saxofonista Al Phil Woods, i la cançó que escoltem és Come Out Swingin'.

0: Hola, sóc l'Arnau Gil i us envio una forta abraçada a tota la gent de Jazzil.
1: Acabem d'escoltar el saxo de Phil Woods i, si us sembla, no el deixarem que se'n vagi encara de vacances, el farem treballar una mica més. Hem portat dos discos que va gravar els anys 2002 i 2007 amb el mateix quintet, amb Brian Lynch a la trompeta i Bill Charlap en el piano, i tots dos discos formats per Standards de l'American Songbook. Dos discos imprescindibles. Del primer volum us portem Foggy Day, dia boirós, una composició de Gershwin.

Foggy Day, el quintet de Philwoods, any 2002, una mostra de com sonen aquestes grans composicions de l'American Songbook passades per la imaginació, la sensibilitat i la saviesa de Philwoods i el seu grup. Cinc anys més tard, l'any 2007, els mateixos cinc músics van entrar a l'estudi amb un repertori, podem dir que equivalent. I d'aquest segon volum hem escollit I Remember You.

La part final del programa d'avui, el nostre darrer capítol, l'ocuparà el saxofonista, també saxofonista alt com Phil Woods, Steve Wilson, un representant de la generació nascuda als anys 60 que la crítica va anomenar els Young Lions, uns músics que avui ocupen un espai molt destacat en l'escena jazzística internacional. Com altres membres de la seva generació, Steve Wilson va gravar els seus primers discos en nom propi amb la discogràfica holandesa Criss Cross. El segon que va fer es titula Blues for Marcus i és de l'any 1993. Una cançó que hi podem trobar és aquesta, Jane.

I del disc Passagers, que és de l'any 2000, i de Steve Wilson, escoltarem la cançó Grace, en la que, a part del saxo alt, també hi toca la flauta. Amb ella us direm adeu l'equip habitual de Jazzit, Jordi Bartomeus tècnic, Lali Ferrando productora i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en El Viaje a Ninguna Parte.
3: El Viaje a Ninguna Parte, con Nuria Cachán.

0: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: Molt bona tarda a tots i a totes i benvingudes de nou a La Intersecció. Què tal? Com estan en la setmana? Com estan en el dia més calorós d'aquesta onada? Espero que bé, que almenys sigueu una miqueta fresquets i fresquetes i que ens pugueu acompanyar en aquesta tarda de dimecres, que venim amb nou contingut i per intentar almenys que amb aquesta calor l'horeta que tenim plegats, plegades, ens passi més ràpid. Avui ja sabeu que ens deien que és el dia més calorós d'aquesta onada, que podríem arribar a temperatures molt altes, cap als 40 graus. Fins a les 6 és aquest avís de

0: portes temperatures, després òbviament no baixarà tot de cop, però sembla que en els propers dies, tot i que la temperatura serà més alta de l'habitual per aquesta època de l'any, serà una miqueta més baixa que avui. Veurem si és veritat. Bé, sí, com sigui, nosaltres acompanyarem tota la setmana, el que ens queda a les tardes aquí fins les 6 a 91.2 de l'FM i també a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil i també al canal de Ràdio Montornès de la tele, amb informació, divulgació i entreteniment. Com sempre, tinc a la part tècnica el Sergi Lombardo. Molt bona tarda, Sergi.
1: Molt bona tarda, Mireia.
0: Què tal vas veure el partit ahir de la selecció espanyola?
1: Bueno, el vaig tenir de fons, així, mentre feinejava així una mica la cuina, no estava gaire pendent, però bueno, sí que em vaig entrar una miqueta, i sobretot a l'acabar el partit em vaig entrar.
0: Home, clar,
1: força.
0: Aquí t'enteres de sí,
1: és claxons,
0: un indicador, és igual que el que estiguis fent, que en aquell moment, i
1: focs
0: que,
1: artifici, sí, els pobres sí. Gossets bordant.
0: Vull bueno, dir... clar, i a més, ja no només això, que estem amb aquests avisos tan alts d'incendi i de temperatures altes que s'està demanant, sisplau, no utilitzar pirotècnia, perquè, bueno, podem tenir sustos molt grans, ja no només sustos, sinó que sigui algú més perillós. Però costa que arribi el missatge.
1: Bueno, però a les ciutats la gent no hi veu el perill.
0: Ja, fins que arriba. Jo entenc que s'ha de celebrar, clar que sí, però hem de tenir en compte en el moment en què estem i potser no val la pena arriscar tenir un incendi per poder tirar un petard. Aquí
1: sí,
0: ja espero que cadascú tingui clar la seva consciència i faci una miqueta de repàs i de reflexió. Bé, sí, com sigui, avui, el dia 15 de juliol, avui just estem al mig d'aquest mes, és el darrer programa, no sé si dir-li normal, habitual, del format del que estem acostumats i acostumades de la temporada. Arriba al final, demà i dijous us tenim preparats programes especials, així que avui serà l'últim dia que fem així una mica de repàs per l'actualitat i que tinguem convidats i convidades aquí en directe amb nosaltres. Tot arriba a la seva fi.
1: Quina peneta, no?
0: Sí, la veritat és que fa una mica de pena.
1: Dit així, sona, no sé, em venen ganes de plorar.
0: Sí,
1: et
0: queda
1: no
0: com
1: sé.
0: Una mica així, el cos una mica raro, no? Bueno, jo us ho vaig avançant perquè ho sapigueu, que ja queda res per marxar vacances.
1: Hem de fer la idea, no?
0: Sí, jo em prefereixo que estigui preparats i preparats.
1: O sigui, la resta de juliol sense Mireia, no?
0: Sí, i sense el Sergi, també.
1: Com podrem, no sé si podré sobreviure el que
0: bueno,
1: queda de
0: doncs
1: més, Mireia.
0: Bueno, doncs tinc la solució, no? A la ràdio La Carta, això
1: pues sí,
0: sempre és
1: veritat.
0: Una molt bona solució i podreu recuperar els programes, això sí, però avui no patiu, que avui encara tenim programa i demà i divendres tenim programes especials perquè volem fer la mirada una mica enrere i veure quines coses tan guais ens han passat aquesta temporada, que han estat moltes.
1: Uns highlights de la temporada, no?
0: Sí, millors moments a la intersecció 2025-2026. Demà i divendres.
1: I és que hi ha hagut tants bons moments, Mireia, que t'hi cabran només en dos programes?
0: No crec, i a més m'he deixat fora perquè he estat pensant no, quines seccions que podríem parlar i em deixo fora moltes coses, però és que, clar, no pot ser tot.
1: Has de fer una tria, no?
0: Sí,
1: tot
0: sí,
1: no
0: sí,
1: pot
0: sí.
1: Entrar.
0: Així
1: bueno.
0: Us dono veu a què? Com dèiem abans, aneu a la ràdio i la carta i acabeu vosaltres de xafardejar i potser fer la vostra tria dels millors moments. Sí, com sigui, avui comencem com estem fent en els darrers dies amb acudits, amb bon humor. Són acudits que ens arriben des de l'escola Mugent, els nens i les nenes de quart que han gravat les seves pròpies veus, els seus acudits, i ens els han enviat. Avui escoltem a la Maria Márquez i a l'Aleix Pacheco.
2: Ràdio Escola Mugent, el que més escolta la gent.
3: Hola a tothom, els acudits més divertits els tenim aquí.
4: No us perdeu els d'avui, som-hi!
5: Hola, sóc l'Aleix Pacheco i avui us diré un acudit. Estàs obsessionat amb el menjar, no sé a què et refereixis croquetament.
6: Hola, sóc la Maria Márquez i avui us diré un acudit. Jaimito, per què escrius amb la lletra tan petita? Perquè tinc esperances que així no es vegin les faltes d'ortografia.
7: Us han agradat?
8: Esperem que sí!
9: Moltes gràcies per seguir...
10: a la gent mullent!
11: Adeu!
0: Gràcies als nens i nenes de l'Escola Mugent per aquests acudits. Ja els teniu tots també pujats a la ràdio La Carta per si els voleu escoltar aquests dies de vacances. I a les mañanes de Ràdio Montornès, tots els matins, podreu continuar escoltant els acudits que ens han enviat, recordem, des de l'Escola Mugent. Bé, nosaltres ara que ja ens hem posat en situació, anem a repassar els continguts de la tarda. Avui començarem parlant del ple, el ple de juliol, que va tenir lloc fa uns pocs dies. I avui concretament entrarem més en detall en un dels punts que es va aprovar, com el conveni perquè sigui l'Agència d'Habitatge de Catalunya qui s'ocupi de la gestió administrativa dels habitatges de lloguer que s'han construït al carrer de Vallromanes i que són propietat de l'Ajuntament. I també es va recuperar a l'Ajuntament el poder ratificar les bases i l'adjudicació de la convocatòria que va presentar la Fundació Privada Sales. Avui serà el moment d'escoltar les principals intervencions dels regidors i les regidores en aquest punt de l'ordre, bueno, del ple, de la sessió plenària del mes de juliol. També recordarem que tenim aquí a Can Saurina l'exposició de fotògrafs i fotògrafes de Montornès, aquest col·lectiu de veïns i veïnes que s'ajunta cada any per oferir-nos una exposició d'imatges, i avui es torna a obrir. La tenim des de dimecres fins a dissabte i podeu venir a veure-la a Can Saurina. I avui tornarem a recordar, per si hi ha algú que encara no l'ha vist, doncs que sàpiga que pot venir aquí a l'edifici. També acomiadarem avui fins la temporada vinent a l'Ivan Aznar, el nostre coach especialitzat en intel·ligència emocional. Avui tanquem l'etapa que estàvem amb ell treballant. Hem parlat de com volem ser i tots els àmbits que això, no?, acaba tenint, com les expectatives, els objectius, els propòsits. I avui tancarem parlant de les decisions i com ens hem d'animar a prendre decisions, que sembla molt fàcil dir-ho i després sempre ens costa. I acabarem el programa avui amb una mica de rock. El Miquel Zafra, que també avui s'acomiada fins la temporada vinent, ens deixa una nova entrevista musical, avui amb el grup Perro Gris, que ja ha estat algun cop aquí a la intersecció. Ja tenen molts anys de carrera, molts àlbums a les esquenes i ara estan traient singles dels que serà el seu proper treball. Avui el Miquel parlarà amb el Rafael de la Rubia, que és el cantant de l'agrupació, i escoltarem com sona És hora de rock and roll.
1: Estàs molt rockera aquests darrers dies,
0: sí,
1: Mireia?
0: Sí, ja m'he adonat, És que necessitem energia.
1: Ah, molt
0: la
1: bé.
0: La calor ens apaga, doncs nosaltres hem d'intentar...
1: Veus? És que et fa falta recórrer així al bon rock, per
0: sí,
1: pujar per l'energia.
0: Exacte, per aixecar-nos de la cadira i moure'ns una mica, sí, sí. Bé, doncs, superproposta per acabar el dimecres aquí a la intersecció. Abans de tot això, com totes les tardes, anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que 20 comerços del poble estan units a la xarxa de refugis climàtics. La campanya, impulsada per Pimec Comerç Vallès Oriental, busca posar a disposició dels veïns i veïnes un seguit d'establiments on poder descansar, protegir-se de les altes temperatures i refrescar-se. Per donar-hi suport, l'Ajuntament ha facilitat aigua a les botigues participants perquè la puguin oferir a les persones que ho necessitin. Aquests 20 comerços se sumen als 8 refugis climàtics que ja hi ha a Montornès, com la biblioteca, Fem les Bernedes, els casals de la gent gran centre i nord, el parc del torrent de les Vinyes Velles, el parc dels Castanyers, el parc socioesportiu de Montornès Nord i l'entorn de les piscines d'estiu. Al web montornès.cat trobareu el detall de les botigues que s'han sumat a la campanya, mentre que a montornès.cat/refugis climàtics podeu consultar un plànol amb els refugis i les fonts d'aigua potable distribuïdes pel municipi. Demà és el darrer dia per inscriure's als tallers del Casal de Cultura. Encara hi ha places per les formacions de pintura, patchwork, restauració, ioga i ball de línia. Les places per hipopressius, pilates i salsa i bachata ja s'han exhaurit. Tot i així, la tècnica de cultura i festes d'Anna Poderoso ha informat que s'habilitarà una llista d'espera per a aquells que tinguin més demanda.
8: Si algú veu que del seu taller no queden places, no li deixa seleccionar, vol dir segurament que aquell taller ja està complet. Llavors el que recomanem és que ens contactin. Ens poden fer un correu a casalcultura@montornès.cat o intentar contactar a través del web municipal en el contactar, no? I llavors nosaltres, o apropar-se al Casal de Cultura, ara en horari d'estiu estem als matins, de manera general, i bé, i llavors generem llistes d'espera i durant tot el curs anem fent crida conforme se'ns va donant de baixa.
0: Avui us podeu apropar al Casal de Cultura durant el matí, us podeu apropar, i demà també de 10 a 2 del migdia per fer les inscripcions. També les podeu fer en línia al web inscripcions.montornès.cat. Un cop omplert el formulari, és necessari fer el pagament del primer mes. Dilluns vinent, 20 de juliol, a les 7 de la tarda, la plaça de Joan Miró acollirà la presentació del més destacat de la Festa Major d'enguany. De nou serà a través de la guingueta efímera, de manera que la plaça es transformarà en una terrassa de bar amb servei de barrera frescos gratuïts per tothom. A més de sorpreses i de premis per als bitllets afortunats en els sortejos d'atzar. Durant l'acte es revelarà la imatge oficial de la Festa Major, així com la identitat de la persona encarregada de pronunciar el pregó d'enguany, entre altres novetats. Recordem que les festes continuaran sent el tercer cap de setmana de setembre, però per primera vegada el festiu local serà el divendres, en comptes del dilluns com era habitual. Així doncs avança el pregó, que tindrà lloc el dijous 17 a la plaça de Pau Picasso. El programa complet de la Festa Major es publicarà a finals d'agost al web municipal montornès.cat. Com és habitual, també es distribuirà el programa en paper a casa i estarà disponible als diferents equipaments municipals del poble. I amb l'última cosa amb la que heu de quedar-se, que dissabte tornarà al Teatre Margarida Xirgú al cor G de Gospel. L'agrupació provinent de Vallromanes presentarà el seu nou disc i interpretarà un repertori carregat de ritme i d'emoció. L'espectacle començarà a les 7 de la tarda i tindrà una durada aproximada de 90 minuts. Les entrades estan disponibles a webentrepolis.com i tenen un preu de 10 euros cadascuna. Les persones menors de 4 anys hi podran entrar de franc. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Nou pas endavant en el projecte d'habitatges públics de lloguer al carrer de Vallromanes. Al ple municipal d'aquest mes, celebrat en els darrers dies, s'han aprovat dos punts relacionats amb el tema. D'una banda, ha tirat endavant un conveni perquè sigui l'Agència d'Habitatge de Catalunya qui s'ocupi de la gestió administrativa dels habitatges de lloguer propietat de l'Ajuntament. D'altra, el ple ha aprovat recuperar la competència, delegada en el seu moment a la Fundació Privada Sales per l'Accessibilitat, per poder participar en la primera adjudicació dels pisos, i ha ratificat les bases de la convocatòria presentades per la Fundació. Podran tenir opció a accedir als pisos les unitats de convivència inscrites al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial, que estiguin empadronades a Montornès des de fa 2 anys i que compleixin els requisits econòmics fixats a les bases per cada supòsit. Així ho va explicar al ple el regidor d'Habitatge, Jordi Delgado.
10: Els requisits que s'han definit també els posaven i s'esbossaven en el conveni inicial, però que s'han acabat d'especificar, i és que hi haurà un empadronament mínim de 2 anys, tal com marcava el conveni. Cal, i aquest és el requisit indispensable, estar en la inscripció vigent del Registre de Sol·licitants d'ACTEO de la Generalitat, i això ja marca uns ingressos mínims i màxims que s'han de tenir. Som conscients que en aquests inscrits dels 251 hi ha persones que no acrediten ingressos. Per tant, aquesta gent no pot optar en aquesta, perquè també eren requisits de que els ingressos mínims estiguin una vegada a l'índex de suficiència, la renta de suficiència de Catalunya, i el màxim està en 4 vegades a l'índex de renta de suficiència.
0: A més dels requisits d'empadronament i d'inscripció al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial, s'estableixen condicions en els ingressos mínims. També cal tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre país de la Unió Europea amb residència a l'estat espanyol, ser major d'edat i no disposar de cap habitatge en propietat. Els dos punts aprovats al ple sobre els habitatges públics del lloguer del carrer de Vallromanes van rebre el vot favorable de tots els grups, tret del Partit Popular, que es va abstenir. El regidor popular, Miguel Ángel Alvarado, va apuntar que caldrà que l'Ajuntament estudiï les situacions personals de les persones que optin als habitatges abans d'elaborar les llistes d'admeses i excloses.
11: Nosotros creemos que son unas bases que vienen dadas de otro sitio y entendemos que serán prácticamente una unas bases que todo el mundo entenderá. Tenemos la suerte de que son 251 personas, digo suerte entre comillas por el hecho de que son necesarios este tipo de cosas, pero tendremos que estar bastante avizores, ¿no?, con el tema de buscar las situaciones particulares, más que nada para que no haya ninguna trampa ni haya ningún tipo de cosa que nos podamos encontrar después, ¿eh? Y después sea más complicado pues el hecho de jurídicamente eliminar a ese tipo de personas que hacen esas trampas.
0: Fran Sánchez, de Fem Montornès, va dir que cal més difusió sobre la necessitat d'inscriure's al registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial per poder optar als habitatges.
12: A la comissió informativa sí que vam manifestar que, tot i que hi ha moltes persones inscrites al registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial, sí que és veritat, doncs, que creiem que no s'havia fet prou publicitat al respecte i que creiem que moltes persones que podien tenir, doncs, la pretensió de participar en aquestes adjudicacions dels habitatges del carrer Vallromanes, doncs, si manteníem l'obligatorietat de ser membre de, o sigui, estar inscrit en el registre, o sigui, en el moment de la convocatòria, si ho manteníem així, doncs hi hauria una sèrie de persones que estarien excloses, no? I nosaltres vam fer la proposta de que en el registre hi haguessis d'estar inscrit en el moment d'adjudicació.
0: Des del Partit dels Socialistes, Eva Díaz va demanar més informació sobre el procediment i el calendari previst fins a l'adjudicació dels habitatges.
13: Si ens podeu aclarir això, el procediment i els plaços, el cronograma, ja hem entès que el sorteig penses fer-lo, però això, quan s'acaba definitivament l'obra i com queden aquests plaços de temps.
0: Finalment, en resposta a la regidora socialista, el regidor d'Habitatge, Jordi Delgado, va explicar que s'estan fent les darreres obres i que l'objectiu és realitzar el sorteig entre finals de setembre i principis d'octubre. Delgado també va anunciar que a la tornada de vacances es durà a terme una sessió informativa sobre el tema.
10: La finalització d'obres està prevista per ara. Les fundacions han de fer un tràmit també de transmissió patrimonial que els portarà un parell de mesos i, per tant, això ens obliga a que no té massa sentit començar el procés de sorteig gaire més abans i, per tant, el sorteig, la idea és convocar-lo, si no és a finals de setembre, a primers d'octubre, per poder-los entregar. Perquè sí que el que ens diu la fundació és que ells voldrien tenir els contractes formalitzats al novembre. Els repassos i la finalització exacta de l'obra, allò que diguis a punt de donar claus, no sé quan. Ells han demanat una pròrroga d'un mes més. Vale? Que, de fet, això ens implica que en el conveni amb el Ministeri i tot això hem de fer una venda i hem de signar. Però com que s'han relaxat aquests terminis, ho han volgut fer per cuidar-se en salut en aspectes vinculats a la justificació de la subvenció. Jo crec, i més o menys estem plantejant això, el que estem treballant amb els equips tècnics és intentar fer una sessió informativa a la tornada de vacances, que sigui pública, oberta, per explicar una mica el contingut de les bases, el procediment del sorteig.
0: Tal com va dir el regidor d'Habitatge, Jordi Delgado, dels 40 habitatges disponibles, 2 seran per persones amb mobilitat reduïda, 10 per joves de 18 a 35 anys, 4 per famílies monoparentals i 24 per persones fora d'aquests col·lectius. Podeu recuperar, com sempre us recordem, tota la intervenció i la resta de la sessió plenària al canal de YouTube de l'Ajuntament de Montornès.
14: La intersecció en territori nocturn.
0: Canviem de tema perquè fins al dia 25 de juliol es pot visitar Can Saurina la 21a exposició col·lectiva de fotògrafs i fotògrafes de Montornès. La mostra inclou les obres de 14 artistes, cadascuna de format i temàtica diferents, i es pot veure de dimecres a dissabte. La Míriam González i l'Ariadna Albarrán són dues veïnes que ja porten participant amb el grup 5 anys. Sempre fan una exposició conjunta i enguany l'han dedicat a 5 dones que van ser condemnades per bruixeria.
15: Nosaltres aquest any hem col·laborat amb una entitat nova del poble que es diu Bruixes Montornès i parlem sobre les 5 dones que les van condemnar per bruixeria aquí a Montornès fa, bueno, moltes dècades. Que són 5 dones que de veritat existien, i nosaltres, com a nova entitat, que farem dintre de poquet una, bueno, la nostra primera aparició amb Ball de Foc, i com que les nostres cinc persones principals són aquestes cinc bruixes i les hem volgut captar amb una imatge. Hem volgut que cada bruixa tingui un element de la natura, llavors de les cinc només una és amb color, perquè de les cinc és l'única que van salvar. Les altres sí que les van condemnar a la mort. I llavors per això n'hi ha quatre en blanc i negre i una en color.
16: Ja és com una tradició per nosaltres, per juliol, sempre ajuntar-nos i fer les fotos i, bueno, col·laborar.
15: Sí, intentem que el tema sigui compartit. L'any passat va ser l'ansietat, que és una cosa que patim les dues.
16: Les nostres àvies pues, tenien, bueno, tenen malalties, per exemple la seva té Parkinson, sí, era, i la meva té demència, i bueno, vam fer fotos relacionades amb aquest tema també. I el primer any que vam fer...
15: Dels cossos
16: normatius.
15: Sí. I és això, nosaltres intentem que sempre buscar un tema que ens sigui conjunta.
16: I un tema que també conscienciï a la gent.
0: Un altre dels veïns que s'ha tornat a sumar a la proposta és el Sergi Vélez. Les seves imatges volen fer reflexionar el públic sobre l'essència de la fotografia.
17: Jo he portat unes imatges que vaig fer l'any passat a uns viatges de Portugal i també de Sevilla, i en el meu cas doncs, he volgut destacar la importància de la fotografia en blanc i negre i l'essència doncs, que em transmet a mi doncs, el que és la fotografia també d'abans, no? D'atendre'ns una mica més en la importància de saber gaudir del moment de capturar aquella imatge, i també per això les vaig exportar en blanc i negre, perquè era una mica el que buscava. Perquè ara arriba un moment en què tot és en color, utilitzem el mòbil gairebé per tot. Bé, és també recuperar una mica l'essència del que és la fotografia, i també per això vaig decidir fer-les en blanc i negre, per exemple. Ja porto, no sé si són quatre exposicions participant o així, i bé, és una cosa que m'agrada molt, és una de les meves passions, i al final doncs, també participar en coses que es fan al poble també m'agrada, com a Montornassenc, i bé, content de participar un any més. Al final, doncs, cada any ens anem sumant noves persones, inclús aquest any diria que som encara més que l'any passat, per exemple, i sempre és positiu doncs, que es vulguin sumar noves persones a aquesta exposició, que al final són persones que compartim una mateixa passió, que és la fotografia, i tothom qui vulgui participar doncs és benvingut i benvinguda.
0: Podeu visitar l'exposició de fotògrafs i fotògrafes de Montornès de manera totalment gratuïta fins al 25 de juliol, de dimecres a divendres, de 6 a 9 del vespre, i els dissabtes d'11 a 2 del migdia. I anem amb una mica de música abans de rebre el nostre primer convidat. Avui hem canviat de dia a l'Ivan Aznar, però ja és la darrera secció de la temporada, i parlem de les decisions. Abans, com us deia, una mica de música i una col·laboració també que ens porti ritme en aquesta tarda tan calorosa. És el més nou de Caigo amb Max Magnon, i aquesta cançó, Take Me Back.

0: Doncs convido que escolteu Blas Cantó, perquè nosaltres anem amb el rock avui. El Miquel Zafra ens descobreix el nou single de Perro Gris.
1: Siempre el débil es el que ha de correr de este lugar, no podré escapar y en mi mente estoy.

0: La Intersecció, presentat per Mireia Toledo.
1: Acabem amb una recomanació literària que ens arriba des de l'Escola Mugent. Avui qui ens recomana un llibre és en Carlos López.
2: Llegeix amb la gent del Mugent. Lectures que et recomanem.
3: Hola, em dic Carlos i vaig a 5è B. He llegit el llibre Gota a Gota de l'autor Josephine Marc i la traducció de Cristina Sala Pujol. El llibre tracta d'un viatge d'un conill i un llop. En aquest viatge fugen d'un caçador i el seu gosset. Una part divertida va ser quan roben benzina als humans per poder conduir un camió i escapar. El recomano perquè és divertit i fàcil de llegir. Adeu!
0: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: Nosaltres ara sí que marxem. Demà recordeu que tornem amb un programa on repassarem alguns dels millors moments viscuts aquesta temporada de La Intersecció. Fins llavors, espero que beveu molta aigua, que us refugieu de la calor, que continueu escoltant Ràdio Montornès i ens escoltem demà a les 5.
4: Fins demà, Mireia. Adéu.
0: Ràdio Montornès. Nutrició amb Laura Crosas.
5: El descans. Actualment, el ritme frenètic i esgotador de la majoria de la població, carregada de pressions socials, activitats i obligacions, tant laborals com familiars, afecta negativament el descans i a l'organisme. No assegurar un bon descans empitjora la qualitat de la son i l'estrès, dificulta el guany o la pèrdua de pes en funció de l'objectiu individual, altera l'estat anímic i la secreció de certes hormones com la grelina, augmentant la sensació de gana, debilita el sistema immunitari, dificulta la regulació de la pressió arterial i empitjora la situació en cas de patir certes malalties com la diabetes tipus 2. Per tant, mantenir un descans de qualitat serà de vital importància per a l'organisme. Per reduir el cansament i mantenir el rendiment diari, caldrà millorar el descans afrontant-lo de manera completa. Es recomana evitar el sedentarisme i practicar de forma regular alguna activitat física, mantenir una alimentació equilibrada i saludable.

muscular i facilitar la conciliació del son. Una bona tècnica és la relaxació muscular progressiva de Jacobson, que consta de tres parts. La primera és la de tensió i relaxació. Es tracta de tensionar i després relaxar lentament durant uns minuts diferents grups musculars del cos, amb la finalitat de reconèixer la diferència entre els dos estats. D'aquesta manera, es propaga progressivament la relaxació muscular a tot el cos. A la segona fase, cal revisar mentalment els grups musculars comprovant que s'han relaxat al màxim. I finalment, a l'última part, es fan uns minuts de relaxació mental, pensant en una escena agradable i positiva o mantenint la ment en blanc, per tal de relaxar la ment i seguir relaxant la resta del cos. Si et notes cansat, irritat o et costa mantenir el ritme diari, procura seguir una rutina d'higiene de la son i de relaxació abans d'anar a dormir, per millorar i assegurar un bon descans.

0: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya.
1: Fins al melic de la calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
2: Vale. I em mira les coses
1: que et fan ser. Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
3: A Ràdio Montornès, La Intersecció.

0: La llanterna màgica.
1: Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. El cinema ha estat, des de fa més d'un segle, un aparador privilegiat per mostrar l'art de la dansa. Des dels primers musicals de Hollywood fins a les produccions contemporànies, les escenes de ball han captivat el públic per la seva energia, emoció i espectacularitat. La dansa, combinada amb la música i la narració visual, crea moments que transcendeixen la pantalla i esdevenen icones culturals. Una de les més recordades és l'escena de Cantant sota la pluja, tot un símbol d'alegria i llibertat. Però tampoc podem oblidar-nos del carisma de Grease, on cada número de ball esdevenia una celebració juvenil plena d'energia, o Pulp Fiction, sorprenent-nos amb un ball improvisat de Travolta i Uma Thurman. Més properes, Moulin Rouge o La La Land han recuperat l'esperit clàssic de la dansa. Però abans d'endinsar-nos en el tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
1: Posem a la vostra disposició una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com

0: llanterna.com.
1: I hi som tots? Doncs vinga, som-hi.
0: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
1: Cadascuna de les seqüències de ball que hem esmentat a la introducció del programa tenen en comú la capacitat de transmetre emocions universals sense necessitat de paraules. El ball, en el cinema, és una forma d'explicar històries, d'unir personatges i reflectir l'esperit d'una època. El cinema ha immortalitzat passos, gestos i coreografies que encara avui inspiren ballarins i espectadors d'arreu del món, com per exemple a Grease, producció estrenada l'any 1978. Dirigida per Randall Kleiser, està protagonitzada per John Travolta i Olivia Newton-John. El rodatge va comptar amb nombrosos joves actors que després es farien coneguts arran de la seva participació a la pel·lícula. La banda sonora va vendre milions de còpies i encara avui en dia és molt escoltada. Grease va rebre una nominació a l'Oscar per la cançó Hopelessly Devoted to You i va guanyar diversos premis del públic i reconeixements arreu del món. La coreografia de Chris Lydon va esdevenir un símbol dels anys 70 i un dels moments més memorables és el ball de Summer Nights, ple d'energia i coreografies juvenils. Però, sens dubte, l'escena més recordada és la que es produeix quan els actors interpreten You're the One That I Want.

Comença l'espectacle, producció de l'any 1979. És una cinta semi-autobiogràfica que ens presenta la vida frenètica d'un coreògraf obsessionat amb la feina i l'autodestrucció. El protagonista, interpretat per Roy Scheider, dona vida a Joy Gideon, alter ego de Bob Fosse, que la va dirigir. Des dels inicis de la pel·lícula, la seqüència del càsting amb centenars de ballarins ja ens mostra l'exigència i la duresa del món escènic. Les coreografies, amb l'estil inconfusible de Fosse, combinen sensualitat, precisió i dramatisme. Una de les escenes més celebrades és Take Off With Us, que barreja erotisme i crítica al show business. El muntatge inclou moments de dansa que reflecteixen tant l'esplendor com el costat més fosc del teatre musical, alternant realitat i fantasia, especialment en els números on el protagonista s'imagina el seu propi funeral. El ball final, amb Bye Bye Life, és una escena impactant i plena de simbolisme. La pel·lícula va rebre la Palma d'Or al Festival de Cannes de 1980, ex aequo en Kaye Mouchá, d'Akira Kurosawa. També va obtenir 9 nominacions als Premis Òscar, enduent-se 4 estatuetes, a millor direcció artística, vestuari, muntatge i banda sonora adaptada. Comença l'espectacle està considerada una obra mestra del cinema musical i un retrat cru de la indústria de l'entreteniment.

John Belushi i Dan Aykroyd són els protagonistes dels Blues Brothers, comèdia musical dirigida per John Landis l'any 1980. La trama gira al voltant dels germans Jake i Elwood Blues, que volen salvar l'orfenat on es van criar, reunint la seva antiga banda. El film destaca per les seves espectaculars escenes musicals i de ball, plenes d'energia i humor. Una de les més icòniques és la del sermó de James Brown a l'església, amb un cor gospel ballant frenèticament. Ray Charles ofereix un moment inoblidable a la botiga de música on la gent balla espontàniament al carrer. Aretha Franklin brilla amb Thing, envoltada d'una coreografia que barreja soul i comèdia. Els Blues Brothers és un film conegut per la seva participació de llegendes del blues, el soul i el rhythm and blues com Cat Calloway o John Lee Hooker. La banda sonora del film es va convertir en un èxit rotund amb vendes milionàries a tot el món. Amb el temps, la producció ha esdevingut un autèntic clàssic de culte dins del gènere musical. Els Blues Brothers és una de les millors fusions entre cinema, música i dansa.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: Reservoir Dogs és la primera pel·lícula dirigida per Quentin Tarantino, un thriller que va marcar un abans i un després en el cinema independent. La trama gira entorn d'un grup de lladres que planegen un robatori a una joieria, però l'operació fracassa i sorgeixen sospites de traïció. Reservoir Dogs és conegut pel seu estil visual, uns diàlegs intensos i l'ús de la música. La seqüència més recordada de ball és aquella en què Mr. Blonde, el que dona vida a Michael Madsen, balla de manera inquietant mentre tortura un policia segrestat. El ritme de Stuck in the Middle with You, de la formació escocesa de folk rock Steeler's Wheel. Aquest contrast entre música alegre i violència brutal es va convertir en una de les imatges més icòniques de la dècada. Com a anècdota, Madsen va confessar que sentia incòmode rodant l'escena i va improvisar part dels seus moviments de ball. La pel·lícula es va projectar per primera vegada al Festival de Sundance, on va generar un gran impacte. També es va exhibir al Festival de Cannes, consolidant Tarantino com una nova veu del cinema. La banda sonora, plena de temes dels anys 70, és un element a tenir en compte.

Martin Brest, l'any 1992, va dirigir Essència de mujer, un drama protagonitzat per Al Pacino i Chris O'Donnell. En ell, Pacino interpreta el tinent coronel Frank Slade, un militar jubilat, sec i amargat, amb una forta personalitat. Charlie Sims, per la seva banda, interpretat per O'Donnell, és un estudiant que accepta cuidar-lo durant un cap de setmana per guanyar-se uns diners extra. Al llarg de la història, la relació entre tots dos personatges es transforma i esdevé un viatge d'aprenentatge mutu. Una de les escenes més emblemàtiques del film es produeix en un restaurant de luxe quan Frank convida una dona desconeguda a ballar. La música que sona és el famós tango Por una cabeza de Carlos Gardel. Aquest moment és màgic perquè mostra la vitalitat i el carisma de Frank, malgrat la seva ceguesa, mentre Charlie observa amb sorpresa com el coronel es mou amb seguretat i sedueix l'audiència. Pacino va rebre entrenament per ballar sense veure-hi, aportant realisme a l'escena. L'actor també va passar temps amb persones cegues per captar-ne maneres i actituds. La interpretació d'Al Pacino va ser molt aclamada per la crítica i el va dur a guanyar l'Oscar a millor actor, el primer i únic de la seva carrera.

Si ens referim a pel·lícules influents del cinema modern, no ens hem d'oblidar de Pulp Fiction. El film, dirigit per Quentin Tarantino, presenta diverses històries criminals entrellaçades amb un estil narratiu no lineal. John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson, Bruce Willis i Harvey Keitel són alguns dels protagonistes d'aquesta història amb una banda sonora plena de temes de rock, soul i música surfera. Una de les escenes més icòniques té lloc al restaurant temàtic Jack Rabbit Slim's, ambientat en els anys 50. Durant un concurs de twist, la cançó que sona és You Never Can Tell, de Chuck Berry. És en aquest moment quan Vincent Vega, personatge interpretat per John Travolta, i Mia Wallace, Uma Thurman, ballen una coreografia senzilla però magnètica, plena de gestos expressius i moviments còmics. La seqüència és un homenatge al cinema clàssic i també a la pròpia carrera de Travolta, ja convertit en tota una icona del ball. El propi director ha comentat en alguna ocasió que la coreografia no estava massa pautada, deixant espai a la improvisació dels actors. Pulp Fiction va guanyar la Palma d'Or al Festival de Cannes de 1994 i 7 nominacions als Premis de l'Acadèmia, enduent-se l'estatueta a millor guió original.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades.
1: Entre les obres més icòniques del cinema britànic de finals del segle XX trobem Billy Elliot, dirigida per Stephen Daldry. La trama del film es situa al nord d'Anglaterra, durant les vagues mineres dels anys 80. Narra el descobriment de la passió pel ballet d'un nen d'11 anys. Billy, interpretat per Jamie Bell, viu en un entorn obrer i masculinitzat, on les expectatives familiars són molt diferents del seu somni artístic. Durant el film hi ha diverses seqüències memorables de ball, però sens dubte una de les més recordades és quan Billy, ple de ràbia i impotència, es desfoga ballant pels carrers i carrerons del barri on viu en una barreja de frustració i llibertat. Un moment especialment destacat és quan sona la cançó Town Called Malice, de The Jam. Aquesta peça musical acompanya l'escena en què Billy surt corrent del gimnàs de boxa, perseguit pel seu pare, i es llança a ballar pels carrers. La coreografia de Billy Elliot és enèrgica, improvisada i plena de vitalitat, i serveix com a símbol del conflicte entre la repressió familiar i l'impuls artístic interior del protagonista. La pel·lícula va obtenir diversos reconeixements, incloent 3 nominacions als Oscar i guanyant 3 BAFTA, entre ells el de millor actor per Jamie Bell.

Slumdog Millionaire, dirigida per Danny Boyle i codirigida a la Índia per Loveleen Tandon, és una pel·lícula que combina drama social, thriller i conte romàntic. La història segueix Jamal Malik, un jove dels suburbis de Bombay que participa al concurs televisiu Who Wants to be a Millionaire? A través de les preguntes es van revelant episodis de la seva vida marcada per la pobresa, la violència i també l'esperança. El film inclou moments musicals i de ball que homenatgen al cinema de Bollywood. Tot i no ser un musical tradicional, hi ha escenes que mostren la força de la música com a element narratiu. Per exemple, la persecució inicial dels nens pel mercat de Bombay té un ritme frenètic que recorda les coreografies de les produccions índies. També trobem moments més íntims com les danses populars que s'intueixen en els records de la seva infantesa. La seqüència més famosa, però, és la del ball final a l'estació de tren, on sona el tema musical Yeho, You Are My Destiny, que escoltarem a continuació. Aquesta escena té lloc just després de la trobada de Jamal i Latika, un cop el concurs ja ha finalitzat i l'amor ha triomfat, una coreografia alegre i vibrant que barreja passos de Bollywood amb l'estètica occidental. La pel·lícula va ser un fenomen mundial guanyant 8 premis Oscar, incloent el de millor pel·lícula i director, i també 7 premis britànics i 4 globus d'or.

Sota la direcció de Martin Scorsese i protagonitzada per Leonardo DiCaprio, El Lobo de Wall Street és una mirada satírica sobre l'ambició, l'excés i la corrupció al món financer. Basada en les memòries de Jordan Belfort, mostra l'ascens meteòric d'un jove corredor de borsa fins a convertir-se en un magnat, així com la seva inevitable caiguda. Entre les seqüències més recordades hi ha les festes dins de l'oficina d'Stradon Oakmont, on empleats i animadores ballen de forma descontrolada. El ball provocador de Naomi, a la que dona vida Margot Robbie, que captiva Jordan en una festa, i l'ambient gairebé tribal del sopar amb Mark Hanna, Matthew McConaughey, que improvisa cops de pit i sons guturals convertits en un ritual. Aquest darrer moment, de fet, no estava al guió. L'actor l'utilitzava com a exercici de concentració i Scorsese el va mantenir a la pel·lícula. La banda sonora del Lobo de Wall Street juga un paper fonamental combinant rock clàssic, jazz i hip-hop. La cançó Mrs. Robinson, interpretada pels Lemonheads, s'utilitza en una escena del muntatge on es mostren els luxes i excessos de Jordan Belfort. Aquesta seqüència és un resum visual de l'extravagància i la disbauxa del protagonista i la música aporta un to irònic.

0: Jordi Terrades, La llanterna màgica. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: A La La Land, producció de l'any 2015, dirigida per Damien Chazelle, les seqüències de ball són els moments clau que marquen l'evolució de la relació entre els protagonistes. La primera gran escena musical és l'espectacular obertura Another Day of Sun, rodada en un embús d'una autopista amb desenes de ballarins en moviment. També destaca Someone in the Crowd, on Mie i les seves companyes de pis ballen a casa i després en una festa representant la joventut i l'esperança. Però una de les escenes més rellevants la trobem quan sona la cançó A Lovely Night. Aquesta seqüència té lloc després d'una festa quan Mia, una aspirant actriu, i Sebastian, un pianista de jazz apassionat, que lluiten per aconseguir els seus somnis a Los Angeles, caminen junts per un carrer al capvespre. Encara que al principi discuteixen i es burlen l'un de l'altre, acaben ballant plegats en una coreografia plena de gràcia i humor i amb un aire de comèdia romàntica clàssica. Aquest moment simbolitza la química creixent entre els dos personatges. La coreografia d'aquesta escena va ser assajada durant setmanes i va ser filmada en gairebé una sola presa.

I ja per finalitzar, no podíem acabar aquest programa sense mencionar Joker, un dels films més impactants dels darrers anys, dirigit per Todd Phillips i protagonitzat per Joaquin Phoenix. Ambientada en una Gotham dels anys 80, explica la història d'Arthur Fleck, un home marginat que treballa com a pallasso i que somia ser còmic. Un dels elements més comentats de la cinta són les seqüències de ball que s'utilitza com un element més per simbolitzar la transformació interior del protagonista. L'escena que tothom recorda és la baixada de les escales del Bronx, on el personatge, ja transformat en Joker, es mostra amb una energia desbordant i grotesca. Per il·lustrar les imatges, el tema Rock and Roll Part 2 de Gary Glitter. La cançó, amb el seu ritme vibrant i els crits de Hey, acompanya el ball triomfal i pervers del Joker, convertint-se en un símbol de la seva metamorfosi definitiva. Joker va rebre elogis unànimes per la interpretació de Phoenix, que va aconseguir endur-se l'Oscar a millor actor. També va obtenir el Lleó d'Or al Festival de Venècia i l'Oscar a millor banda sonora original per Hildur Gunnadóttir. No tenim temps per més. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Gràcies per la vostra atenció. Com sempre us diem, sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Ràdio Montornès.
2: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana, amb Jaume Escala.
3: Qui fa el que pot no està obligat a més. S'ha de fer el que es pot, i només. No es pot exigir més a qui ja treballa i no demanar coses impossibles. Qui fa el que pot no està obligat a més.
2: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
3: Qui festeja no fredeja. Això vol dir, lògicament, que qui festeja no passa fred. Qui festeja toca calent. Ja ho sabeu, millor tenir un bon contacte i estar ben escalfadet, i sobretot ara que s'apropa l'hivern. Qui festeja no fredeja.
2: Dites, refranys i adagis.
3: Qui la fa, la paga. Tothom és responsable dels seus fets, i qui obra malament és castigat. Les dolenteries es paguen. La vida sempre passa factura. La cabra pels seus pecats porta els genolls pelats. I sí, qui la fa la paga, encara que de vegades la fa i no la paga. Però bueno, això ja són coses de la vida.
2: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
3: Qui mama, engreixa. Vol dir que qui obté beneficis o favors aconsegueixen un bon guany. La qüestió és que vinguin i cal aprofitar les ocasions. També hi ha aquella expressió de no deixar anar la mamella. Té alguna semblança? I pensem una mica. Qui mama, engreixa.
2: Dites, refranys i adagis,

0: poques em fa sonar bé. Bueno, menys en el cas dels pianistes. Si són virtuosos, totes les tecles les toquen perfectament.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Si te gusta la música urbana, este es tu programa. Poesía urbana, todos los lunes a las 8, con Bajaru Dembaga, en Radio Montornès.
0: Ràdio Montornès. 91.2 FM.
3: Fogots, amb Charo Sebastián.
4: Segons el diccionari català, la paraula fogot és un substantiu masculí. En singular vol dir una branca que crema en un forn. I si és en plural vol dir sufocació o calorada. Tenim fogots? Doncs tenim fogots, senyores. Benvingudes a Fogots, on volem parlar i entendre el món des de la perspectiva de dones de més de 50 anys. Parlarem de menopausa, exclama aquest nom, però també intentarem entendre què passa al nostre voltant amb la saviesa de les nostres convidades i les nostres col·laboradores. Perquè sí, tenim fogots, clar, no és només per les hormones o l'edat. És que, com diu el mestre Serrat, senyores, el món està ben girat. A Fogots parlarem de la menopausa com una etapa de vida, però amb majúscules, de manera integral, no només mèdica, sinó també social, cultural i emocional, perquè és molt important això de les emocions. La menopausa no és una malaltia, que no ens enganyin. La menopausa és un moment que pot ser meravellós i entre totes ho esbrinarem. I per això aquí ens agrada parlar de signes més que de símptomes, tot i que avui ens acompanyarà una metgessa i parlarem de símptomes, també. Parlarem de canvis, de processos, de tot el que ens passa per dins i per fora. A Fogots volem visibilitzar les dones, especialment més grans de 50, però volem visibilitzar també les dones més joves, perquè parlarem. Avui, ja veureu, tenim una convidada molt, molt especial i que a mi personalment em fa molta il·lusió. I ho farem des d'una mirada neta, sense complexos. Clar que no. Complexos de què? Sabent que no tot és hormona i que escoltar les veus femenines més autoritzades d'aquest país no és només necessari, sinó que és urgent escoltar a les dones. Som un podcast de cultura, de societat, de salut, amb una mirada lúcida i sempre, sense perdre l'humor, eh? Perquè l'humor ens farà lliures. Parlarem d'aquesta etapa en positiu, com sempre, perquè volem que les que venen a darrere puguin arribar a aquest moment sense por i amb les coses molt més clares de les que nosaltres hem arribat, perquè som moltes, som professionals, som intel·ligents, som poderoses, som dones. La història ens ha invisibilitzat, la medicina també, i ja n'hi ha prou. Fem-nos visibles. Fogots, posarem el focus en les dones, siguin d'on siguin i tinguin l'edat que tinguin. Perquè això, estimades, és Fogots.
3: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
4: I avui ens acompanya la doctora Carme Valls, una veu imprescindible quan parlem de salut, de dones, metgessa, endocrinòloga, investigadora, activista, des de fa dècades que defensa una idea cabdal i clau. La salut no és un gènere neutre. És a dir, la dona i l'home, sé que sembla de perogrullo, però no, la dona i l'home tenen símptomes diferents per la mateixa malaltia, i això és del que ens parlarà també. Ha dedicat la seva carrera a incorporar la perspectiva de gènere a la medicina, denunciant l'oblit de les dones a la recerca científica. És directora del programa Dona, Salut i Qualitat de Vida.

0: dels caps, autora del llibre fonamental Mujeres Invisibles para la Medicina. També ha estat diputada al Parlament de Catalunya, demostrant que la salut és també un tema polític. Va rebre la Creu de Sant Jordi el 2020 per la seva lluita constant per la salut de les dones. Parlar amb Carme Valls és parlar de ciència, amb consciència, però també és parlar de justícia, de drets, de posar fi a estereotips que encara avui ens condicionen la vida i, sobretot, la salut de moltes dones. Perquè realment estem mal medicades, estem mal diagnosticades, perquè tenim en l'eix central de tot l'home, no?
1: Això, en primer lloc, i mal investigades, primer de tot. Perquè com que no hi ha una investigació que tingui en compte les diferències, aleshores, a partir d'aquí, ja no hi ha una bona docència, ja no s'introdueixen els currículums dels catedràtics a les universitats i arribem a una mala assistència, perquè tot és una cadena. El primer de tot, i en el llibre em barallo molt amb això i dedico un capítol a la manca de recerca cap a les diferents entre homes i dones, i això ha generat també una injustícia i una desigualtat, perquè una persona se l'ha de tractar per lo que és, i per lo que té, i per lo que li pugui passar. I si considerem que la dona és com un home, o un no home, que jo també ho explico, com un no home, doncs, bueno, aleshores no, mai s'encerta quan les principals causes de demanda de les dones cap al sistema sempre és o cansament o dolor a totes les edats. Les joves perquè tenen dolor menstrual, sí, i aleshores també se les envia a passeig amb una pastilleta, i els homes, com que en aquestes etapes no tenen aquest problema, doncs els homes no van al metge, que també és un altre problema.
0: Bueno, d'aquest dia en parlarem un altre dia, però avui centrem-nos en les dones. Des que vostè va publicar el llibre en la pandèmia, ha canviat alguna cosa, doctora? Han canviat moltes coses?
1: A veure, han canviat, jo diria una cosa. Per exemple, com que a partir del llibre i de que els estudiants de medicina sí que m'han fet cas durant anys, més que els professors, i em van convidar, per exemple, a Girona, i he anat molt, cada any a fer una conferència als estudiants, un any, el 21, es va quedar en el degà de medicina a escoltar-me.
0: Ah, mira!
1: Val. Llavors, el degà de medicina, que era catedràtic de neurociència i de anatomia neurològica, el doctor Joan Sant, va escoltar un discurs que em va dir: això no ho havia escoltat mai. Vols venir l'any que ve a fer la clausura o el començament del curs acadèmic? Vaig dir, vale, vindré. Vaig anar allà, vaig fer el discurs, i llavors ha donat lloc aquest discurs, i aquest catedràtic em va proposar pel doctorat honoris causa de la Universitat de Girona. Sí. Llavors, això ha fet un llampec a altres universitats, i ara hi ha una demanda de que parlem d'aquest tema, que parlem de què ens hem deixat, què ens hem deixat d'investigar, i jo veig una recepció més bona en els temes de les diferències. Aquesta recepció ho comparo a vegades amb el moviment Me Too, quan alguna dona va dir: escolta, per poder ser artista he tingut que anar-me'n al llit amb el director. Jo, per sort, he anat al llit amb qui he volgut, però no per publicar cap llibre, sinó que el que he vist és que ara hi ha com un moment receptiu, i televisions, ràdios, això, us esteu fent ressò. I també és veritat que també hi ha un moment, podríem dir, medicalitzador.
0: Bueno, aquesta és una altra de les preguntes, no? Ens estan medicalitzant molt, sobretot. Tornem, que si no jo em faig un lío. Anem a poc. Només som visibles com a fet diferencial a la medicina pel tema de l'embaràs i el part? Que això és una cosa que vostè diu al llibre, que a mi, clar, personalment, a mi que em preocupa.
1: Clar. Durant la carrera vaig ja trobar, clar que la vaig acabar l'any 1968, però durant la carrera ja vaig veure que només m'havien explicat embaràs i part, ni cicle menstrual, quasi bé. Entre que va ser una època de moltes vagues i mitges classes no es van fer, vull dir, el cicle menstrual se li dedicava una hora a tota la carrera.
0: Ah, molt bé.
1: I aleshores Això quasi està passant el mateix, actualment, perquè tinc gent que estudia i que m'explica què s'està ensenyant i què no es fa.
0: Pues
1: i això també, menopausa ja invisible totalment. I la menopausa, els llibres de medicina que jo estudiava deien que ens ventéssim en un bany, que tindríem una època de calors, però no s'havia estudiat quines conseqüències podia tenir això o no, que són menys greus de les que ara s'estan dient, perquè ara hi ha unes ganes de medicalitzar-la, però en principi la ciència que es dedicava a el que era diferent en el cos de la dona, biològicament parlant, doncs el cicle menstrual ha sigut molt invisible. Però al mateix temps que ha sigut invisible això, han sigut invisibles moltes altres coses que donaven cansament o que donaven dolor, moltes conseqüències de les mateixes alteracions del cicle. Vull dir, les noies joves per què estan cansades? Perquè tenen unes menstruacions que els hi duren 7 dies.
0: Sí, parla de ferropènies, no? De manques de ferro.
1: Clar, perquè qualsevol menstruació que perd més de 80 centímetres cúbics, que és un vas de vi, si la menstruació perd més, ja no recupera el ferro el proper mes.
0: Què diu?
1: I a partir d'aquí, si 3 mesos són així, ja comences a fer una anèmia. Primer fas una falta de ferro i després una anèmia. I això passa durant tota la vida reproductiva de les dones si entremig no hi poses una mica d'aturador i si no ajudes. Però aquest aturador, aquí ja comença a venir una primera medicalització del cos de la dona. Pues li donarem anticonceptius perquè dissimuli que té una regla, perquè
0: sí,
1: no és una menstruació, l'anticonceptiu. Un anticonceptiu que s'ha donat per no concebir, i per això es va crear, no per tractar el cicle menstrual. I, de fet, el prospecte dels anticonceptius no posa en cap punt que serveixi per tractar alteracions del cicle, sinó per no concebir. I això ha sigut ja la primera com enredada per moltes dones. Que això ha fet mal perquè s'han acostumat a tractar amb les hormones amb una certa frivolitat.
0: Això li anava a preguntar, no? Les quan i com hem de jugar amb els tractaments hormonals, que això és un problema que està al carrer. Hi ha moltes dones que de cop i volta et diuen tu, per evitar els fogots, has de prendre hormones. Jo, en el meu cas, per exemple, no puc prendre hormones perquè tinc una trombopènia.
1: Molt bé.
0: I, per tant, no puc. Però ara s'estan donant hormones com qui dona caramels a la porta d'una escola.
1: Bueno, això és la frivolitat. També s'han donat anticonceptius a noies de 13 anys perquè tenen dolor a la menstruació.
0: Sí.
1: Això és una altra frivolitat. Si una pacient té dolor, has de buscar per què. El cicle menstrual, que és dolorós, és una alteració hormonal, neuroendocrina, simplement que té una desproporció d'estrògens i progesterona.
0: Uh-huh.
1: I la menopausa, aquí s'ha volgut medicalitzar perquè se l'ha volgut convertir en una malaltia. I quan la primera notícia bona que els hi tenim que dir a totes les dones que ens escoltin i els homes que les vulguin acompanyar és que la menopausa no és una malaltia per falta d'estrògens, que
0: per
1: és
0: tant,
1: el que intenten vendre'ns.
0: Per tant, no hi ha símptomes, hi ha signes.
1: Vale, i també símptomes en quant als fogots, que és un símptoma, però els símptomes de menopausa, que és quan les hormones baixen de cop, se sent més aquest símptoma, però aquest símptoma dura un temps i es pot pal·liar i potser es poden ajudar a les que són molt joves, que han tingut
0: menopauses d'aquestes,
1: les més precoces. O sigui, la menopausa per edat va entre 45 i 55 anys fins ara. Però, donat que fem una societat, i aquí ja és tot un altre tema molt important per això, que és el dels disruptors endocrins.
0: Ui, això també tenim preguntes.
1: Vale, ja hi arribarem. Com que és una societat plena de disruptors endocrins, sí que s'ha vist que un dels primers efectes dels derivats dels plàstics, per exemple, és fer una menopausa abans, entre els 40 i els 45.
0: Avançar la menopausa.
1: Clar.
0: Dir que el disruptor endocrí és coses que hi ha al nostre entorn ambiental que alteren les nostres hormones.
1: Exacte.
0: Perquè disruptors endocrins...
1: Exacte, és una paraula rara.
0: Sí.
1: Doncs que alteren les nostres hormones, quasi sempre imitant l'efecte de l'estrogen i afectant a homes i dones. Que als homes també els hi va malament perquè tants estrogens atrofien el seu testicle o fan més càncer de testicle. Però avui, com has dit, és dia de parlar de dones. Però
0: sí, sí.
1: Les disrupcions endocrines ens estan fent molt mal, a les noies joves també,
0: sí,
1: perquè moltes de les menstruacions tan doloroses que tenen i tan abundants abundants probablement són degudes a l'ambient estrogènic en què s'està vivint des de fa 30 anys. Quan van començar a sortir els insecticides després de la Segona Guerra Mundial, que hi havia el DDT.
0: El DDT, sí.
1: El DDT dura, quan te'l posen i et fliten, i en aquí, en aquesta zona del Vallès, hi ha mosquits, pues a la nit ens flitaven amb DDT, que les, en dèiem flit, li posarem flit, sí. Però el flit era DDT. Llavors és un insecticida que viu 30 anys a dintre del cos i no se'n va.
0: I a més deia també de les cremes, no, doctora? Parlaven de cremes, de tints, de quan ens posem tints al cap, no? I que s'ha trobat que les dones que tenien...
1: Hi havia tints abans, són d'abans dels anys 90, que sí que tenien un efecte estrogènic. Sembla que ara no, però no em volen dir tota la veritat. Jo la busco. Però també hi ha cremes pel cos que porten unes substàncies que es diuen parabens, que són per evitar que la crema es desfagi. Fan com un oli de la maonesa que posem, doncs el paraben fa això amb cremes hidratants pel cos o cremes protectores del
0: sol. Sí, és allò que posava, sin parabenos.
1: Llavors, clar, quan dèiem això, vol dir que ja havia l'empresa, havia captat que hi havia algú a la societat, que va ser una farmacèutica anglesa que va començar a veure que amb ratolins, ja posant cremes a sobre de la seva pell, feien més càncer de mama. I aquí els parabenos s'han d'evitar totes, per tota la que la família tingui una mare, una tieta, una àvia amb càncer de mama, perquè hi ha la possibilitat hereditària, i jo també ho aconsello a totes les dones, que, perquè d'estrògens ja ens n'entren per l'aigua, aire i aliments, doncs no cal que ens n'entrin per cap lloc més.
0: No cal, doctora.
1: I una altra cosa és que això, que hàgim de patir, que no hem de patir, que ja en parlarem.
0: Una pregunta. Cal preparar-se per l'entrada de la menopausa? És a dir, pensem que el jovent, és que ara a mi el que tinc la sensació que ens estan atiant la por a envellir. Envellir. Ara ja no es diu antiàging, ja no està ben vist, però en canvi envellir, escolta, sí però no, malgrat que es fa molta publicitat. Cal que es preparin el jovent, les joves, per entrar a la menopausa o... O no,
1: clar, s'han de preparar el jovent i els joves és per entrar a la vida.
0: Sí.
1: I la menopausa serà un accident més que tindran a lo llarg de la vida. Accident molt gratificant per les dones, en el sentit que deixen de perdre ferro. Imaginem-se per un moment el que suposaria continuar reproduint-nos fins als 90 anys.
0: No vull
1: imaginar-me.
0: Això seria
1: horrorós. I a més, com a espècie, un cop s'acaba la part reproductiva de la vida, per sort comença una etapa molt interessant de la vida, perquè dels 50 als 95, que ara ja anem anant cap a aquest moment com a mitjana de mortalitat, tenim 45 anys que decidim sobre les nostres vides. De petits decidien les nostres
0: mares.
1: A l'adolescència, a vegades decidien els companys.
0: El grup,
1: a vegades el grup ens feia decidir coses que no volem. A partir dels 50 podem decidir el que volem fer. I aleshores, el que deies abans, de que ens fan agafar por, claríssim, perquè per consumir, que és el que vol alguna indústria, que vendre coses no per tractar, sinó per consumir més i gastar més diners, ens tenen que fer agafar por, perquè fins ara si ens havia inventat amb un bano i nosaltres tenim una àvia que ja té 90 anys i que s'ha inventat amb un bano tota la vida, doncs no li pot haver anat tan malament a aquesta àvia a la vida, encara que no tenia ni una hormona. Una altra cosa seria plantejar-nos que algunes dones tenen menopauses precoces i tenen una quantitat, o
0: molts problemes.
1: O els han tingut que treure els ovaris o han tingut altres problemes. Una altra cosa és tractar aquests casos d'alguna manera ajudant-lo. I com que ara sabem que hi ha tants estrògens al medi ambient, doncs podem ajudar amb una altra hormona. O sigui que jo sóc endocrina, no sóc antihormones,
0: no.
1: Però intento utilitzar-les bé en favor de les dones. Tenim una segona hormona que tothom l'oblida, que és la progesterona.
0: La progesterona, exacte.
1: Tenim estrògens i progesterona. Això és el que tenen les dones en quantitat. Els homes també, però en molt poca quantitat. I en la menopausa, encara que diuen es quedarà sense hormones, no. A la menopausa els estrògens baixen no ens podríem reproduir, si no ens en donguessin molts, que ha passat amb dones que,
0: que han intentat Índia, no?
1: tenir fills, i aquí, que han intentat tenir fills als 50 o als 60, no sé si recordes el cas d'una dona que va parir bessons, que va tenir la bessonada als 60, però al cap de 2 anys...
0: Va fer un càncer.
1: D'ovaris, val? Per tant, o sigui, hem de saber que hi ha una edat per reproduir-se i una edat per viure. I a partir dels 50 donem-li canya a la vida. Clar. Aleshores, si falten coses o tens molts fogons, tal, hi ha des de productes naturals que te'ls poden evitar un temps perquè després el cervell s'adapta. I no estem tota la vida amb fogons. La idea de que això serà etern, per la primera que ho passa, i diu, jo amb aquests fogons no podré viure, i sempre li aviso, no, si això li durarà un any, potser 2, però no seran tants. I després, si vostè necessita una ajuda, hi ha ajudes per donar que no són perilloses i no poden produir càncer.
0: Doctora, vostè diu 2 anys, però jo conec gent que ja porta 5 i 6 anys amb fogots. Potser hi ha una causa que no sigui hormonal i que tingui a veure...
1: No, o potser també és hormonal, però d'un altre tipus. Per exemple, sí, això em va passar a la televisió, en època que vam fer un programa en directe i hi havia diverses senyores i una va dir, pues jo fa 6 anys i m'estic ventant amb un vano. I vaig dir, pues una de les coses que s'ha de mirar és que no tingui un excés de tiroides. Excés, perquè dona sempre calor. Pues em va escriure i va dir, tenia raó, tenia això, però no m'ho havien mirat.
0: Un hipertiroidisme seria
1: clar,
0: això, no?
1: Clar.
0: Déu-n'hi-do.
1: Perquè dona calor. Aleshores, no hem de quedar-nos amb la idea de que això serà etern, perquè llavors deixem de buscar el que potser sí que aniria bé mirar en aquesta persona que li duri tant temps. Això per una banda. Després, hi ha gent que ha aconseguit disminuir els fogots, fent ioga, fent meditació, tenint un altre tipus de vida. L'estrès de la vida actual ens fa fatal.
0: A tots, sí, a tothom, això va fatal a tothom.
1: No tinc un moment. Aquesta sensació és adrenalina. I aquesta adrenalina va en contra dels neurotransmissors. Al final, el fogot és un moment que l'hormona del cervell intenta estimular l'ovari i diu, va, ovari, respon. I com que no li respon, tots els altres neurotransmissors posen a vibrar i aleshores tenim, o a moure's, i aleshores tenim taquicàrdia, tenim la calor que puja i clar, ens desperta la nit i que et despertin totes les nits, això és com les lactants, les mares lactants saben el drama que és la vida, i llavors això té maneres de pal·liar, però pal·liar això vol dir utilitzar bé les hormones, que ja et dic, no sóc anti, però sóc per utilitzar-les bé. I tampoc per magnificar-les en tots els seus beneficis, que a vegades s'exigeren per consumir més estrogen. Llavors aquí sí que ens interessa la ciència. El que intento explicar és que, per exemple, un pot tenir cansament o pot tenir dolor en relació a que ja té 50 anys, i fa 50 anys que porta els mateixos ossos, els mateixos ulls, la mateixa boca, etc. Llavors, a partir d'unes edats, comencen a presentar-se segurament descalcificacions o simplement artrosis, que això també n'haurem de tractar, i és una branca de la medicina molt mal estudiada.
0: Mal estudiada.
1: Quan és el que 89% de persones a partir dels 80 tindran alguna articulació.
0: Mira, jo ja en tinc una.
1: Però això hem de saber què és. És una inflamació del cartílag. I ens venien que ens faltaven cèl·lules mare, ens venien moltes coses. Però tenim bones notícies. Fa un mes, que ha sortit ja un treball al Science, però fa un mes, que estan estudiant que probablement en l'artrosis hi ha una proteïna de més que genera amb l'envelliment i que això es podria neutralitzar i potser han vist que amb ratolins podrien revertir les artrosis. A mi em sembla revolucionari. És la primera
0: vegada. Revertir l'artrosi seria meravellós.
1: A la primera vegada que ho dic, perquè això no ha sortit ara mateix. I jo havia fet búsquedes per parlar en unes conferències abans i havia buscat. Nosaltres tenim una manera de buscar en medicina, mirem una pàgina web de PubMed.
0: Una cosa que a mi em preocupa, com a possible cardiòpata que seré, i moltes dones ens pregunten, no?, quan tenen aquests fogots i aquesta palpitació, el tema del miocardio...
1: Clar, això em fa patir, però les tranquil·litzem.
0: Vinga, anem a tranquil·litzar-les.
1: I això no fa problemes en el cor, essencialment.
0: Vale.
1: Si li fa més problemes al cor no tenir ferro que tenir fogots. Encara que elles noten molt els fogots i del ferro només noten el cansament o que se'ls trenquen les ungles o els hi cau el cabell, que serien els símptomes principals de la ferropènia. Perquè funcionin totes les cèl·lules del cos, el ferro és essencial, però especialment perquè funcioni el que en diem les mitocòndries, que és la part de cèl·lules que donen energia. Sense ferro no hi ha possibilitat d'energia, ni al cervell, ni al cor, ni en els muscles. I per això és una alegria que tinguem la menopausa i deixem de perdre ferro.
0: Això és veritat, però el jovent hauria d'estar preparat i prendre ferro, doncs.
1: Ah, bueno, hauria de menjar bé, el jovent, que no menja bé. Aleshores, quan diem de què s'haurien de preparar? Pues a fer una nutrició equilibrada. La dieta mediterrània era bastant equilibrada i feies uns dies, a més les nostres àvies ho sabien fer, un dia carn,
0: sí, un dia peix,
1: un dia els ous, un dia el pollastre, tot això té, o sigui, els animals tenen el ferro, o sigui, els vegetals tenen ferro però s'absorbeix amb dificultat. Les espinaques es van enlluernar per al papaia, però va ser un error d'una secretària. No és veritat que les espinaques tinguin més ferro que les bledes.
0: Expliqui'm això de la secretària, doctora, és fantàstic.
1: A veure, abans de la Guerra Mundial va ser... quan van passar, no era un error d'ella, segurament ja li van donar malament els papers, però quan es va posar el número de la quantitat de ferro que hi havia per 100 grams de producte, que és com mirem, pues es va hipertrofiar aquest número i tots els vegetals tenen ferro, però perquè els absorbeixi el budell humà necessiten cítrics. O sigui que quan tu, uns vegetarians poden tenir ferro, però se saben fer unes amanides en què barreges el vegetal amb mandarina, amb fruita,
0: limona,
1: i això fa absorbir bé el ferro. Per tant, menjar bé ens ha d'equilibrar a la gent jove. I després, els símptomes que les persones tinguin, intentar no maximitzar-los, però ajudar, això es pot fer. I el problema que hem tingut, com en altres parts de la medicina, amb la menopausa, és que hi ha hagut poca recerca específica
0: sobre això.
1: Zero.
0: O que li dic molt amable, vostè?
1: Bueno, zero, i la que hi ha hagut, interessada.
0: Molt. Perquè es viaix.
1: Perquè era buscar, per exemple, que com si volguessis que et sortís, que realment tots els símptomes que tenen les dones després dels 50 són perquè culpa. Els hi falta estrògens. I això és un error. Això és un error, perquè no és així. Ara, perquè algunes estan cansades, perquè algunes tenen dolor, doncs tot això sí que s'ha de buscar.
0: Insomni, depressió...
1: Perquè insomni i depressió no s'ha pogut demostrar que la depressió sigui per causa de la baixada d'hormones.
0: No, vostè parla de la doble feina de la dona.
1: Una cosa, per una banda així, i per les relacions personals. Primer, la dona fa sempre més feines... múltiples, no?
0: Sí, multitask, es diu ara, no?
1: Sí, multitask, sí, però multitask tot el dia.
0: Perquè exacte.
1: Inclús fa multitask quan està a l'empresa i resulta que ella acaba sent la que porta els cafès al jefe quan és tan executiva com el jefe, que això també s'ha estudiat.
0: Sí, sí, sí.
1: Multitask a la feina i multitask a
0: la
1: casa.
0: Família.
1: Llavors, això és un problema, que això durarà, perquè haurà tingut o no la menopausa, però si està treballant en qualsevol lloc, 15 anys més estarà treballant a l'empresa, perquè en tindrà 50 i en jubilem, ara ja els 67. Per tant, sí. 17 anys en tindrà de feina. Però, a més a més, tot el que és, per exemple, una altra cosa, la salut mental, és molt més complexa que tot això. Hi ha dones i homes, però sobretot dones que es vegi, els homes haurem de pensar perquè no diuen que estan deprimits, en canvi es suïciden més.
0: Bueno,
1: per tant,
0: perquè...
1: el suïcidi té una base depressiva que no se'ls hi ha detectat.
0: Avui sortia a La Vanguardia coses sobre el suïcidi, uns números que esgarrifaven una
1: Esclar.
0: Mica.
1: A veure, el salut mental pot estar alterada per moltes altres raons, per una història personal, per una biografia, per abusos sexuals en la infància. Desgraciadament estem trobant un 15 o 20% de persones que de grans tenen problemes perquè han tancat a dintre coses que els havien passat i no havien explicat. Per tant, no podem minimitzar tampoc les raons de la salut mental, perquè dir... No, és que tindré depressió perquè tinc menopausa. No, o sigui, no per això, perquè a més no és clar que els estrògens no han pogut demostrar que els estrògens siguin tan antidepressius, perquè abans són trombòtics, com tu et preocupava, que antidepressius. O sigui, en canvi, t'he de dir que la progesterona natural és molt ansiolítica, o sigui, sí que ajuda a dormir. En canvi, els estrògens no, perquè estan sempre molt actives les persones. I molt. Per tant, hem d'investigar bé, que investigar bé ens beneficiarà a tota la humanitat.
2: A tots, sí.
1: I no atribuir ràpidament a les coses a una mancança d'això, i així li donaré allò i això estarà millor.
0: Suplementació,
1: suplementaré,
0: no?
1: Perquè aleshores, i quant temps suplementaràs? Fins que tingui el càncer de mama o com operaràs? Perquè no és només aquest efecte negatiu sobre el càncer, que hi és, una de cada 50 persones que em pren el pot fer, però com que t'he dit que estem rodejats d'estrògens a l'ambient, com ho sabràs? Si és només el que has pres, o el que has respirat, o el que has begut, o el que has menjat, o l'hidrocarburs del cotxe que passen. Tot això són efectes estrogènics. Per la qual tenim una complexitat de societat que intentem no empitjorar-ho, això.
0: Però és una de les coses que a mi em preocupen com a dona i com a persona, és com separem el símptoma, o sigui, com es triem, com sabem si això és un símptoma d'alguna cosa o senzillament és un signe de que vaig envellint o tiro cap a... Bueno, a mi se'm fa complicat.
1: És que se t'ha de fer complicat, perquè no, em sembla que no has estudiat medicina.
0: No.
1: I segons on l'hagis estudiat, se'ls hi fa complicat a moltes metgesses. I metges també, perquè tampoc els hi han explicat. Però jo crec que el que hem de demanar a tota persona és que defensi el seu símptoma. Quan una persona té un problema, l'ha de consultar. I aquí és la responsabilitat de la medicina contestar bé i no contestar amb simplicitat. I també té dret tot el ser humà de renunciar o de no fer cas del que li diguin si no ho té clar.
0: Vaja.
1: Perquè, per exemple, medicalitzar és molt fàcil. Si tu dius, jo estic molt cansada. Bueno, vostè està estressada. Home, sí, tinc dos fills, una àvia amb Alzheimer, un no sé què, i cuidant. Però sí, estic cansada, estic estressada. Però això se soluciona amb un ansiolític. Fixa't, estudi fet pel Ministeri de Sanitat l'any passat, 2024. Qui està prenent més sedants i antidepressius?
0: Les dones.
1: Les dones, a tot Espanya. Però quines dones? Però resulta que les dones de més de 50, de pobles petits, de renta baixa i nacionals, no estrangeres. O sigui, per cap raó psicològica t'estic dient. O sigui, dones pobres, en llocs petits, que no tenen contactes i que han anat a demanar ajuda i la medicina els hi ha prescrit un sedant. Per tant, ho sento, però la medicina s'equivoca. O qui apliqui aquesta medicina s'equivoca. Aquestes senyores segur que els hi falten altres coses. De fet, moltes els hi falten. Segur
0: bueno,
1: que tenen
0: les
1: carències, la xarxa de social, el que vulguis, però això no la pots tractar amb un sedant i un antidepressiu tota la vida, perquè li donaràs... I clar que no tornarà a la consulta, perquè estarà dormida, estarà encara més cansada i no li hauràs arreglat res.
0: No, probablement més deprimida també, no, doctora? Perquè si no m'aixeco...
1: Per encertar la dosis del que li han de donar hi ha una gran discussió també amb el que hem fet amb salut mental i psicofàrmac. Segurament hem de canviar-li la vida. Mira, tant és així que la ONG científica que he treballat tots aquests últims anys, que es diu Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris, el CAPS, hem fet ara, aquests dos últims anys, uns documents i unes pel·lícules amb uns tallers perquè ho pugui treballar qualsevol dona de qualsevol lloc d'Espanya o la regidora d'Igualtat, si vol fer una colla en el poble o aquí, a Sant Cugat, els que vulguin, podreu entrar a la pàgina web del CAPS i podreu accedir a diàlegs, coses que hem fet, no en podcast com el vostre, però informació, i podràs trobar tota la informació, i si no la tenim tota, l'anirem tenint. O sigui que això ho podreu trobar a la pàgina web del CAP, perquè hem vist que era una necessitat aclarir això de l'envelliment, en lloc d'en por, amb decisió. de recuperar el desig de les dones perquè s'han acostumat a no desitjar.
0: Bueno, és que estem molt maltractades no només per la medicina, sinó per nosaltres mateixes també. Reclamar el dret al gaudi, de, no només sexual, sinó del gaudi vital, és un dret i una cosa que hauríem de fer totes, senyores. O sigui, no només a partir dels 50, a partir dels 0.
1: Bueno, al programa li hem dit així, salut per disfrutar sense límit d'edat.
0: Veu?
1: Vale. Aleshores, seria salut per gaudir en català, però com ara l'hem tingut que fer per tota Espanya, és salut per a disfrutar. I es titula així, perquè jo crec que això fa una altra perspectiva. Diu, jo ja estic a la menopausa, i que estupendo, ara pot començar el moment de disfrutar la vida. Com diu? Sí, perquè vostè s'havia imaginat algunes coses que li haguessin agradat. I quan parlo de disfrutar, també parlo de sexualitat, que no s'acaba. Aquesta és una altra mentida, eh?
0: Bueno, clar.
1: Aquesta és una altra mentida.
0: Dic, creu.
1: Que quan oh, i tant, perquè moltes dones diuen, ah, no, per moltes dones la menopausa ha servit per augmentar-li el seu desig sexual, perquè ha deixat de patir per no quedar embarassada. Això passava molt amb les dones de fa 30, 25 anys, eh? Que em deien, és que des de la menopausa m'ho passo molt millor perquè no penso que puc quedar embarassada, per tant, si el meu, marit, si el meu marit vol un juerga, jo també. Val? Això era una cosa. Ara, com que ja havien pres l'època dels anticonceptius i hi havia hagut relacions sexuals XX, algunes dones pensen que a partir de la menopausa es baixarà, no sempre baixa la libido per les hormones, baixa per moltes altres raons.
0: Bueno, a vegades...
1: La psiquiatra Collins del Karolinska, que vam anar a un congrés de menopausa ara fa ja 15 anys, ella ja va demostrar que de totes les coses que et podien fastidiar, el que anava pitjor per baixar la sexualitat era la parella.
0: Ah, sí. Sí, sí. Si no tens un bon partner aquí... La cosa no...
1: Aleshores, clar, d'això a que ens diguin que tot és hormonal, i també em passa, altres pacients diuen, jo, des de que em prenguin les hormones que em van dir, jo no noto res, però, bueno, l'altre dia vaig robar, allò sou una persona separada, és igual, vaig trobar una persona que em va agradar, etc. I bueno, m'ha anat molt bé, i he recuperat el que jo havia sentit de jove. Per tant, aquí també són com dos fal·làcies que crec que hem d'explicar bé, eh? Que no és cert que ens alteri la salut mental com per tornar-nos a deprimides per culpa d'això, ni que ens alteri la sexualitat. De fet, cal dir que un dels òrgans que menys envelleix en el cos d'home i dona és el clítoris.
0: Veus? Aquest... Si li dones alegria macarena...
1: Exacte, bon temple.
0: Eh?
1: O sigui, i per tant, tot el que ens havien explicat de que, i no depèn del funcionament hormonal del cos, el clítoris, és un funcionament neurològic. I també hi ha noies que els havien, que per exemple han tingut paràlisis perquè jo què sé, un accident i tal, i han quedat paralitzades de les cames, i en canvi poden sentir orgasmes.
0: Veus?
1: Per tant,
0: bona notícia,
1: ens falta estudiar millor.
0: El clítoris és estranyo, eh?
1: Bueno, és estrany que a mi no me'l van explicar mai anatomia en tota la carrera. No s'explica. Inclús la dissecció... És l'òrgan menys estudiat, anatòmicament.
0: Tan important que és, eh?
1: Bueno, però...
0: Perquè és el...
1: No és tan important que, mira, tots, pobres, hi ha totes les de Sudan i el nord que els hi extirpen des de petites.
0: Sí.
1: Per algun patriarcat ja devia saber què passava i amb què s'ho podien passar bé.
0: Bueno,
1: i aleshores,
0: clar.
1: Vull dir, fixa't, que s'extirpi només aquest òrgan, podien extirpar-li el nas, una orella, però no.
0: Bueno, jo proposaria extirpar altres coses, saps? Però, doctora, com sempre és un pou de ciència, vostè és un... És tan grat tenir-la. A mi, després de llegir el llibre, pensava, ostres, tu, de veritat, quin temor, no? Però la sento i veig que només hi ha llum. Vull dir, la menopausa no és la foscor que ens han explicat.
1: No.
0: Envellir...
1: Això crec molt clar. I envellir, tenim la sort de tenir la vida, que és la nostra riquesa. Imagina't les que s'han tingut que morir de càncer als 50, i que no hi són ja. Bueno, doncs aquestes 40 anys menys han pogut viure. Tots els anys que puguem viure, a més, això sí, que recomano, cada dia passar-s'ho bé. Llavors, caminar, riure i 5 gustos sensuals. O sigui, sempre hem de tenir a mà una olor que ens agradi, una cosa de no sé, un plaer en el gust, en l'olfacte, en el tacte cada dia, perquè bé ens dutxem i bé ens rentem, doncs ben ens tenim que passar la tovallola per tot el cos, perquè això estimula l'escorça cerebral. Cada òrgan dels sentits està relacionat amb una zona del cervell i fer-lo servir és bo. Els ulls no s'estimulen cosint molt, sinó passejant-se en llocs que vegis a distància i vegis l'horitzó. I la música t'estimula els temporals. Per tant, cada dia 5 gustos, com cinc a mínim. Gustos. 5 multiplicat per 4, 5 i, 4, i per 4...
0: Una bona caminada.
1: També.
0: Si pots aprofitar i tenir un orgasme, millor que millor. I menjar bé.
1: I això... Menjar bé i també ballar, eh? Ballar, ballar molt bé fantàstic. Perquè estimula les endorfines, eh? Com menjar bé. És una zona del cervell, la més interna, que quan tu fas una cosa que tot el cos fa, això t'estimula. I llavors, com que no ens ho havien explicat bé, no ens havien dit mai res, vam decidir, i l'Institut de les Dones d'Espanya ho va entendre i ens va ajudar a fer aquest treball de 2 anys, que jo crec que durarà molts anys, perquè és molt en positiu, és explicar tot el que ens pot anar bé quan ens fem grans. I també s'està veient la meditació com un orga, com una feina, com un recurs molt interessant, i ho expliquem també en aquests documents, com pots estimular la relació de l'amígdala amb l'escorça cerebral. L'amígdala és la que ens tenim, és una zona del cervell que és on es concentra la por. I si tu logres aquesta amígdala fer-la més petita i més fort tota la part de davant de l'escorça cerebral, sí, logres un canvi, i això ho logren els que mediten. Costa meditar, però com que s'ha demostrat que anatòmicament hi ha una neurocientífica, Nazaret Castellanos, que és molt maca, i llavors jo l'he seguit molt i he après a fer meditació també. Perquè tots els recursos els podem fer servir, tot el que puguem. I després, clar que sí, caminar, exercici físic, nedar,
0: els amics,
1: cada un el que pugui.
0: Clar que sí. Doctora, jo m'estaria amb vostè parlant, ja em quedo aquí i en parlem, però moltíssimes gràcies, de veritat, és un plaer sentir-la, és un plaer escoltar que hi ha algú darrere que està atiant focs perquè cremi tota la passivitat davant de la medicina aplicada a les dones, i dir-li que moltíssimes gràcies de debò per venir a aquest Fogots.
1: Pues moltíssimes gràcies a vosaltres també per convidar-me, i no té per què ser l'última vegada, pot ser el començament
0: d'una gran amistat.
1: Gràcies. Que farem com Casablanca.
0: Sempre. Gràcies, doctora.
1: Molt bé.
0: Doncs per estrenar-nos, avui hem passat de les dones invisibles, de la invisibilitat a la medicina, i passarem a la invisibilitat en la història, perquè també ens han silenciat en la història. I per això avui tenim i tindrem més sovint a la Sandra Ferrer. Bona tarda, Sandra, que ens presenta Mujeres silenciades de la història.
2: Bona tarda.
0: Bona tarda. Parlarem de dones que han passat, la història ha passat de puntetes. En molts casos no ni ha passat, ni ha arribat a passar, una cosa impressionant. I avui tirem una cosa tan estranya i una combinació que és un còctel: l'home de Vitruvi, la cervesa i l'orgasme. Explica'ns això, què és això?
2: És un còctel,
0: és Hildegarda.
2: És Hildegarda.
0: De Bingen, una senyora que ja veureu, fantàstica, va viure a l'edat mitjana i va fer un munt de coses. Hi ha una llista a Spotify que és de Hildegarda de Bingen. Jo no vull dir-ho malament. Hildegarda de Bingen, o Bingen.
2: Bingen.
0: Bingen.
2: És alemany, amb la qual hauríem de dir Hildegard von Bingen. No tinc jo l'alemany molt jo, fi, però bueno.
0: Jo no el tinc. Crec que el meu alemany s'ha mort.
2: El meu també. No va néixer mai.
0: Explica'ns, qui era Hildegarda von Bingen?
2: Que sembla... Doncs mira, Hildegarda de Bingen, anem a dir-li així.
0: Vinga.
2: Era una dona que al segle XI... va viure més de 80 anys, això ja era una cosa molt excepcional. Va ser una dona que jo sempre reivindico que si hagués sigut un home, tothom la coneixeria, estaria tots els llibres de text.
0: Segurament, malauradament.
2: Segurament. Va ser una abadesa, el primer, va ser religiosa no per pròpia voluntat, va ser religiosa perquè era la desena filla d'una família noble alemana, i com a tal va ser donada com a delma aquest impost que es donava, doncs ella va ser una donació a un monestir quan tenia uns 8 o 9 anyets. Va ser una nena que va tenir sempre una salut molt fràgil i així i tot, com deia, va viure 80 anys. Doncs aquesta nena va créixer, es va educar en aquest monestir, va estudiar, va acabar sent abadesa i a partir d'aquí va ser predicadora a l'edat mitjana, quan els homes deien les dones en silenci. Va ser assessora de Frederic Barbarroja, del gran emperador,
0: hombre,
2: de dos o tres papes que van passar al llarg de la seva llarga vida. Va ser científica, va ser lingüista,
0: musicòloga,
2: va ser mística, no? Va ser musicòloga, va ser dramaturga. Bueno, com veieu, va il·luminar els manuscrits que ella va escriure, com dic, manuscrits místics, la gran mística ara que tenim a la Rosalia, que ens està aixecant l'ànim i descobrint aquest misticisme medieval. Doncs ella va tenir unes visions meravelloses, i una d'elles és un d'aquests tres elements que has anomenat abans, que era l'home de Vitruvi, aquesta gran obra de Leonardo da Vinci, que uns segles abans que Leonardo da Vinci fes la seva preciosa obra de l'home de Vitruvi, ella, la Hildegarda, en una de les seves moltes obres, en una d'aquestes obres místiques, va tenir una visió de Déu i la va definir, la va descriure com podríem veure a l'home de Vitruvi, i no només la va descriure, sinó que també la va dibuixar, la va il·luminar en un dels seus manuscrits. Actualment aquesta preciosa obra, junt amb altres dels seus manuscrits, es troba custodiada a la Biblioteca Nacional de Lucca, i estan allà guardadets perquè no...
0: Recordem que l'home de Vitruvi era aquell senyor que veiem així amb els braços oberts, perdó, i que l'encerclava, era, diguéssim, les mesures de l'home. Veníem de la medicina abans, us en recordeu, que l'home era el centre, doncs l'home també era l'epicentre del món, malauradament o benauradament, no ho sé, ja ho parlarem, això si era... Però el que sí que és curiós és que la Hildegarda, a més, va fer un idioma.
2: Va fer un idioma.
0: Parles amb el teu llibre d'aquella, va fer tot un llenguatge que dius... Tela.
2: Una llengua ignota, li deia ella, que a més aquesta llengua ella la feia servir en les seves obres. Aquí, a mi m'encanta, ja ho anireu veient, que m'encanta donar-los veu a aquestes dones del passat silenciades, doncs nosaltres li donarem veu. Aquesta dona, en una de les seves obres, una obra que es deia Història Natural, fa una recopilació de... els diferents atributs i diferents coses que es poden fer amb les herbes naturals, la història natural, com bé diu, i ens deia què podien fer amb l'aloe vera, què podien fer amb el julivert, què podien fer amb diferents elements de la natura, que de fet, avui dia, ja en el segle XX, va començar a sorgir una corrent de medicina alternativa que feia servir, que encara fa servir, algunes de les receptes de la Hildegarda. No? Hi ha una molt curiosa que parla de la utilitat de l'or.
0: Ah, sí, que ara es posa a tot arreu, te vas a comer un bistec.
2: Exacte.
0: I tens or allà enmig que dius, cal, no.
2: Correcte. Igual que parlem del Tolkien i del Senyor dels Anells, que va imaginar una llengua èlfica, doncs la Hildegarda, a l'edat mitjana, ja va imaginar una llengua per definir certs atributs mèdics, científics, que ella doncs no hi trobava un vocabulari, no. I el va, bueno, doncs el va inventar.
0: I la cervesa, perdona, perquè jo m'he vingut pujar, saps?
2: La cervesa.
0: Què té a veure amb la Hildegarda?
2: Què té a veure amb la Hildegarda? Doncs, tots sabem, bueno, els que són... A mi no m'agrada la cervesa, però bueno, els que són amants de la cervesa saben que té un element bàsic, que és el llúpol.
0: Sí.
2: Aquesta rama, aquesta planta tan llarga que creix sobretot a Alemanya i altres llocs d'Europa. El llúpol és un ingredient que fa que la cervesa sigui una miqueta amargant. Direm, sí. I per què ha de ser amargant? Jo, és una de les raons per les quals a mi no m'agrada la cervesa.
0: A tu i a moltes
2: dones. I a molta gent. Doncs resulta que és que la cervesa, molt abans de que la Hildegarda parlés del lúpul, era una de les begudes més populars a Europa, sí. I també en els monestirs, que es feia servir com a, inclús com a...
0: Sí, com a beguda de
2: medicinal
0: sí,
2: perquè
0: com a
2: l'aigua a vegades
0: era dureta,
2: era sí. més perillosa. Aleshores, sí. La cervesa en un inici tenia una barreja d'herbes aromàtiques que es deia gruit. Se li coneixia així, avui estem aprenent paraules molt rares. Doncs aquest gruit li donava certa dolçor. Què passa? Que era una beguda tan dolceta i tan bona que si la bevies fresqueta no tenies límit. Això feia que...
0: Ah, que tothom agafava allò una...
2: Correcte. Vale. En cert moment, a l'edat mitjana, es comença a introduir el llúpol. I la Hildegarda de Bingen és la primera persona que es conegui que va deixar per escrit les qualitats i la naturalesa d'aquest element i per què era necessari introduir-ho dintre de la cervesa. I anem a donar-li veu a la Hildegarda.
0: Vinga.
2: Ens diu, la planta del llúpol és càlida i seca, té una humitat moderada i no és molt útil per beneficiar l'home perquè fa créixer la melancolia en l'home i entristeix l'ànima i pesa els seus òrgans interns. Però no obstant això, per la seva pròpia amargura, evita algunes putrefaccions de les begudes a les quals es pot agregar perquè durin molt més.
0: Ah, mira, era com una mena de conservant, el lúpol.
2: Correcte. El lúpol el que feia era, tenia dues funcions. Per una banda, frenar el consum de la cervesa perquè no era tan dolça com quan li posaven només el gruit.
0: Pues no ho ha aconseguit gaire, t'ho dic,
2: Ho ha aconseguit, però bueno, ho van intentar. I l'altra era que tenia uns principis que feia que no es...
0: Conservació, no?
2: Correcte, com... conservants.
0: Vale.
2: Bueno, doncs la Hildegarda ens està parlant ja en el segle XI de tots aquests elements que, bueno, no tenim temps, però bueno, els seus llibres són uns totxos preciosos que
0: un
2: ens
0: orgasme.
2: Parlen...
0: Bueno, és que doncs, jo vull arribar, és que hi ha poc temps i vull arribar.
2: Acabem amb l'orgasme, que favor, lliguem amb l'entrevista que has tingut abans, que m'ha encantat. Doncs la Hildegarda, a l'edat mitjana, en els seus llibres científics, parla tant de l'home com de la dona i investiga i descriu els processos naturals del cos de la dona. La lactància, el plaer, que ella li diu plaer, l'orgasme.
0: Uh-huh. Era monja, abadesa.
2: Era abadesa, sí, sí. I ella deia que el plaer de la dona és comparable al sol que amb la seva calor empapa la terra amb dolçor, suavitat i constància. De sort que neixen fruits perquè si el sol crema la terra constantment perjudicaria els fruits més que beneficiar-los. Així també el plaer de la dona té una calor agradable i suau, però continua, i així concep i dona a llum a la seva prole. Si romangués sempre en un feridor de plaer, no seria apta per concebre i parir. Quan sorgeix el plaer en la dona, és més lleuger que en l'home, perquè el foc no crema tan fort com en el de l'home.
0: Mira la Hildegarda, que dius, era la mare abadesa. Com sabia ella que el foc cremava, I que callestes que eren. Però mai vaig discutir el poder de l'Església, la Hildegarda. Això m'ha quedat molt clar amb el teu llibre.
2: No la va discutir, però sí que en un moment explico certa...
0: Tibantú?
2: Trifulca que va tenir amb una anècdota que era enterrar un noble a les terres de la seva abadia. Però sí que és curiós que, tot i que el segle XIII va començar el seu procés de beatificació, no va ser fins als finals del segle XX, ja Joan Pau II, que va començar a reivindicar la seva figura... Ja se la va anomenar doctora de l'Església i Benet XVI ja la va santificar i ja la va elevar als altars.
0: Mira-la, ella, que la van elevar als altars. Està molt bé. Jo trobo que parlar de dones silenciades de la història ho hem de fer més sovint, Sandra. Jo espero que vinguis sovint a aquest Fogots. T'espero d'aquí 2 setmanes.
2: Aquí estarem.
0: Amb més dones. I amb més invisibilitat visible. Gràcies.
2: A vosaltres.
0: I fins aquí el primer capítol d'aquest podcast que esperem que fins ara i des d'ara sigui el teu podcast de referència per escoltar el que ens passa a les dones de més de 50 però també a les més joves. Perquè no pensem desaparèixer, ans al contrari que deien, pensem seguir i seguir de la millor manera. Ja hem sentit a la doctora Carme Valls, hem de sortir, hem d'alegrar-nos de ser vives. perquè ens queda molt de temps i és un temps preciós i meravellós que hem d'aprofitar. Fugot, si us ha agradat, recomaneu-lo, germanes, cosines, filles, metges, perquè Fugot és l'únic tractament contra la desinformació que no té efectes secundaris. I com deia Eleanor Roosevelt, aprens més de la vida quan escoltes que quan parles. Fins la propera.
3: Ràdio Montornès.
4: La poeta que va ajudar els refugiats.
5: Grans poetes musicats per grans cantants, de poemes i cançons.
4: Montserrat Abelló i Soler va néixer a Tarragona el febrer de 1918 i va morir a Barcelona el 9 de setembre de 2014. Fou una poeta i traductora catalana. Va publicar els llibres de poesia Via Diària, el 63, Foc a les mans, en 1990, Dins de l'esfera del temps, 1998, o Memòria de tu i de mi, 2006. I va traduir poetes anglosaxones com Sylvia Plath. Va obtenir alguns guardons rellevants, com ara el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i el Premi Nacional de Cultura. El 26 de gener del 2018 es va inaugurar la Biblioteca de les Corts, que du el seu nom, escollit per la Taula de Dones de les Corts, per commemorar el centenari del seu naixement. Escoltarem un poema cantat i interpretat per Mariona Segarra, El temps.

0: De poemes i cançons amb Jaume Escala.
1: És un somni que he tingut. El temps quedava quiet. Res no es movia. Lentament l'esfera del desig es desfeia en miriades de petites partícules. I era així com plàcidament, sense dolor, moria.
0: De poemes i cançons.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.

0: las mañanas de Radio Montornès.
1: Bon dia pel matí i bona onada de calor que estem patint. Tercera ja en el que va de juliol i la veritat és que estem una mica ja fins als nassos. Sobretot les nits. Sempre dic que són el pitjor. I clar, quan una persona no descansa per la nit, després doncs, tot el dia es va arrossegant, no? Fins que arriba un altre cop la nit i torna a passar una mica el mateix. Re, què farem, tu, si és el que toca? Volem calor, doncs tenim calor i cada vegada la calor és més insuportable. A més, no estem preparats per la calor. No ho estan als països nòrdics, ni a Anglaterra, ni a França. Però nosaltres, tot i que tenim les persianes i tenim toldos i tot això que ens ajuda, però clar, tampoc són teles especials antisol. Clar, és que ara els toldos potser sí que comencen a fabricar un altre tipus de sistema, però el que tenim fins ara doncs, no acaba de protegir-nos de 40 graus, que és el que arribem cap al migdia. La veritat és que es fa tot molt enfarragós i les persones que treballen al carrer doncs, han d'estar constantment hidratant-se i sobreportar doncs, aquest horari que de vegades també és una mica difícil de cap al migdia de tirar amb ell. Fins i tot nosaltres que estem tancats notem aquesta calor i hi ha moments en què ens sentim una mica ofegats. La sensació també és la mateixa que a la nit, no? Que, com que en principi has de tancar per mantenir la casa fresca, fresca és un dia, perquè de fresca nada. Doncs què passa? Que a mitjanit doncs, tens una mica de... que me falta l'aire. I obres i no corre l'aire i la canalla està jiji jaja i no hi ha manera de conciliar la son i tot això doncs, s'arrossega. Suposo que no em passa a mi, sinó que li passa

0: tothom o a la gran majoria. Suposo que la gent que viu potser a la muntanya doncs estaran més tranquil·lets, dic jo, podran obrir finestres i no escoltaran doncs aquests sorolls. En fi, aquestes coses que té la vida, que al final qui més qui menys doncs les pateix. Re, Miquel, bon dia.
1: Què tal?
0: Has dormit bé?
1: Bon dia, Núria.
0: Bon dia.
1: Jo sí, aquesta nit he dormit bastant bé.
0: Sí, no, mira, has dormit plano. Sí. Molt bé.
1: També em desvello, al llarg de la nit, també, i aquesta sensació de temperatura insuportable també la tinc. Però he pogut descansar.
0: Has pogut
1: no
0: dormir.
1: Sé si és que porto també algunes nits que em costa, com això que passa, no? Que, sí. Que passem aquestes nits, que ens costa dormir, i arriba alguna nit d'aquelles que, afortunadament, degut al cansanci
0: ja
1: i desgotament mental i físic que tens, et deixa el cos descansar, no?, una mica. Però sí, aquesta nit no em puc queixar.
0: Doncs mira, me n'alegro. Jo, la veritat, mira, vaig a obrir la porta perquè és que tinc molta calor. Tinc molta calor, no puc. A més, doncs això, no?, a l'estudi es concentra aquí una gran part de temperatura. He tancat la porta i és que no es pot ni respirar. Doncs és veritat, concentrem molta calor. Jo a les 3 de la matinada estava obrint la finestra ja un poc agobiat i clar, el soroll de la canalla era jiji jaja i dius no sé
1: i
0: què és
1: més
0: millor.
1: Ahir, més,
0: clar,
1: tota amb
0: el
1: raó,
0: futbol, clar.
1: Jo no sé a quina hora te'n vas anar a dormir tu, però...
0: Home, jo vaig marxar a les 11, després de que va parar una mica més de les 11. Eh?
1: Vas acabar de veure el partit?
0: Sí.
1: Tu vas veure el partit?
0: No vaig veure el partit.
1: No vas veure res.
0: A veure, vaig veure un resum. Però sí, una mica per veure. Ara parlarem del futbol. Però eren les 3 de la matinada. Ja la celebració, dic jo, que ja s'havia acabat, no?
1: Bueno,
0: dic,
1: però
0: no sé.
1: Clar, és un pas molt important, no? Aquest del que la selecció
0: clar.
1: Arribi a la final i sí. Estigui classificada per la final és un pas molt, molt important.
0: Clar, i això...
1: Hi ha molta gent, a més, que també està de vacances...
0: També.
1: Sobretot la canalla, no? Que els més joves estan de vacances i...
0: Mira tota la gent que viu al voltant de la Picasso, doncs aquesta gent ja està acostumada a que arriba el mes de juliol i hi jaja, no hi ha manera de dormir, però clar, és que després no pots dir res perquè després surt algú que et diu és que te quejas por todo. Al final, mira, cadascú fa el que i s'apanya com pot, perquè això no té solució, ni convivència, ni treball, ni... això no té solució, és el que és i vivim en una societat en què ens mirem el melic propi però no pensem en els dels demés i així ens va. Però bueno, ja, mira, els que són canalla ara i jiji jaja, d'aquí poc temps estaran treballant i ja s'ho trobaran també, vull dir que al final tot és cíclic,
1: una roda,
0: fins i tot
1: sí.
0: La vida,
1: vull dir. Depèn en quin punt estiguis de la
0: sí,
1: roda.
0: Sí, vull dir que... I res, ahir vam poder seguir la selecció espanyola de futbol en pantalla gran. Un altre cop l'Ajuntament va tornar a instal·lar la pantalla a la plaça Pau Picasso. Això té molt d'èxit per seguir la final de França. I ja sabeu, els resultats, aquell gol de Oyarzabal de penal a la primera meitat i un de Pedro Porro a la segona part van marcar les diferències en aquest partit dominat clarament per la selecció espanyola. Espanya jugarà la final del Mundial 2026 després d'haver superat a França amb claretat 0-2. Això vol dir que diumenge tornarem a tenir pantalla gegant a la Pau Picasso per seguir a la selecció espanyola. És obvi, no? Vull dir que ja sabeu. Festa i més festa, perquè si hi ha alguna cosa que mou a la gran massa, això és el futbol. No és ni la sanitat, ni l'educació, ni els carrers, ni la via pública, ni la salubritat. No, el que ens mou és el futbol. I ja està, i no hi ha més. Vull dir que tingueu una bona final i que guanyi Espanya.
1: Escolta,
0: faltaria
1: no
0: més.
1: No sé si hauràs fet aposta o no, però avui has vingut de vermell, allò com
0: l'espanyola,
1: com la selecció.
0: No?
1: Sí.
0: Doncs mira, ni ho he pensat. Ahir no vaig mirar molt el que em ficava i avui dic, avui agafarem conjunt, perquè si no, de vegades...
1: Bueno, o això, o que vens també, bueno, banda blanca amb un mocador vermell, però també com tenim el tema dels Sanfermines, dic que potser també, també has vingut una miqueta...
0: També ja saps que a mi m'agraden els Sanfermines, vull dir que sí que és veritat que hi ha moltes coses que no m'agraden de los Sanfermines, però la festa, que per cert...
1: La concentració que hi ha allà...
0: Això no m'agrada gens.
1: Això no t'agrada?
0: No, no m'agrada gens. De fet, ahir vaig veure un reportatge. És veritat que aquests dies no he seguit el Sanfermines, però vaig veure un reportatge i em va impactar. Perquè pensa que la gran majoria de gent que viu al centre marxa. Marxa perquè és insuportable. Però és insuportable la brosa, la merda que deixa tothom, els pipis que fan al carrer i el soroll. Llavors, la gent nativa de Pamplona
1: marxa.
0: Ha d'agafar i marxar aquests dies perquè diuen que és insuportable. Pensa que...
1: Tot aquell qui pot marxar.
0: Sí, tot aquell que pot marxar. Una població petita que durant aquesta festa deu vegades més... la gent que...
1: El número de població
0: augmenta,
1: habitual.
0: Augmenta, clar, això és... Ahir vaig veure, fixa't, en aquest reportatge em vaig quedar impactada, un restaurant, un bar-restaurant de tapeo, fins on arriba la gent desalmada que, a més d'anar a veure los Sanfermines, el que fa és destrossar absolutament tot. Havien arrencat el paper, allò on posem el paper del vàter, havien arrencat la tovallola, i saps les barres aquestes per la gent minusvàlida? Doncs també havien arrencat, i amb això, les ratxoles. Havien trencat ratxoles de tot el servei del lavabo i havien deixat tot, que això... Mira, el que ha guanyat aquest home al bar treballant 28 hores diàries per treure 4 duros, els ha d'invertir en arreglar el que li han fet en el lavabo. Brutal. I així, doncs, tots els bars de la zona anaven mostrant desperfectes. Jo no sé què té la gent al cap, però tu no pots anar a prendre't una cervesa i respectar el mobiliari? Perquè no estàs a casa teva. Al final dius, ostres, no sé si surt molt a compte. Ja t'ho dic, perquè després del que vaig veure, brutal. I després, clar, la gent que es queda allà, doncs el que espera és que passi el camió de la neteja i neteixi tot això amb bombes d'aigua per eliminar la pudor a pipi per tot arreu. Llavors, la fiesta se convierte en no sé què.
1: Clar, sí, hi ha moltes persones que aprofiten, suposo, o confonen, no?
0: Clar.
1: També aquesta celebració amb, com si fos tot un descontrol, no?
0: Se'ns va una mica la olla i és per això, perquè no pensem en si a nosaltres ens agradaria que ens fessin això a casa nostra, no? I casa nostra per mi també és el carrer, vull dir, jo vinc tots els dies, surto de casa al carrer, per tant, és el que parlàvem ahir de les escombraries.
1: Sí.
0: Ostres, fa molta pudor, molta pudor. Ahir aquesta persona que tenim que està venent números de loteria aquí al carrer que va direcció cap al carrer Estrella, doncs estava amb una ampolla de llegiu perquè la gent que feia cua per comprar els números de loteria de la 11, doncs marxaven perquè l'olor era insuportable. Feia una olor, clar, això és tot el dia hi ha aquesta olor, perquè llencem les escombraries a qualsevol hora. Llavors ens trobem amb això. Clar, si tu no vols tenir l'olor a casa i el llences a les 10 del matí, doncs això estarà tot el dia allà. Quan passes per allà, doncs imagina't quina olor, no? No sé, al final és que hem de pensar com a societat moltes coses que fem i que les fem malament directament. I això pot afectar a d'altres persones. i fins i tot a nosaltres, perquè si anem a comprar un número allà dels secs i resulta que no podem fer cua perquè fa una pudor que la dona que no ven perquè la gent no es vol parar ha de comprar un pot de lleixiu i llençar-ho allà perquè l'olor sigui... No sé, al final dius, ostres... Aquestes coses que passen, no?, com a societat. Bar, anem a les coses del dia a dia i parlem de la Hermandad Nuestra Señora del Carmen, que organitzarà aquesta setmana doncs, la seva celebració del Dia de la Verge del Carme. Començaran dijous a les 7 de la tarda i serà una missa rociera a l'Església de Montornès Nord i el canvi de vara. De tot això parlarem aquí, d'aquí no res, perquè hem convidat el Toni Jiménez, que és el president de l'Hermandad Nuestra Señora del Carmen. Està a punt d'arribar. Més coses. Fissures que s'han produït a la carretera de la Roca que obliguen a tallar el camí de vianants fins a Montmeló. La policia local ha tallat el pas per precaució fins que no s'avaluï l'afectació. Ja sabeu, s'ha tallat el pas per vianants, per a los que vais caminando de Montornès a Montmeló, aquest pas està tallat, és a l'altura de la BV-5001, entre la sortida de Montornès i el pont de Montmeló, perquè han aparegut unes fissures a la carretera que han obligat a prendre la decisió per precaució. Segons fons de la Diputació, l'organisme que va fer aquesta via, fa uns dies es va obrir unes fissures a la calçada de la carretera a la banda de l'itinerari de vianants. Per evitar riscos, l'Ajuntament ha tancat provisionalment el pas de l'itinerari de vianants a l'espera de la revisió estructural d'aquest camí per part de la Diputació. Esperem que no trigui massa la Diputació de Barcelona, perquè la cosa és sèria. I segons fons de l'organisme provincial de la Diputació, s'està avaluant les causes d'aquestes esquerdes abans d'obrir el pas de nou. Esperem que ho arreglin i no obrin el pas fins que això no estigui arreglat. Sabeu que nosaltres vivim a una terra que és molt està molt empapada d'aigua per la humitat que té Montornès, sobretot aquella alçada de la carretera BV-5001, perquè allí no hi ha sol pràcticament en tot el dia. Llavors, la humitat doncs, fa la seva tasca. Per això s'ha d'assegurar i esperem que això s'arregli. Més coses. Dilluns vinent coneixerem tots els detalls de la Festa Major. Serà a través de la guingueta o guingueta efímera, així li diuen, aquella proposta que condueixen i que ens fa shows des del Departament de Festes. Ens donaran tots els detalls de la Festa Major. Recordem que la principal novetat d'enguany és que ja no serà festa dilluns, sinó que la festa serà divendres. Algo que per tradició hem gaudit durant jo tota la vida, recordo que la festa era dilluns, doncs ara han decidit, no sé de quina manera, canviar-la i serà divendres. Doncs això ho hem de tenir en compte, sobretot la gent que té festa i la que no té festa. Vull dir que ho hem de saber. Hi haurà moviments i d'aquests moviments doncs, es presentaran en aquesta presentació de Festa Major, que serà el proper dilluns. Més coses. Me'n vaig a la comarca perquè el Josep Casals serà el nou, de fet ja ho és, el nou alcalde de Vilanova. Va prosperar ahir una moció de censura i ha obtingut els vots dels 5 regidors de la Unitat per Vilanova a banda del seu i de l'altre regidor no escrit. Josep Casals és el nou alcalde de Vilanova des d'ahir dimarts al migdia després que hagi prosperat la moció de censura que ell mateix Casals i el regidor Xavier Fernández, fins fa dues setmanes, membres del govern, van presentar contra l'alcaldessa Roser Colomer i el govern format per Impulsem i el PSC. Tal com estava previst, Casals ha sumat el vot de dos regidors no escrits, ell i Fernández, i dels 5 regidors de la Unitat per Vilanova que passaran a formar part del nou govern municipal. Tot això va produir-se ahir pel matí, i ja feia dies que circulava un vídeo de la Roser Colomer explicant aquesta situació que s'han trobat a l'Ajuntament de Vilanova. La Roca posa 1,3 milions d'euros per situar oficines de l'Ajuntament a Can Torrents. Les obres de l'edifici, que havia estat un casal d'avis, es licitaran cap a la tardor. El ple de la Roca va aprovar dijous aquesta modificació del crèdit de 1,3 milions d'euros per fer les obres de rehabilitació de l'antic casal d'avis de Can Torrents, que s'adaptarà per col·locar-hi despatxos de l'Ajuntament. La Garriga presenta la seva festa major amb més de 70 activitats. Serà del 30 de juliol al 2 d'agost. El municipi omplirà de cultura popular, música i tradició. Veïns i veïnes i entitats socials tornaran a volcar-se als carrers de la Garriga del 30 al 3 d'agost, del 30 de juliol al 3 d'agost, per la seva festa major d'enguany. L'Ajuntament va presentar justament el programa que inclou una 60ena d'activitats que combinen cultura popular, música i també tradició. Ho dic perquè si voleu ja començar a anar de festa en festa, doncs a l'estiu també ens dona aquesta possibilitat poder gaudir de les festes arreu de la nostra comarca. Han donat una recompensa de 2.000 euros a qui trobi una guitarra sostreta a l'àrea del servei de l'AP7 a Llinars. Sembla ser que aquesta guitarra pertanyia a una banda de heavy metal, Ascent, a qui van robar mentre el camió de la gira de la banda estava fent un descans. Van obrir el camió i li van sostret aquesta guitarra, i diuen que per això ofereixen una recompensa de 2.000 dòlars per qui la trobi. Llavors, si sabeu on està aquesta guitarra, mireu que hi ha una recompensa, això sembla ja a l'oeste, doncs que sapigueu que 2.000 dòlars és una quantia interessant. I ja per acabar, Jordi Gendre va exposar amb 90 anys a la Galeria Artemisa de les Franqueses al maig de 2024, on va tornar a tenir protagonisme als entorns naturals. Avui hem de parlar que el pintor de Granollers, Jordi Gendre, va morir dissabte 4 de juliol als 92 anys. L'artista va néixer a Granollers al 34 i al llarg de la seva vida va exposar més d'una 60ena de vegades. La primera mostra com a artista individual va ser el 61 a la Casa de Cultura de Sant Francesc a Granollers. L'última va ser fa 2 anys a la Galeria Artemisa de les Franqueses amb 90 anys. Doncs descansi en pau el Jordi Gendre. I res, aquestes són algunes de les notícies que us hem portat de Montornès, però també de la nostra comarca. Avui hem volgut sortir una mica més enllà i compartir amb vosaltres aquestes notícies curioses o interessants. Avui és el Dia Mundial de les Habilitats i per això volem divulgar la importància d'impulsar els joves a través de l'adquisició d'habilitats i destreses. És 15 de juliol i avui és Santa Rosalia, Buenaventura i Bonossa. Felicitats, que tingueu un dia meravellós, i felicitats també a totes les persones que avui estiguin d'aniversari per molts anys. Comencem i ho fem ja amb Shakira i Alejandro Sanz, La Tortura. Bon dia, Montornès, i bon dia, comarca.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
6: Doncs anem directament al contingut, a l'Antonio Jiménez i la Miriam Jiménez, que els tenim ja a la redacció, de seguida amb nosaltres, per parlar de la festivitat de la Virgen del Carme. Serà el 16, el 18 i el 19 de juliol i ara esbrinarem totes les activitats. Avui tenim una valoració del nou president, la nova junta del Club Bàsquet Vila de Montornès. Doncs avui ens visita el Bajaru Dembaga i ens parla d'aquest canvi de junta. I acabarem amb la Eva Ruth González. Avui la Eva ens parla de si hi ha olis essencials per l'estiu o no. De fet, ens recomana quals serien els més apropiats per utilitzar amb la calor. I aquestes són algunes de les propostes que us portem. No està gens malament. Espero que us quedeu amb nosaltres. Anem ja amb la informació de servei. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Juan Carlos Piña, bon dia.
7: Bon dia. Temps estable aquest dimecres a la província de Barcelona en un dia en què pugen les temperatures, més notablement al prelitoral. Màximes de 41 graus a Igualada i Rubí, 40 a Manresa i Sabadell, 39 a Vic, 35 a Barcelona, 34 a Mataró i 32 a Vilanova i la Geltrú. L'EMET manté activat l'avís per calor a tota la província, és de nivell taronja perí important a tot l'interior. Per altra banda, al litoral bufa vent moderant de la component sud-oest, a la resta vent fluix variable girant a la component oest durant les hores centrals. És una informació d'EMET.
6: Gràcies i fins demà. Anem directament a recordar la farmàcia de guàrdia, avui la farmàcia Montornès a l'avinguda 11 de setembre número 7. Per qualsevol emergència, el 112 o el 061 i el número de telèfon de la policia local, el 93572-1110.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
8: Comercial Solar.
9: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
8: Comercial Solar.
9: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
8: Comercial Solar.
9: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
8: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti la Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
6: Doncs anem directament ja amb la gent del Mugent, perquè un cop més els tenim aquí, són els joves de quart, i avui, atenció, escoltem el Marc Valls i la Ivet Tobarra. Ells ens porten a acudits.
10: Ràdio Escola Mugent,
11: el que més escolta la gent.
12: Hola a tothom, els acudits més divertits els tenim aquí.
13: No us perdeu els d'avui, som-hi!
14: Hola, sóc la Ivet Tobarra i avui us diré el meu acudit. Doctor, doctor, a ningú em fa cas. Que passi el següent.
15: Jo sóc el Marc Valls i avui presentaré el meu acudit. Com el diu bigoti en italià? Trampoline di moco.
16: Us han agradat?
17: Esperem que sí!
18: Moltes gràcies per seguir
19: a la gent mullent.
20: Adeu!
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
1: La cultura.
2: La que hi ha a cada porta i a cada balcó.
1: La de qui escriu i la de qui assaja.
2: La de qui busca i la de qui escolta.
1: La de qui obre finestres on abans semblava que no hi havia res.
2: La que pren vida perquè tu hi ets.
1: Tu també en formes part. El teu gest t'ho canvia tot.
2: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
3: Si vols estar al cas de l'actualitat del col·lectiu LGBTI, no et perdis el Col·lectius en Xarxa.
16: Aprenem amb un munt de testimonis que ens apropen a realitats invisibilitzades.
17: Col·lectius en Xarxa, amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago.
21: Els dimecres a les 6 de la tarda a Ràdio Montornès.

0: Els imprescindibles del cinema. Dibuixos animats.
1: Quan avui parlem dels grans clàssics dels dibuixos animats, ens referirem només a l'animació tradicional, en dues dimensions. Ja arribarà el dia de parlar del 3D i l'animació per ordinador. Posem fil a l'agulla remuntant-nos a finals del segle XIX, just quan s'inventava la projecció cinematogràfica. Com que tècnicament era més fàcil dibuixar que enregistrar, les primeres animacions venen d'aquella època. Però realment, el primer llargmetratge comercial d'animació, de dibuixos animats, el va signar el rei d'aquest mercat, Walt Disney, el 1937, Blancaneus i els Set Nans.

Dibuixada manualment de principi a fi i amb uns efectes sonors molt artesanals, Blancaneus és el primer gran clàssic de l'animació. I és que Disney sempre ha dominat aquest camp, doncs els seus competidors com Warner Bros. O Hanna-Barbera estaven més dedicats a la televisió que al cinema.

Només 3 anys després del primer gran èxit arribaria el segon, una pel·lícula màgica que també convidava els pares al cinema, doncs la música clàssica era protagonista, Fantasia. La pel·lícula destaca per ser un prodigi de tècnica i sincronització sonora i conté moments mítics com l'escena de Mickey Mouse fent d'aprenent de bruixot, encara que el ratolí més famós de Disney ja havia debutat al cinema mut als anys 20. Tot i l'èxit del film, dels anys 40 rescatem un altre títol que ens ha fet plorar a tots, Bambi, del 1942. Durant la Segona Guerra Mundial i la postguerra, el gènere va entrar en decadència fins que es va recuperar l'any 1953 amb Peter Pan.

L'adaptació de contes clàssics de la gran pantalla per part de Disney ha estat sempre molt prolífica. Robin Hood i el llibre de la selva, amb dues de finals dels 60, principis dels 70, en són un molt bon exemple. Precisament, l'adaptació protagonitzada per Mowgli va aportar la novetat de donar molta importància a les cançons de la pel·lícula, amb una lletra cantable i fàcil de recordar per tots. 1989, amb un gran hit, La Sirenita. Però per trobar un autèntic punt d'inflexió en la història del gènere, hem d'anar al 1991, quan s'introdueix l'ús de l'ordinador en el llargmetratge de dibuixos animats, amb La Bella i la Bèstia.

La tècnica mixta entre dibuixos i ordinador es va perfeccionar amb un divertidíssim clàssic de Disney, Aladdin, i va acabar d'explotar amb una obra que va passar a la memòria de tots, El rei Lleó, del 1994.

Des d'aleshores, Disney va començar a investigar el 3D, del que en parlarem un altre dia, fins a reduir la producció d'animació tradicional a anecdòtica, tot i algunes pel·lícules destacables de finals dels 90, com per exemple Tarzan. Una matata. Ja heu escoltat que és gairebé impossible reduir els imprescindibles del cinema d'animació a 5 títols, com fem sempre, amb la qual cosa deixeu de comptar per un moment i feu espai al prestatge. Blancaneus i els 7 nans, Bambi, Peter Pan, La Bella Dorment, 101 dàlmates, Robin Hood, La Sirenita, La Bella i la Bèstia, Aladdin i El Rei Lleó. Ho hem deixat en 10, però en podrien ser molts més. Bon cinema i fins aviat! Ràdio Montornès.